0: Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Avui, al Club del Jazz, ens acompanya el baterista Miguel Ángel Lisandra, reconegut artísticament com un dels millors bateristes de Barcelona. Bona nit, Miguel Ángel.
1: Molt bona nit, Joan. Bona nit.
0: Com et trobes? Com estàs?
1: Pues, molt bé, molt a gust d'estar amb tu i amb aquest programa. I, bueno, molt content, perquè ja fa anys que ens coneixem i ara ens retrobem.
0: Sí, senyor.
1: Molt de gust.
0: I, a més, m'agrada perquè és el dia, precisament, que celebrem la Diada de Catalunya, de Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Mira quina coincidència,
1: bueno,
0: Miquel Àngel.
1: Sí, sí, molt maco. Jo ja he comprat la rosa i ja he rebut un llibre, o sigui que seguim la tradició.
0: Molt bé, això és molt bonic. Aquesta tradició no es pot perdre.
1: No.
0: Estàs d'acord? Molt catalana.
1: No s'hauria de perdre perquè això manté la nostra cultura.
0: Exacte. A veure, qui t'hauria dit a tu que avui, 23 d'abril del 2026, estaries a Ràdio Castelldefels celebrant la Diada amb una entrevista de la teva trajectòria musical? Que és una casualitat?
1: Això és una sorpresa molt agradable i una casualitat. I estic molt agraït que m'hagis invitat per poder xerrar una mica amb tu i parlar una mica de música i de jazz i del que tu vulguis.
0: És que els nostres oients s'ho mereixen, Miquel.
1: Sí, per supost, per supost.
0: A quina edat vas decidir que volies ser músic? O és la influència del teu senyor pare Ricard, que era contrabaixista, o existia una altra motivació que parlarà del teu pare?
1: No, realment la tradició musical, bueno, directament pel meu pare, Rafael Lisandra, que tocava el baix, havia tocat molt temps a la cova del Drac, havia tocat molt el jambré amb el Mantequilla,
0: i
1: bueno, amb el Sandaran, i amb el Ferreres de bateria. Aleshores, bueno, a casa meva es vivia la música. A part de casa nostra, el meu pare, el meu oncle, trompetista, havia tocat molt també, bueno, havia estat molt als Estats Units, amb els Xavales d'Espanya, que en aquell temps era una orquestra famosíssima, i bueno, això m'ha vingut directament. Jo pràcticament sempre havia viscut música.
0: Has estat sempre influenciat amb la música.
1: Sempre.
0: Amb el jazz.
1: Sempre.
0: Això era bonic ja,
1: Hombre, hombre.
0: Això t'omplia ja. Ja carregaves les valvolines.
1: Sí, segur.
0: De futur.
1: Segur, segur.
0: Escolta'm, a veure, aquells anys trobar feina no era difícil, era fàcil. Com va ser, i així ens explicaràs, els moments de glòria i satisfacció que vas tindre en aquella època tocant la bateria? Sí. Bueno, nosaltres dèiem l'espell.
1: El jazzman, directe al jazzman. Ja, bueno, bé, jo primer, com que el meu pare era músic i feia música, i el meu oncle també, jo directament vaig entrar, després de fer el conservatori al carrer Bruc, aleshores vaig entrar quasi directament, clar, jo era una altra generació, però vaig entrar directament de mà d'una família de músics. Aleshores, això era quasi de caixó, per dir-ho d'aquesta manera, que jo seguiria aquella tradició musical.
0: Vas estudiar on jo també, que hi havia el mestre Millet que dirigia la banda, i en el moment dels exàmens de fer el distac senties la música l'orquestra municipal assajant.
1: Sí,
0: te recordes d'això?
1: Hombre, hi havia el Zamacois, hi havia el concierge aquell tan famós que era el senyor Lacruz. Te recordes el senyor Lacruz?
0: No, mira, bueno. Jo vaig a ser franc. Yes. Jo vaig estudiar clarinet amb el mestre Panyella, que el fill era el Juli Panyella.
1: Sí.
0: El meu mestre va ser... Però vaig ser un vago. I no vaig continuar. I llavors em vaig dedicar a cantar quan em deixaven.
1: Bueno.
0: Vull dir que això ha anat així una mica.
1: Molt bé.
0: I ara em trobo aquí molt feliç perquè tots els companys que veniu em feu recordar la meva joventut, perquè jo no en tinc 84,
1: Ostres.
0: Déu-n'hi-do. El vaig fer el 13 d'abril.
1: Molt bé. Et puc felicitar
0: encara. Sí, home, no, i tant.
1: Les felicitats per molts anys més en salut, tu.
0: En vida teva.
1: Gràcies.
0: Anem a veure, Miquel Àngel, a quants artistes populars, nacionals, internacionals, has acompanyat? Què es pots dir de la gent que ha tingut el plaer d'estar fent-los sentir això tan essencial que la bateria ens acompanya? Aviam, quins artistes t'han acompanyat?
1: Jo, pràcticament, home, hi ha molts. Quasi de l'escena catalana, sí. Doncs quasi tots. Començant pel Serrat, que vaig estar diverses temporades fent gires per Estats Units, per Sud-amèrica, perdona.
0: I el Diango? I
1: el Diango havíem treballat junts, però jo no havia acompanyat mai, perquè el seu germà era baterista.
0: Ah.
1: Aleshores, normalment ells anaven a
0: l'ocupar el seu germà. Sí, la família. Sí.
1: Però bé, la Guillermina Mota, la Núria Feliu, i d'artistes no catalans, moltíssims, el Emilio José, el Peret, vaig estar amb una orquestra que portava jo, acompanyant el Peret també molt temps.
0: Molt bé, sí, la rumba catalana.
1: Rumba catalana.
0: Estupendo. Escolta, el Machín, allà a Las Vegas.
1: Bueno, el Machín...
0: Ella anava molt allà, eh?
1: Sí, ja ho sé, però jo no el vaig arribar a poder musicalment ajudar mai, perquè era una altra generació que jo. Llavors, quan jo vaig començar a tocar, el Machín ja, de fet, es retirava una mica.
0: Ja
1: meu pare hi havia tocat amb ell.
0: No, ja. Bueno,
1: trompeta.
0: Normalment, jo vaig compartir escenaris amb el Machín.
1: Ah!
0: Mira, a Bahia de Sants...
1: Sí.
0: Pues jo era el vocalista...
1: El carrer
0: Ursinelles. Sí. Jo era el vocalista de l'orquestra, que llavors no hi havia... ni revers, ni ecos, ni res. Hòstia, quedava sònic per
1: sí, tu. Sí, clar.
0: Escolta, de quin guardes millor record de tots els artistes que s'ha acompanyat? I més satisfet de dir, ostres, això ha sortit rodó avui.
1: Si en parlem, jo he fet bastants estils diferents.
0: Yeah.
1: En la música pop, potser per dir-ho popular... potser el que hem tingut més rellevància ha sigut amb el Joan Manuel Serrat. Però jo he acompanyat artistes, com per exemple, que el vull recordar perquè era una meravellosa persona, que era l'Aguiler, el Luis Aguiler. Era un home que tenia un respecte increïble pels músics que portava.
0: Això és
1: bonic. Però molt. Ens portava molt.
0: Bandeja.
1: Llavors a mi em va fer impressió perquè no era el típic artista que surt d'artista i llavors els músics queden rellevats en un segon. Ell sempre comptava amb els músics.
0: I el Torre Bruno.
1: El Torre Bruno?
0: Era l'italià que...
1: Sí, jo me'n recordo. No havia, jo no havia tocat mai.
0: No? Era que, bueno, escolta...
1: No, home.
0: Jo he dit un nom per dir, i tu podies haver coincidit.
1: Sí, clar, no.
0: I segur que en queden molts al tinter.
1: Mira, d'aquell temps que potser tu encara te'n recordes i jo havia tocat amb ell... El Raúl del Castillo.
0: Hombre, era molt amic meu.
1: Bueno,
0: Bailando Calypso te vi. El Calypso.
1: Ah, no?
0: Bueno,
1: ah.
0: Ell havia portat el tombador, el Pedrito, eh?
1: El Pedrito havia anat amb ell?
0: Em sembla que sí.
1: Ah, no ho sé. El Pedrito eren com germans, amb el Pedrito.
0: Sí?
1: Sí, home, havíem tocat amb el Tete Junts, que és el disc que jo t'he suggerit després, que van fer els temes sud-americans amb el Tete, de trio, i ell anava de percussionista i jo de baterista. I de baixista hi anava el Moraleda. L'Albert Moraleda.
0: Ja, el germà, jo portava el pianista, el Joan Lluís.
1: Això mateix.
0: El portava jo de pianista.
1: És el germà gran. Sí.
0: Ara has de dir que la sardana.
1: Sí. Sí,
0: però l'Albert Moraleda sempre estava allà al Jamboree.
1: Sí.
0: No, era un bon músic, eh?
1: Molt bon músic. Molt. És... Ves, perquè encara fa coses, eh? Té un estudi,
0: no, té un estudi
1: a la Garriga.
0: Sí.
1: Té un estudi molt maco.
0: Molt ampliós i molt professional.
1: Sí, gran músic.
0: Has dit que vas estudiar al Conservatori del carrer Bruc.
1: Sí.
0: És així o no?
1: Sí.
0: A quina edat vas començar?
1: Jo vaig començar pràcticament, sembla que tenia 11 o 12 anys.
0: Molt bé.
1: Sí. Molt jove.
0: Bona edat.
1: Bueno,
0: és quan s'aprèn més.
1: Sí, sí, el que passa, en aquells temps, el conservatori, que ja ho saps tu molt bé perquè hi eres, tenia una altra dinàmica del que ara parlem del conservatori.
0: Per suposat que sí.
1: Allí estava
0: molt... Per suposat.
1: Però molt bé, me'n recordo molt bé, molts bons professors, el Jordà, el Samacoix, el Sant Millet, la senyoreta Bellà, n'hi havia moltes.
0: El Millet era el que tenia més renom,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí. Un dels que més.
0: Escolta, després d'haver fet pinitos musicals en diferents grups d'aficionats, fent recorreguts des del pop a la salsa, has de decidir el jazz, vas tindre una bona escola musical i vas fer segur que algunes jam sessions.
1: Bé, sí.
0: Que s'aprèn molt a la jam.
1: Hombre, jo vaig... Bueno, ja t'he dit que el meu pare... En el moment que jo ja podia tocar una mica, que estava al conservatori, ja començava a destapar-me, per dir-ho d'alguna manera, com a músic, llavors tocava, anava al jamboré. I al jamboré hi havia en aquell temps el Pepín, hi havia en aquell temps el Pocholo, que li deien...
0: Pocholo va treballar molt amb mi, pobret. Vivia a Sants, a la plaça Horta.
1: Sí, exactament.
0: Sols l'estimava... A més, és que tenia un so tan bonic.
1: Sí, sí, sí.
0: El so del Pujolo, mira, el Marquetilla també ha treballat amb mi. Sí. I tenia molta pràctica,
1: sí,
0: molta
1: tècnica,
0: mecànica musical.
1: Tècnica, sí.
0: Però el so del Pujolo eren sentències. Sí, estàs d'acord amb mi o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Era
1: molt
0: bonic.
1: Molt maco, molt maco. Tenia un so molt maco, molt. El Sandaran, de piano, el Ferrer...
0: Sí.
1: Que també tocava... Bueno, ja eren músics consagrats, ja era músic que tocava molt bé.
0: De l'elit, era músic de l'elit.
1: Llavors, doncs, clar, jo apareixies per allí, com que jo tenia ja una història musical a través del meu pare, que era el baixista.
0: Com ton pare era un músic d'elit.
1: Això mateix.
0: Jo el vaig dur ben bé, quasi 2 anys, era com baixista.
1: Oh, imagina't.
0: Venia un noi que es deia Tòfol, de Lleida, perquè ton pare va acompanyar el Juan Carlos Montserrey.
1: Sí.
0: El cantant.
1: Sí.
0: Pues aquell grup el vaig agafar jo,
1: ah,
0: quan vam pregar.
1: Imagina't.
0: I amb son pare l'estimava, nena, t'ho juro.
1: Home, sí.
0: I jo crec que ell a mi també. Perquè ell em venia a veure que jo vaig agafar una bodega allà a Horta i de tant en tant, un cop o d'una setmana em venia a
1: veure. A
0: Horta? Sí. Ah. Allà al carrer Dante.
1: A la plaça Bacardina?
0: No, carrer Dante.
1: Dante.
0: Anava des de la plaça Vista,
1: sí, sí,
0: fins a dalt de tot.
1: Sí, sí, sí, jo conec, jo conec.
0: Per això que amb el seu pare, t'ho prometo, vaig tindre una relació boníssima. Amics de veritat, ben fer.
1: Home, jo en aquell temps ja et dic, el meu pare va morir molt jove, eh?
0: Ja ho sé.
1: Desgraciadament. Però clar, vull dir, jo coneixia totes les històries, les coneixia, però de petit, clar, de petit i jovenet.
0: La seva germana està a Barcelona?
1: La meva germana viu a Castelldefels, justament.
0: Ostres! Viu,
1: que
0: sí.
1: El que passa és que s'ha canviat ara de casa i m'ho ha comunicat fa setmanes.
0: Bueno,
1: encara no sé l'adreça, però viu aquí a Castelldefels.
0: Actualment resideixes a Holanda.
1: Sí.
0: Bon país, ets feliç.
1: Molt.
0: Fora del seu país ets feliç.
1: Sí, sí, molt.
0: Enyores, quan estàs aquí a Holanda i quan estàs a Holanda, enyores Barcelona?
1: Sí, bueno... Sí, una mica sempre, perquè quan jo he nascut aquí. Hem estat visquent amb la meva dona 10 anys a Barcelona. Ella parla el català perfecte. És holandesa, eh?
0: Ja,
1: parla
0: un
1: català perfecte. Sí, bueno, jo sóc molt català i sóc molt de Barcelona i m'adono que, esclar, el fet que estic a Holanda, que estic molt bé, perquè jo a Holanda he tingut la sort que he fet molt bona feina i me l'han respectat molt bé, he estat donant classes durant quasi 35-40 anys.
0: Després ve aquesta pregunta, però bueno, ja bueno, vas anticipar, no preocupis.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No preocupis. Escolta, te'n recordes de la primera actuació professional que vas fer amb quins músics i en quina data i a quin puesto?
1: Difícil perquè en aquell moment quan tenies el conservatori l'estaves acabant, ja podies tenies que tenir el carnet, ja ho saps, però llavors, quan estaves acabant podies permetre't de fer bolos. Llavors jo vaig començar a fer bolos amb moltes orquestes.
0: Feies de cinema, sí.
1: I em sembla que la primera orquestra de veritat que va ser una mica durillo, m'hi va portar el meu oncle, que era músic també, Isandre, mm-hmm. em sembla que era el Price.
2: Hòstia, i allà vaig a la Ronda Sant Antoni,
1: sí,
2: on feien el boxeo.
1: Exactament.
2: Ah.
1: Però com el meu oncle em va dir, tu el que has de fer és llegir música bé i ràpid. I em va portar allí, em va portar de baterista.
2: I hi havia una orquestra de Rapsodes.
1: Exactament. Pues ja està.
2: Ell
1: havia tocat amb els Rapsodes,
2: ah.
1: I llavors em va fer anar i bueno, les vaig passar canutes, eh? Perquè em van fotre tot el repertori de l'orquestra i el tenia que llegir a primera vista... I ho vaig fer.
2: Vaya història, eh?
1: Sí, home,
2: però, escolta, això era un màster, quasi.
1: Sí, era.
2: Era un màster. Escolta, què et sembla? Posem un tema musical pels oients de Ràdio Castelldefels? Et sembla bé?
1: Em sembla molt bé, perquè però m'hauria de potser parlar una mica d'aquest tema musical d'on ve.
2: Tu tens llibertat d'impremta, com has dit.
1: Moltes gràcies, Joan. Jo estic encara tocant, estic amatiu, el que passa que m'ho prenc amb més tranquil·litat. Té que veure amb l'edat, eh? Però m'ho prenc amb tranquil·litat. Aleshores, què ha passat aquí? Jo vaig conèixer una persona que és un escriptor i és un noi que ha fet molts documentals al cine. Un d'ells, el documental que tu i jo vam coincidir sobre el Jesús Peirón.
2: Sí.
1: Aquest home ha sigut el que va fer el documental. Llavors, jo em coneixia a mi de referències i m'estava buscant, però clar, a l'estat Holanda no em trobava fàcil. Aleshores, va venir una noia amb una de les actuacions que tenia un grup a Holanda i tocava, va venir una senyora catalana i em va dir, t'estan buscant. I jo vaig dir, bueno, ojo, mentre...
2: Per què? No sigui la policia.
1: Això mateix dic, per què? Diu, no, hi ha una persona que està escrivint un llibre sobre la música laietana del Celeste, dels anys 70, i no et pot localitzar, i voldria parlar. Per fer la història una mica curta, ens va posar en contacte, i aleshores aquí ve la història ara, aquí ve la història de com hi ha anat a parar amb aquest projecte que estem fent ara amb gent jove, que sé que a tu això t'agrada molt, perquè combinar gent ja de molts anys...
2: A mi m'agrada.
1: I combinar amb gent jove, és que és el més maco que hi ha. Perquè la música no té edat.
2: Compartir és el millor que hi ha, perquè s'aprèn molt.
1: Sí, senyor, la música no té edats. Aleshores, en aquest sentit...
2: Perdona, ni banderes.
1: No, per supost, això per supost. Llavors, aquest noi, que és l'Àlex Gómez Font, ens va posar en contacte i va intentar reviure tots els anys 70 al Celeste. Què ha passat? Que, degut a l'edat, per supost, hi havia moltes persones que eren això. El Pedrito, que era un dels que havia estat amb l'orquestra Mirasol, ja no viu. El Roda, tampoc.
2: Un gran saxofonista. Saxofonista, un dels millors.
1: Aleshores, hi ha un altre, el que portava amb els teclats, que era el Víctor Amant, va morir molt jove. Llavors, clar, no es podia fer aquest projecte amb la gent que havien fet al principi del disc, que es deia
2: Estupendo.
1: El Salsa Catalana. No es podia fer, però llavors, com que ell és de Vic, va trobar un trio que feia molta cosa, que toquen jazz també, i llavors va intentar fer aquest projecte amb gent d'aquells temps que soc, per dir-ho d'alguna manera, jo i el Soleil de l'orquestra de la Dharma,
2: aquests eren els Fortuny d'allà Sant.
1: Això mateix.
2: I jo vivia al carrer Sant Cris i ets al carrer Ginella. A la plaça Bonet i Moixí.
1: Imagina't. Pues, bueno, doncs tot això va anar a parar amb unes xerrades entre Holanda, perquè jo vivia a Holanda, Vic, no encara, mig i mig, i aleshores vam parlar amb aquests nois de Vic i vam decidir de fer un projecte per recordar i rememorar la música dels anys 70 al Celeste.
2: Molt bonic.
1: Que van fer el disc de la Salsa Catalana, de l'Orquestra Mirasol. I això és potser... Tu em volies que et digués un dels temes que podríem...
2: El que tu vulguis, perquè la gent escolti això que acabes de dir, de la Salsa Catalana, de la música catalana, dels anys 70.
1: Això mateix.
2: Mira tu com revivim coses del passat.
1: Bueno, aquestes han sigut coses que, per sort, han reivindicat i han quedat una mica a la història d'aquí, de Catalunya. Potser sembla una mica pretensiós, però era una música que va agradar molt i que aleshores ara s'ha fet de nou, s'ha gravat de nou.
2: Bueno, s'ha fet un remaster.
1: Exactament. Llavors, potser el tema que jo ara proposaria per sentir seria el No juguis amb set miralls.
2: Molt bé, doncs endavant, No juguis amb set miralls.

0: Això de Miquel Àngel. Vas tindre moltes converses amb el teu senyor pare, en glòria estigui, de moments musicals, dels canvis de grups, o prenies tu les decisions pròpies? Ell era com et diré jo, no com un professor, però sí com un assessor teu, va ser-ho?
1: Sí. Home, era un mirall. Era un mirall perquè el meu pare estava 100% dintre la música de Barcelona.
0: Yeah.
1: I el problema més gran, malauradament, és que va morir molt jove. Llavors, jo quan vaig començar a funcionar, no ja sortint del conservatori, sinó una mica més com a músic fet i tal, ja no vam tenir temps de parlar aquestes coses perquè va morir 54 anys. Jo en tenia 23. Però home, bé, sí, però home, el meu pare havia tocat doncs, quasi amb tothom, via, amb gent també
0: home, de Madrid. Home, ja t'ho he dit, va ser un músic d'èlit
1: sí,
0: de Barcelona.
1: Sí.
0: Si et sembla poc.
1: Sí.
0: Què anava a dir-te? De quin dels artistes que has acompanyat guardes millor record com a persona i com a cantant o músic o digue-li el que vulguis? Abans m'has parlat de l'Aguiler.
1: Sí, l'Aguiler era una persona extraordinària. Com a cantant, era un home que sabia el que volia fer. Llavors, era un home que la música que feia era el que en aquell temps que era la musa de verano, no? els estius. Feia un hit i llavors feia la volta a Espanya venent tot el que ell havia fet.
0: Amb la Maria del Mar Bonet vas treballar?
1: No. Sí, hem coincidit en festivals, però mai junts tocant el mateix grup.
0: Tinc referències de que ha sigut una dona molt exigent. Sona això?
1: No, perquè és que l'he conegut, ens han saludat, per raons, per estar en un festival junts, però no mai hem tocat junts i hem tingut temps de parlar de segons quina. Doncs no podria opinar.
0: No passa res. I de quina artista destacaries, a part de l'Aguiler, per exemple, el Peret, què tal?
1: El Peret, molt bé. El que passa que era un home que feia un estil molt concret, que era la rumba catalana, i era molt interessant. Però, bueno,
0: va ser una novetat.
1: Sí. Ara, per cert, veig que aquí torna a revifar.
0: Bueno, jo sóc un impulsor de la rumba catalana.
1: No sé, i amb tot dret, perquè és una música molt de casa. És molt de casa.
0: Home, mira, això t'ho faré fàcil. Als anys 60, Usafrancs, Gràcia i Carrer de Seda van ser els punts on es va crear la rumba catalana. Sí. El Xatxo, amb el pianano. El Peret i el Pescaïlla.
1: Hombre.
0: Estàs d'acord?
1: Sí, home. Clar.
0: Això va ser l'origen i la rumba catalana neix en aquella època i amb aquests punts de Barcelona. Sí. És bonic, això, eh?
1: Sí, home,
0: que Barcelona tingui un estil propi d'una música que ha sigut reconeguda
1: a tot arreu universalment.
0: T'agrada?
1: Sí.
0: Que els catalans, sense ànim de presumir, hem fet coses molt boniques.
1: Sí, home, sempre.
0: Eh?
1: Sempre.
0: Des del Pau Casals,
1: home, no,
0: a lo que vulguis. Sí. Bueno, no podem deixar oblidat el Pau Casals.
1: No, home, no, al contrari.
0: Eh?
1: El contrari és que la veiem de dit primer de tot, però bueno, és igual. Hi ha molt bons músics i músics que han fet molt per la cultura catalana. Adéu, gràcies. I que ho segueixen fent.
0: I tu ho has fet també. Tu has sigut un bon col·laborador. Escolta, què et sembla? Un segon tema musical? Et sembla bé?
1: Em sembla perfecte. Del mateix disc que han fet, que es diu Nucli Trio, interpreta música laietana, que som tots aquestes persones. Bueno, són diversos, eh? Ja, el Nucli Trio mateix és el David Vinyoles. Després hi ha el Guillem Plana i el baixista, l'Aleix, ells són el trio. I llavors, en aquest trio se li ha afegit, per fer aquest memoràndum del disc de la salsa catalana, de l'Orquestra Mirasol, s'han afegit el Jordi Soleil, que en aquell temps estava amb l'Elèctrica d'Arma, l'Eduard Altava, que era un baixista que havia tocat en Tropopausa,
0: No, aquest no... no
1: el... Sí, feia música, fa música molt, molt alternativa, moderna, contemporània, sí.
0: Bueno, això ja és bo.
1: I vam tocar amb una noia que està, que toca molt bé, que està molt bé entre l'escena ara, que es diu Careta, Alba Careta. Molt
0: no
1: jove,
0: no la conec.
1: Toca bé i canta un número també amb aquest disc. Llavors, jo t'he nomenat els noms perquè ara aquest, aquesta orquestra, que és la que hem fet el disc nou, és la, la que...
0: Necessita impuls.
1: Exacte. Bueno, ho estem
0: i
1: fent...
0: I publicitat.
1: O sigui, hem fet ja diverses actuacions, o a la Cava de Jazz de Terrassa, a la Cava de Vic...
0: Home,
1: Jazz de Vic, sí.
0: Home, prestigi. Sí. Jo saps amb qui mantinc bona relació? Amb la Susana Carmona.
1: Ah, bueno, sí.
0: És la coordinadora...
1: Sí, sí.
0: Li faig entrevistes des d'aquí.
1: Bueno, jo, jo coneixia més el Valentí, que era el que portava. Que era el que portava. Però, bueno, ja et dic, jo...
0: No, hi ha un equip molt bo.
1: Molt, molt, molt bo.
0: Molt professional.
1: I han fet música... Han portat músics molt bons, allà.
0: Home, el tocat, trompetista doncs, aquell tan antic, ara no em sona el nom, que ja és gran, que és de Terrassa. Bueno, és
1: Bueno, sí, sí, sí, bueno, és que ara jo perdo una mica la memòria, també. Perquè... Sí,
0: jo la perdo ja... molt, desgraciadament. Llavors, el tema que és Ones Nones?
1: Ones Nones. Ones Nones és un tema que l'ha composat el Jordi Soleil de l'Elèctrica d'Arma i que és el pianista ara d'aquest projecte Nucli Trio Toca Música Laietana.

0: Escolta, a Holanda també fas de músic o et dediques a projectes relacionats amb la música, com poden ser festivals, coses diferents, encara allà ho fas?
1: Sí. Sí, realment vaig començar a tocar, perquè tenia uns amics holandesos que havien tocat aquí a Barcelona, em van invitar, vaig anar a Holanda, i llavors als principis vaig començar a tocar molt el que és típic que es fa, a les caves de jazz, als centres culturals, i a mesura que anava tocant amb músics holandesos, hi ha un nivell molt bo a Holanda musical, molt bo, sobretot amb el jazz.
0: Com el Cruyff.
1: Sí, sí, sí.
0: T'he posat un exemple. No, no. És broma, és broma.
1: No, no, no, no, però és que el Cruyff era un geni. Com a futbolista, un geni. El que passa que, clar, vull dir, quan va aterrar per aquí, doncs es va tenir que també acostumar una mica bueno, a el que tenim aquí.
0: Però allà hi ha músics de Cruyff, com el Cruyff, de
1: nivell Cruyff. Molt, molt bons, molt bons. El Tete Montoliu, per exemple, hi anava molt a Holanda. Vivia a Sanford, que és un lloc a la costa al costat d'Harlem, i tenia allí, bueno, tenia un apartament. El Tete, com que era un gran pianista, acompanyava tots els músics americans que venien, els acompanyava. Havia tocat jo amb ell també un parell de vegades, havia tocat amb el Rutbring, gran saxofonista, alt saxofonista. Hi ha músics molt bons.
0: Ja.
1: Músics molt bons.
0: Existeix molta diferència en formes d'interpretar entre els músics del nostre país i els holandesos? O hi ha diferències?
1: No, pràcticament, si parles d'estils, potser sí que podem parlar de diferències, però parlant de jazz, els músics holandesos els agrada, en general, molt el jazz. I han estudiat, a més hi ha un conservatori molt bo, a Amsterdam, que ensenyen molt bé, ja surt una gent molt preparada. Llavors, clar, amb jazz,
0: amb jazz,
1: perquè nosaltres el jazz, en aquell temps meu, aquí el teníem que aprendre sentint discos.
0: Sí, sí.
1: Home, i escoltant músics que venien de fora, americans.
0: Anant a concerts, anant a màster.
1: Exactament. Però ells ho estudien al conservatori.
0: Què anava a dir-te? El clàssic, el contemporani, o d'alguna manera això que es fan fusions entre el jazz amb el, per exemple, l'andalús?
1: El flamencat, ja.
0: Les fusions allà existeixen també?
1: Sí, però aquests gèneres que has anomenat els hi ve una mica lluny.
0: El funky? O sigui,
1: no, el funky no. Però la música, com feia el Triana aquí, que ho feia molt bé, això com que no ho tenen tant a la vora... Bueno, el
0: Paco
1: que...
0: de Lucía.
1: Sí, bueno, el Benavent, el Carles Benavent.
0: Aquest ha estat aquí,
1: sí, viu, ja ho sé, sí,
0: viu aquí dalt.
1: Viu aquí a Sant Pere de Ribes, sí, ja ho sé.
0: És bon no, bé. Aquí és... a Vegas.
1: Ah, ens ho va
0: dir. A Vegas.
1: Ell, viu a Vegas.
0: Ell té l'apartament que va deixar el baterista, bueno... És igual, eren dos músics, i jo el va agafar el Carles Benavent. Mira, la primera entrevista que vaig fer aquí, aquesta emissora i aquí, va ser amb el Carles Benavent.
1: Un gran baixista.
0: A gran més, baixista. El flamenc és...
1: Sí. Home, jo el havia conegut de molt jovenet. Venia a la cova, molt a la cova del Drac.
0: Sí.
1: Gran baixista. I es va especialitzar, per dir-ho d'alguna manera o altra, amb aquesta fusió, que tu deies, del Paco de Lucía.
0: Home, fantàstic. I el Chick Corea. Ell també va anar amb el Chick Corea.
1: Sí, ja ho sé. Va
0: bueno, però escolta, amb el Pardo, ell porta encara a un pianista de l'època que va fer aquell que va obrir el Bàblia.
1: On t'ho vol dir el domingo?
0: El Roger Bàblia.
1: Sí.
0: El bateria, mira, era bateria.
1: Sí.
0: Bueno, doncs pues ara porta el mateix pianista que portava amb el Bàblia,
1: sí,
0: amb un trio que ell va fer a l'1-2-3.
1: Ah.
0: Era el Bàblia, el Benavent i el pianista que ara no em surt el nom.
1: Sí,
0: No, és igual, no? Però
1: no, sí, com, sí que sé qui és. Ja el conec, aquest trio.
0: I encara actuen junts.
1: Sí.
0: Fan moltes coses del Pastorius.
1: Home, no. Va, és que...
0: Bueno,
1: és,
0: però però les fan.
1: Sí.
0: Jo les poso, els meus programes.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo voldria que quan tinguis temps, vulguis i puguis, entris a la web de la ràdio i busquis el programa El Club del Jazz.
1: Sí.
0: És aquest programa.
1: Ho faré.
0: Pensa que jo ja poso, pues, espera't, ara que m'has dit aquest, un baixista, Marcus
1: Miller,
0: que és molt bo.
1: Sí.
0: Aquest senyor està encantat amb Marcus
1: Miller. Sí, home, t'ho diràs, home, clar.
0: Poso aquest noi... Bueno, és igual. Ara,
1: et poses...
0: Quan vols, no em venen els noms.
1: Bueno, ens bueno, passa a tots.
0: Mira.
1: No? És que són tants noms a recordar...
0: Duke Ellington, sí. Louis Armstrong, et podria dir...
1: Aquests són els clàssics.
0: O Hutcherson, el Bobby Hutcherson, que
1: Hutcherson.
0: És un vibrafonista.
1: Vibrafonista, Bobby Hutcherson.
0: Bueno, faig programes. Et sona el d'aquí baix de Sant Andreu, el Chamorro?
1: El Chamorro, sí, amb la Big Band del Chamorro.
0: Bueno,
1: doncs
0: pues també el fico, perquè fa... Saps què fa el Chamorro? Amb músics que ja els té a l'escola,
1: sí,
0: alumnes,
1: sí,
0: fa gravacions.
1: Sí, ho sé. Si em sembla que la seva filla toca la trompeta, també, oi?
0: Qui, l'Andrea Motti?
1: Sí. No, és la seva filla, vull dir...
0: Una ell toca una el baríton
1: sí,
0: i el baix.
1: Això mateix. Sí,
0: però
1: sí,
0: és
1: sí,
0: un gran persona. Sí, sí, sí. A mi, bueno, i jo tenim bona
1: relació. Us enteneu bé amb,
0: sí,
1: com a amics. Ja, ja.
0: En quin estil et trobes més a gust interpretant generalment? La salsa... O el jazz?
1: T'ho
0: posat fàcil o difícil?
1: No, m'ho poses molt bé, perquè és que a mi els dos estils m'agraden moltíssim. El que passa...
0: A mi també.
1: A mi la salsa em desperta un... algo rítmic que és totalment diferent del jazz, i llavors el jazz em desperta una cosa intel·lectual, per utilitzar una paraula, no ho sé, que tampoc ho té la salsa, és molt més directa. Llavors, la fusió dels dos em fas feliç.
0: Has sentit parlar de Gilberto Santa Rosa?
1: No.
0: És un puertorriqueño fabulós. Canta de tot, és un todoterreno.
1: No el conec.
0: Orquestres com els Bam Bam?
1: Home, ja...
0: Jo els poso molt.
1: Clar, no, molt, això, home. Això s'ha de conèixer.
0: Enito Rebé?
1: També, Refe, sí.
0: Miquel Àngel, sóc feliç fent
1: home,
0: el que faig.
1: No m'estranya. Amb la música que dius que escoltes, s'ha de ser feliç.
0: No, faig els programes, edito, vinc
1: ja,
0: aquí,
1: ja
0: et comento.
1: Ja t'entenc, home, disfrutes, gaudeixes, clar.
0: Llavors m'has dit que t'agrada la salsa com el jazz.
1: Són dos estils que...
0: Però si tinguessis que decantar per un, què faries?
1: Tindria un problema, perquè...
0: m'agrada... Per això t'ho he dit, per veure si seria un problema.
1: A mi m'agrada molt la música, sobretot afrocubana, són els Chiquitos de Matanzas, i llavors se'm posa la pell de gallina.
0: Hi ha una orquestra que es diu Failde, que són de Matanzas, i ho foten molt bé. I saps a què acompanyen? Als seus 94 anys, a la Omara Portuondo. Encara està fent gires per Europa, aquesta dona.
1: T'imagina, això. Sí.
0: La Repanocha.
1: Sí. Molt bé, ja la conec.
0: Et dediques a donar classes allà a Holanda?
1: Home, doncs sí.
0: De bateria?
1: Sí, molt, perquè els últims 35-40 anys he estat de professor de música fixo a una escola de música, i aleshores doncs, m'ha vingut molt bé tots aquests diferents estils que tu dius, que estàvem parlant, tocar jazz, tocar pop, tocar rock, tocar... I això és una de les coses que també vam fer a l'Orquestra Mirasol, amb el Xavier Vallès i amb l'Amant. Vam posar aquest primer tema que heu fet sentir, que és el
0: mirall.
1: No juguis amb set miralls. Hi ha molta influència de jazz i molta influència de latín, de la manera que es toca, de llatí.
0: Organitzes allà festivals de jazz? Així en pobles, d'una manera, podríem dir, professional?
1: Sí.
0: Amb els ajuntaments, el suport dels ajuntaments, o no?
1: Sí, però no ho organitzo jo. Jo ara, més o menys, em demanen. Mira, em què he de tocar? Llavors tinc una sèrie
0: de músics,
1: amics, llavors em diu, va, anem, que tenim això, tenim l'altre, i llavors, pues, clar, t'hi apuntes.
0: Un tercer tema.
1: Digues.
0: Pels oients, quin?
1: Un tercer tema.
0: Tot té re per mandolina i clarinet?
1: Sí.
0: Sembla
1: sí,
0: bé?
1: Perquè, sí, perquè aquest tema... estàvem parlant de mescles de música. Aquest tema hi ha una introducció que la faig jo amb el bombo, que ja suggereix que anem pel tema brasileny, el tema de la música brasileña. A mi m'encanta la música brasileña, sempre, com m'encanta la cubana i el puertorriqueño, però no es pot dir que és la mateixa.
0: El Mendes.
1: Sí, el Sergio Mendes, bueno, aquest també, gris. Els discos eren de color gris de Girona.

0: Pues una cosa, Miguel Àngel. Ha sigut un plaer tenir-te a Ràdio Castell de Pèls. Després de tants anys fora de Barcelona, et desitgem molta sort i molt èxit.
1: Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer poder-te saludar. Bé, ens coneixíem, però feia molts anys i és meva culpa, perquè estic als Països Baixos, però ara he estat molt content de poder-te saludar.
0: Jo també. Gràcies. Jo gràcies també. Ha sigut una satisfacció enorme. Escolta, i ara ens has de dir, com a cloenda del programa, heu decidit un tema amb el Sebastià.
1: Sí. Sí, he decidit un tema que si es parla de música, la que sigui, si parles de salsa, sí, de jazz, parlo del Tete. Llavors era un home que li encantava tant el que fèiem a Las Vegas, que tu deies, has parlat de Las Vegas, sí, que venia a tocar a Las Vegas. Estàvem tocant amb l'orquestra, sí, i ell demanava de pujar a tocar a l'orquestra. I arrel d'aquestes trobades amb ell a Las Vegas, van fer els dos discs, que un d'ells està aquí davant, que es diu Temes Brasilenys, i li he demanat al Sebastià si podria posar el Orfeo Negro, que és un... El coneix,
0: quasi. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Sí, bueno, dura 6 minuts.
0: L'he cantat mil de vegades.
1: Ja m'ho imagino. Per això m'ha fet gràcia posar-ho també, perquè si es parla de música s'ha de parar del Tete.
0: I això segur.
1: Val. I l'altre, que havíem fet de boleros, que jo te'ls recomano, perquè tu m'has dit que tu poses boleros.
0: Sí, allà surt el quizás, quizás.
1: Bésame mucho.
0: Bésame mucho. Sí, sí, i sí. Surt el Tete i tu.
1: Exactament. I el Pedrito Díaz.
0: Bueno, allà no me'n recordo.
1: Sí, jo el Pedrito Díaz i el Moraleda de baix.
0: Bueno, està bé.
1: Pues, llavors...
0: Un quartet d'estudi. És un quartet d'estudi.
1: Exactament.
0: Bueno, pues, escolta, això és casa teva.
1: Pues mira, amb molt de gust vindré, perquè m'heu atès fantàsticament i he estat molt a gust.

0: parlant tant amb tu com amb el Sebastià.
1: Ah, molt,
0: i bueno, ja està, ja. Escolta, ja. Som com família quasi ja, tu, ja ens considerem.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: I hasta sempre.
0: Molta salut. Vinga.

Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
1: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
2: Cinc minuts i seran 3:15 del matí. Més qüestions. La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili en uns fets que van passar ahir a 7:15 del matí quan van rebre l'avís que una dona estava inconscient al carrer amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà van traslladar-se fins al lloc dels fets on van assistir la víctima, que va acabar morint tot i l'ajut dels serveis sanitaris. La dona tenia 22 anys i, segons fonts policials, el presumpte agressor tenia una relació sentimental amb ella. La policia el va poder detenir. Es tracta d'un home de 24 anys acusat de delicte d'homicidi. Si finalment s'acaba confirmant aquest cas, el nombre de dones assassinades a l'Estat per violència de gènere pujaria ja fins a 20 des de començament d'aquest any. A l'altra cara de la moneda, qüestions més amables. Per exemple, hem d'explicar-vos que Girona ha inaugurat aquest dissabte una nova edició de Temps de Flors. Ho ha fet amb una gran afluència de visitants durant el matí, tot i el mal temps que ha fet una mica la guitza. El mal temps de tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada d'aquesta mostra floral que acull la ciutat de Girona durant molts dies. Ens ho explica des de Girona la Berta Artigas Fontàs.
3: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
4: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
5: Perquè hi ha molta gent i escolta, no pots fer un pas
4: en lloc. No es pot apreciar.
3: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
6: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i a part ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
3: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
7: S'ha treballat molt intensament doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament doncs, per fer aquest temps de flors com està sent, doncs, que està agradant moltíssim.
3: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
2: I abans d'obrir àrea de servei, explicar-vos que avui la mobilitat a Barcelona es veurà lleugerament afectada per la cursa del Corte Inglés. Si us heu de moure per la ciutat a partir de les 9 del matí, especialment a la part alta, heu de saber que es fa l'edició número 46 d'aquesta emblemàtica prova atlètica, que és una de les més multitudinàries i, per tant, això comportarà talls importants de trànsit en diferents punts i afectacions també en línies de transport públic. És un recorregut, el d'aquesta cursa, de 10 quilòmetres i s'espera que hi participen pràcticament uns 50.000 participants. És una cursa que començarà a les 9 del matí, ho farà l'Avinguda Diagonal davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina i d'allà els corredors aniran diagonal a la vall fins a girar Passeig de Gràcia, també baixaran fins al carrer Aragó i passaran doncs, per vies com Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran al carrer de Cas per acabar com és habitual a la plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit ja han començat a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa es preveu ja que estiguin condicionats, unes restriccions que no s'aixecaran fins a 1:45 del migdia. A més, també caldrà desviar una trentena de línies d'autobusos. No hi haurà tampoc servei de tram entre les parades de Francesc Macià i Zona Universitària des de les 5 del matí, que ja ha començat aquesta restricció, fins a les 11 del matí. Tant Ajuntament com també organització recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i recomana fer servir el metro. Ens situem pràcticament a 6:45 del matí, moment d'obrir àrea de servei i d'actualitzar la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
8: El temps.
9: La pluja avui ja no es presentarà bona part del dia. La tarda, aquest diumenge, la tarda i el vespre, pot entrar algun ruixat des de l'Aragó, la franja de Ponent, cap a la zona de Lleida, cap a la Terra Alta, potser Priorat, Baix Camp, Quatre Trons, res, d'una a 5 litres, puntualment 10 litres. Després de la regada d'ahir, no pas al sector de Lleida, aquí poca pluja, o ni gota, cap a l'Alt Pirineu, però, en canvi, Girona va rebre 11 litres per metre quadrat, gairebé 15 ja a última hora del dia, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, 13 a Sant Cugat del Vallès. En van caure 25 a Castelldefels, al Baixador, 32 als Ports, 26 als Alfacs, 14 al Perelló, 20 litres en posta. Doncs avui, ja diem, algun ruixat de tarda entre 1 i 5 litres en aquest sector de l'oest de Catalunya, bàsicament Ponent, interior de l'Ebre, i bona part del dia amb sol. Per tant, puja la temperatura màxima de 20 a 25. Un diumenge agradable, assolellat, res a veure amb el que va passar ahir. Ja és història aquesta pertorbació de llevant. I sí que destaquem que al matí d'hora hi pot haver llocs amb núvols baixos o boira, després s'aixecaran 10, quart d'11, però al matí d'hora boira baixa en molts sectors del prelitoral, sobretot Catalunya central i algunes valls del Pirineu, també la vall de l'Ebre.

0: Passa un minut de 6:45 del matí. Seguim a 3CAT Info repassant l'actualitat destacada d'aquest cap de setmana, sobretot ara en plana cultural, parlar-vos de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, anomenat Manual de Belleza, que es tracta d'un antídot contra els missatges d'odi i de violència. Una crònica des de Barcelona que ens porta al Marc Ruiz.
1: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
2: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
1: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a La Muñeira, per a Filla de Bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat: Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romería, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantat que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
0: També de l'àmbit musical, destacar-vos

0: 1.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i amb gastronomies típiques del país. També 5.000 roses d'un centenar de varietats han omplert el Teatre Bartrina de Reus, al Baix Camp, en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins al dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primera vegada s'ha obert a nous públics. Des de Reus, la crònica de l'Ariadna Escoda.
1: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
2: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
1: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
3: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i l'aspecte general.
1: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys a la capital del Baix Camp es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: I del Baix Camp cap a la comarca de l'Anoia, perquè més de 90.000 persones han passat entre dimecres i ahir dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada, per la capital d'aquesta comarca. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat les antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició d'aquest certamen ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i també de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec és un certamen, un festival que reuneix grans marques, firmes consolidades, també dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat han estat firmes catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat, per exemple, un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba, o també una cosidora que arreglava desperfectes en peces de vestir per allargar-ne el seu ús. L'Ateneu Barcelonès enceta avui diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Es tracta d'una invitació a aturar el ritme i a poder gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil, i això fer-ho cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i també impulsor d'aquesta iniciativa.
4: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Aquestes sessions comencen a les 12 del migdia amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabi aquesta hora de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor que sigui convidat en l'edició en qüestió. Aquesta primera setmana la convidada, per exemple, Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. Aquesta autora, per tant, compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i també reflexions al voltant de la literatura. És una activitat que és gratuïta pels socis, amb un cost de 5 euros pels no socis, i també en aquest cas es podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.

0: a tota l'actualitat esportiva d'una jornada marcada per aquest clàssic a Catalunya, d'aquest Barça-Madrid a partir de les 9 del vespre, que pot ser decisiu pel desenllaç de la Lliga, per si el Barça pot ser o no campió, i també que comença ja ben d'hora amb aquesta cursa del Corte Inglés. Actualitat amb el Marc Andrés.
1: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
2: 3CAT Info.
1: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva, una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
3: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara, es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses, està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
1: Un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
4: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
1: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
5: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
1: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
2: 3CAT Info.
1: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
6: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
1: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però Katakati ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
7: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
1: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
1: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
8: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
1: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les dues es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València a Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB, aquest dissabte, victòria del Barça, 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Murcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
9: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa a aquestes hores per Tenerife, on arriba l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer fundeix ja al port, assistit per un remolcador. Ho farà properament, a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistirem en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers en grup reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta, molta calma. S'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat l'escenificació i l'espectacle al qual assistirem per part d'alguns mitjans i televisions aquestes properes hores. Tot és a punt, per tant, ja al port de Granadilla. De seguida hi connectem en directe, allà tenim la Mònica Mas. I mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arribarà en un diumenge marcat pel futbol. Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet i és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick: identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana. We'll be right back.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Veiem imatges ja d'aquest creuer Òndius que comença a entrar al port de Granadilla, a Tenerife. Eva Compte, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Aquesta matinada el president canari Fernando Clavijo s'ha negat a autoritzar el fondeig de l'embarcació, però el govern espanyol ha ordenat que es faci el desembarcament del vaixell on hi ha el brot d'antivirus.
1: De seguida sentim aquestes paraules del president canari. Mentrestant, l'altre titular del dia el trobem a Israel, que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza, retinguts des del 30 d'abril.
2: Són el català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els han expulsat del país. Ara seran deportats a través d'Egipte.
1: Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació.
2: L'USTEC reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
1: Sentirem també els representants d'USTEC aquest matí al suplement a les portes d'aquesta nova setmana de vagues. Talls de trànsit aquest matí a Barcelona. Atenció a aquesta hora si us heu de moure, per la cursa del Corte Inglés, que comença a les 9.
2: El traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça Catalunya. Es tallaran els carrers per on passa la cursa i també es desviaran una trentena de línies d'autobús.
1: Avui a les 9 del vespre, diumenge de clàssic al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid, Biel Cadilla.
3: Bon dia, sí, un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni. Arbeloa ha mirat de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, mentre que Hansi Flick no va voler fer-ne massa sang. El tècnic alemany recupera Koundé, que torna de sanció i podria donar alguns minuts a Rafinha.
1: Perilla l'Espanyol, que se situa a 2 punts del descens a falta de 3 jornades després d'una dolorosa derrota al camp del Sevilla.
3: Els andalusos van remuntar el gol inicial de Dolan i enfonsen encara més els blancs i blaus, que ja sumen 18 jornades sense guanyar. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, subratlla que només depenen d'ells mateixos, mentre que el davanter perico, Roberto Fernández, diu que els 3 partits que els queden són 3 finals.
1: No pinta gaire bé, i més si veus el calendari, tampoc ho té del tot fàcil l'Espanyol amb aquestes 3 jornades, també sobretot per aquesta dinàmica. 18 partits des del mes de desembre sense guanyar l'equip de Manolo González. Paula Blasi guanya la volta en la categoria femenina, es converteix en la primera catalana a aconseguir un triomf en una gran volta.
3: Sí, la ciclista d'Esplugues va acabar segona l'última etapa ahir, en final a l'Angliru, però va deixar enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi es va endur la volta amb 24 segons de marge. Només 2 catalans havien assolit una fita similar: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
1: Enric Agut, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Roger.
1: Després de la pluja d'aquest dissabte, avui què ens espera aquest diumenge?
4: Un dia aquest matí molt tranquil, amb sol. Sí que ha començat amb bancs de boira. Amb boira, per exemple, al Vallès, n'hi havia en alguns pobles, algunes viles, també al centre del país, s'anien desfent. Aquestes boires que s'han format fruit de la humitat, de la pluja d'ahir, també de la fresca que hem tingut aquesta nit. Un matí així, doncs, que quedarà assolellat, i a la tarda sí que arribarà una línia de ruixats i algunes tempestes, però per ponent, per comarques de Lleida, també a Tarragona, i que de cara al vespre nit podrien arribar també a altres sectors i després ja marxaran molt, molt ràpid. De dia, com que farà sol, la temperatura pujarà, i avui pot pujar, doncs, entre 2 i 5 graus, una bona pujada. I també hi haurà vent, vent de garbí, que reforçarà a partir del migdia la Costa Brava, amb cops que poden arribar als 50 km per hora, i, lògicament, el mar quedarà alterat amb onades que poden superar el metre d'alçada. Ara mateix, Alcarràs marca 8 graus, Anglès 9, Tivissa 11, la mateixa temperatura que Sant Cugat del Vallès.
1: Avui, el suplement... Avui al suplement viurem en directe aquest desembarcament acompanyats del Roger Paredes. Ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb la tertúlia habitual dels diumenges, Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. A les 10, inoculats també pel virus del futbol, Jordi Puntí, Miqui Otero i Anna Vallbona. 3 escriptors també amb molt de futbol a les cames. La setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. I a les 11 canviarem de registre per conèixer de més a prop una parella d'allò més glamurosa. Parlem de la model Martina Klein i el tenista, o l'extenista, Àlex Corretja.
5: L'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional. O sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats. O sigui, els homes esteu absolutament humillats davant aquest...
6: Bueno, ja està complex. Hauríem de plegar ara.
4: No, qui hauria de plegar...
1: Demà dilluns seran els ambaixadors, la Martina Klein i l'Àlex Corretja, de la Gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Avui tots dos es prodiguen poc als mitjans aquí al suplement. Tot això en un diumenge en què a l'eclipsi del suplement a les 12 ens visita Fede Cerdà. Si algú en aquesta vida ha viscut nits llargues i sonades, és ell, i no cal dir que l'Udegas porta bons records blaugranes. Mig quart de vuit.
0: L'informatiu del suplement.
1: El creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, ja és en aigües canàries. El creuer ha entrat al port de Granadilla a aquesta hora i la Marina Mercant ja ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, tot i que aquesta matinada el president de les Canàries, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig del vaixell apel·lant motius de seguretat. El govern espanyol ha imposat que es dugui a terme el desembarcament. Ambients especials a Tenerife i anem en directe amb el David Mendoza, el suport tècnic, i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, què tal, Roger? Doncs mira, l'Ondius l'acabem de veure, el que passa que encara no ha entrat dins del recinte, dins del dic de contenció del port, es mou, s'està movent dins, davant de la bocana, d'esquerra a dreta, es va movent i el anem veient estones, però encara no està a dins del port. Això no serà fins a les 8 del matí, hora canària, són les 9 vostres, perquè hi hagi prou llum, i es veu que la bocana d'aquest port és estreta i seria perillós fer-ho mentre es faci de nit, estigui de nit. Per tant, fins a les 8 no començarà tot aquest procés de repatriació dels passatgers de l'Ondius afectat per aquest antivirus. Una arribada molt esperada i que a última hora, com deies, ha estat envoltada d'una nova picabaralla política entre el govern canari i el govern espanyol. I és que el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ahir a última hora va sortir dient que es negava a utilitzar l'entrada de l'Ondius al port canari. Una decisió que, com deies, ja ha revocat la Marina Mercant, que ha signat l'autorització. El cap del govern canari feia aquest advertiment.
8: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
7: Clavijo adueix raons de seguretat i perill de contagi i assegura que hi ha dos avions que no poden arribar avui i fins demà no podrien començar aquest desembarcament. Per això proposa que se'ls faciliti un nou avió o se'ls recol·loqui amb els del govern espanyol. Sembla que ara sí l'Ondius començaria ja a entrar per la bocana, ens acaben d'informar. De moment no ho estem veient. Imagino que ha de ser una maniobra lenta perquè pugui entrar un vaixell d'aquestes característiques. Per tant, de seguida que el veiem entrar aquí dins del recinte del port, us en informem.
1: Molt bé. El que ha de passar aquestes properes hores, Mònica, ho hem anat relatant, això no serà ràpid, perquè es pot allargar aquest procés de desembarcament entre 24 i 36 hores, amb tots aquests grups bombolla entrant també dins d'aquests vehicles perfectament estipulats, amb un recorregut marcadíssim, per nacionalitats, primer hi ha l'entrada de diversos epidemiòlegs dins del vaixell, per tant, va per llarg i assistirem també a una retransmissió per part d'algunes televisions, però intentarem ser rigorosos també i fer-ho amb tota la màxima prudència, però el dia d'avui es farà llarg també pels passatgers i perquè afronten d'ara endavant una quarantena.
7: Sí, exacte. Roger, ara sí que veiem l'Ondius que comença a acostar-se aquí a la bocana del port. El veiem perfectament, tenim una visió privilegiada, estem aquí al moll. Per tant, sí que us podem confirmar que està començant a fer aquesta maniobra per entrar dins del port i fondejar aquí i fer tot aquest procés que deies que s'allargarà bàsicament pel tema dels avions. És a dir, com que ells volen que cap passatger surti si no hi ha un avió esperant, doncs si no tenen la confirmació de que tots aquests avions tenen programats els seus vols, doncs això seria el que faria que s'allargués tot aquest procés.
1: Mm-hmm. Molt bé. Podem sentir també, aquestes últimes hores, ha parlat per part de l'OMS el seu president.
9: This is not COVID. And then...
10: Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
9: The risk to the local population is low.
1: És el missatge que van repetint, Mònica, que això no té res a veure amb el coronavirus i, per tant, molta calma.
7: Sí, sí, jo entenc que també aquestes paraules del director de l'OMS una mica era per contrarrestar les paraules del president d'aquí de les Canàries, Fernando Clavijo, que doncs, tot fa molts dies ja que està repetint aquest mantra de que hi ha perill per la població canària. Imagino que ha sortit al pas. De fet, va fer ahir una carta dirigint-se directament per xarxes a la població de Tenerife dient això, no? Que calma, això no és un Covid i està tot controlat.
1: La notícia a aquesta hora és que l'Ondius ja és en aigües canàries, que està entrant en aquest port de Granadilla, que la Marina Mercant ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, malgrat que s'hi ha posat de cul una altra vegada el president de les Canàries amb un intent també d'utilització política d'una crisi o susceptible crisi sanitària. En qualsevol cas, això ja és més tema de tertúlia, que també farem a partir de les 9 del matí, analitzant doncs, tot el que doni de si aquestes hores en què doncs, aquest brot d'antivirus pot arribar també a l'inici del que serà el seu final amb aquesta quarantena i amb aquesta notícia ahir, i és que també coneixíem un contacte que doncs estava ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona sense cap mena de símptoma, però una passatgera catalana que havia viatjat en el mateix avió on hi havia hagut una de les morts i, per tant, s'havia decidit activar els protocols i passar una quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, des d'on també vam poder sentir missatges molt, molt tranquil·litzadors, per exemple, del doctor Antoni Trilla. Mònica Mas, tornem que en directe cap a Tenerife d'aquí una estona. Gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.
1: Israel ja ha expulsat els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts des del 30 d'abril. Ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal.
2: Són l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukashek, i el brasiler Tiago Ávila, tots dos amb vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portavors de la flotilla, Pablo Castilla.
11: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
2: La resta d'embarcacions de la flotilla Global Sumud ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
1: El fràgil alto el foc entre els Estats Units i l'Iran continua vigent, malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra interessos nord-americans a l'Orient Mitjà, després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts.
2: Si els combats entre Israel i Hezbollah continuen al sud del Líban, mentre els Estats Units continuen esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, tot plegat enmig d'incidents que fan perillar l'alto el foc a tot l'Orient Mitjà. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic.
1: Un quart de vuit del matí. A les portes d'una nova vaga general d'educació creix el malestar entre els professors per la intervenció policial durant les protestes de principis d'any. A les primeres vagues d'aquest curs, els Mossos van identificar o denunciar una vuitantena de docents.
2: Sí, la informació ha transcendit per la resposta del Departament d'Interior a una pregunta parlamentària de la CUP. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat responsabilitats al govern.
12: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lules jihadistes, com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles.
2: Aquesta nova polèmica arriba pocs dies després de la denúncia per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees del professorat.
1: Precisament sobre les conseqüències polítiques de la infiltració dels Mossos en assemblees d'educació, els grups parlamentaris han demanat en cadena la dimissió del director del cos, Josep Lluís Trapero. Els últims a fer-ho han estat Junts per Catalunya. També han exigit a les conselleres d'Interior i d'Educació que pleguin.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ho considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
13: Cessi a la consellera Parlon i, pel que fa a incompetència, urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
2: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos d'Esquadra és poc democràtica.
14: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
2: Des dels Comuns, Jéssica Albiach diu que veu el govern sobrepassat, i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Per ara, el president Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió, només ha fet esment de les inversions fetes en matèria educativa que ha xifrat en 2.000 milions d'euros.
1: Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del dia 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques.
2: La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de dos mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
15: Que les bibliotecàries bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I, per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
2: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, tot i que coincideix amb una època clau per als estudiants de selectivitat. La protesta, recordem, va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, ahir, a la ciutat de Barcelona van tancar 37 de les 40 biblioteques.
1: Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge. La plataforma per una feina i una casa dignes, aglutinarà entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general de la producció a tot el país. Abans, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir aquesta vaga, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya, serà el proper 6 de juny.
2: La idea de formar aquesta aliança va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat, i ja són una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de les jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa, diuen, que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. I si Saez, portaveu de la plataforma.
16: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge. I a poc anem a pujant, no, esferes com més definitòries.
2: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que, com a mínim, el preu s'ha doblat. I això no ha anat en sintonia amb el que s'ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat poc més del 20%, i, a més, sense comptar tot això, la inflació.
1: Atenció a la mobilitat. Aquest matí de diumenge, malgrat que és diumenge a la ciutat de Barcelona, tenim en marxa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés. És una de les més multitudinàries. Això comporta talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat, afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres. S'esperen uns 50.000 participants. És una animalada. La cursa comença a les 9 del matí a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors van diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer d'Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina, i finalment enfilaran el carrer Casp per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya.
2: Les restriccions de trànsit han començat a les 7 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 ja es tallaran els carrers per on passa la cursa. Es preveu que els talls s'aixequin del tot a quarts de dues. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi ha servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir, recomana, el metro.
1: Més qüestions. Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero la salut humana, en especial el cor i el cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Una d'elles és la nostra companya dels serveis informatius, la Núria Hart, que des de Sabadell ens explica com li ha anat. Núria, què tal? Bon dia.
17: Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai.
18: Okay. Thank you.
17: La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real, amb gravetat zero, afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
19: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions, que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
17: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues, la falta de gravetat.
1: Gràcies, Núria. Déu-n'hi-do, quina aventura. Un quart i mig de 8 del matí. anem fins al Sant Jordi Club, on aquesta nit Rodrigo Cuevas ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. Aquest dissabte hi ha presentat el seu disc més lluminós. És Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i de violència. Marc Ruiz.
20: Vestit de blanc, com si fos Rafael Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
21: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
20: I s'explica i sedueix el públic un cop més. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat. Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria. I un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
1: Una proposta ben diferent la trobem a la castanyada del Cabró Rock, que tindrà un cartell de luxe amb aquests que sonen els Pets, amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i els Lacs amb Busto compartiran cartell en un mateix festival.
2: Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band, Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. També aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus. Enguany, l'espai Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
1: Aquest és el primer cap de setmana de tallers oberts a Barcelona. El projecte cultural organitzat per l'Associació d'Artistes i Artesans del FAT convida a descobrir els espais de creació artística, de disseny i d'arquitectura, amb diferents jornades de portes obertes i activitats de proximitat repartides per diversos districtes de Barcelona.
2: El públic pot descobrir espais que habitualment no són accessibles i conèixer de primera mà com es treballa. És on, per exemple, es fa ceràmica, escultura, pintura, joieria, tèxtil, fotografia o estampació. Eulàlia Oliver, secretària de la FAT, en declaracions a aquesta emissora.
22: Si ho veuen in situ com s'està treballant, que hi ha diferents disciplines, la ceràmica, joieria, tèxtil, pintura, escultura, gravat, fotografia, restauració, i dialogues amb l'artesà o artista, doncs tens una visió completament diferent.
2: Tallers oberts BCN està estructurat en dos caps de setmana per districtes. Aquest es fa als districtes de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, Sants Montjuïc i Ciutat Vella. I el cap de setmana que ve serà a Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris i Horta. Els espais s'obren els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, i els diumenges només s'obren d'11 del matí a 2 del migdia.
0: L'informatiu del suplement.
23: Arriba el clàssic definitiu, un clàssic per guanyar una lliga.
24: Atenció!
23: Avui el Tot Gira és un dia gran.
24: Comença a acariciar una lliga.
0: A partir de les 4 de la tarda.
24: Cada cop de color més blaugrana.
0: Tot Gira especial dedicat al clàssic més decisiu.
23: Farem un gran desplegament per no perdre'ns res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
0: Connectats al Camp Nou des de primera hora. L'anàlisi, les claus del partit, els protagonistes.
23: A més, la ressaca del Gran Premi de França de motos, l'etapa del Giro, el Tenerife-Barça de la Lliga F i dos partits claus a la primera ref. Europa-Villarreal B i Tarassona-Nasti.
0: Tot Gira.
23: Aquesta tarda a partir de les 4. Amb David Clopés.
0: L'informatiu del suplement.
1: És un diumenge de clàssic al Camp Nou. El Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid. Un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc, amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. Arbeloa va mirar de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, la vam seguir en directe aquí al suplement, mentre que Hansi Flick no va voler fer sang. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Roger. Sí, Flick té clar que s'han de centrar en ells mateixos i fer el millor futbol possible, i és que l'ocasió s'ho mereix perquè els blaugranes tenen l'oportunitat de guanyar la Lliga per segona temporada consecutiva i, a més, de fer-ho davant del Madrid, cosa insòlita fins ara. Sobre la crisi al vestidor blanc i com gestionar els conflictes, Flick només va fer aquesta comparativa.
25: I think the most important thing, and this is...
26: El més important, i això és el que valoro molt en aquest club, és que tothom va en la mateixa direcció. Quan passa alguna cosa, tots parlem en la mateixa direcció. Aquestes coses passen al futbol, a la vida, no diré que és normal, però pot passar. I quan passa, ho has de gestionar. Has de parlar. El millor és comunicar-se, és el primer que has de fer, i així és com ho podem i ho gestionem aquí.
4: Also, how we manage it here.
3: Flick recupera Jules Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar saber si Christensen rep l'alta mèdica. També és possible que tingui alguns minuts Rafinha, que en la prèvia del Clàssic ha concedit una entrevista a Movistar.
5: Buscando mi mejor versión otra vez, creo que aún me falta un poco más, pero esperamos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no nos van a regalar nada, y si ganamos el partido, celebrar la Liga otra vez.
3: Mentrestant, el bàndol madrileny mirant de tancar la crisi, l'entrenador del Club Blanc, Álvaro Arbeloa, ha tret ferro a la baralla i ha parlat de traïció pel fet d'haver-la filtrat a la premsa. A més, s'ha indignat quan li han preguntat si és objecte de burla dels seus jugadors.
6: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
3: Aquest Barça-Madrid, aquest clàssic al Camp Nou, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, dura derrota de l'Espanyol al camp del Sevilla.
7: I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final dolorós, final molt dolorós al Sánchez-Pizjuán.
3: Així ho narrava Sergi Andreu al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blanquiblaus van perdre per 2-1 en un partit molt important per la permanència. L'Espanyol suma 18 partits sense guanyar i se situa a 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se i Roberto Fernández ja parla de 3 finals.
8: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodió después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra. Al final son 3 finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
3: Els pròxims partits de l'Espanyol són dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra la Reial Societat. Parlem ara de ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història.
7: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit? D'on has aparegut? Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet?
3: La narració de l'Isaac Vilalta i el Tot Gira explicant que la ciclista d'Esplugues ha guanyat la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi explicava quan va veure clar que podia guanyar.
9: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
3: Blasi va acabar segona, l'última etapa i en final a l'Angliru, però va deixar enrere Anna van der Breggen, a qui al final li va treure 24 segons de marge. La victòria de Blasi és històrica perquè tant en categoria masculina com femenina només 2 catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. 2 apunts més. En hoquei patins, el Barça avui es pot proclamar campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal. Serà a les 7 de la tarda, el seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el 5è metatarsià del peu dret. Això farà que es perdi la cursa d'avui a França i també la del cap de setmana que ve aquí a Catalunya.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Passen 2 minuts de 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger.
27: 3, 2, 1, se ganya.
1: Com està, Joan Anton?
10: Molt bé, Roger, molt bé.
1: Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, amb el Joan Anton Català, mirem cap al cel, però mirem també cap a la Terra i parlem sobretot de ciència. I sort en tenim de la ciència, perquè l'actualitat passa per aquest antivirus. Joan Anton.
10: Sí, exacte. És una cosa que ens estan explicant els metges, els especialistes, i que ens ha donat moltes notícies darrerament, però les notícies que ens estan donant la gent que en sap molt de tot això, d'infeccions, són que no hem d'entrar en pànic. No té res a veure això amb el Covid.
1: Efectivament. La notícia més immediata és que ja tenim el port de Granadilla de Tenerife, el creuer Ondius. Veiem imatges on ha escalat aquests últims dies el brot d'antivirus dins d'aquest creuer. Supervisant tot aquest operatiu hi ha els ministres de Sanitat i d'Interior del govern espanyol, també el director de l'Organització Mundial de la Salut, un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu, 147 passatgers que esglaonadament aniran sortint d'aquest vaixell al llarg de les properes hores. Serà per nacionalitats, entraran dins d'un cotxe, d'un vehicle perfectament medicalitzat i bombolla, d'alguna manera, seguiran un circuit molt establert. Els que tenen nacionalitat espanyola seran traslladats a un hospital militar de Madrid. Això va per hores, perquè no serà un procés gaire ràpid, però sí que aquest creuer ja és a la costa sud de Tenerife i, per tant, tot és a punt per començar aquest desembarcament, tan bon punt comenci a sortir el sol. A Tenerife aquesta hora encara és fosc. Aquesta nit, també, utilització política d'aquesta crisi. Fernando Clavijo, el president de les Canàries, diu que ell no volia, doncs, que aquest vaixell de cap manera aparegués a Tenerife. En qualsevol cas, la Marina Mercant sí que ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari. Ho ha fet a través també del govern espanyol i, per tant, és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers. Que no pacients, hem de dir-ne passatgers, perquè la majoria no té cap mena de símptoma i, per tant, ahir també parlant amb la gent del Clínic ens explicava tot això. Bé, en qualsevol cas, suposo que l'interès informatiu és a Tenerife, Joan Anton, i que, malgrat que no és estrictament la teva qüestió, quan hi ha una notícia d'aquesta mena, la segueixes de prop.
10: Sí, sí, sí, perquè a més clar, estem parlant de virus i els virus són unes entitats biològiques molt abundants a la Terra que són pràcticament la major part d'ells, Roger, dels virus són absolutament inofensius perquè si no ja no hi seríem en aquest planeta, però n'hi ha alguns que ens preocupen i aquest és un dels que ens preocupa. Recordem que a diferència del Covid o de la cepa de Covid que ens va dur a la pandèmia, aquesta variant ja, de l'antivirus ja existia abans i dona, vull dir que no és nou, es coneix, i dona brots molt locals localitzats, i per això també els missatges de tranquil·litat que ens estan donant els epidemiòlegs.
1: Escolta'm, què és un virus, Joan Anton? Com ho definim? Perquè n'hem parlat alguna vegada, ho vam fer aquest capítol quan parlàvem de la Covid. Crec que és interessant recuperar aquestes històries ara que l'antivirus també és protagonista i, evidentment, veurem algunes diferències entre l'antivirus i la Covid. Què és un virus? Com ho definim?
10: Mira, ho definim com un agent infecciós microscòpic molt bàsic. Fixa't que dic agent infecciós, no dic entitat viva, perquè aquí la discussió de la ciència durant molts anys, i encara no la tenim tancada, és si podem considerar els virus com éssers vius o no. El consens és que no. I per això en diem agent infecciós, per dir-li d'alguna manera. Són, per tant, unes entitats biològiques molt petites, amb una estructura simple, formada per cadenes d'ADN o ARN, que és el seu llibre d'instruccions. De fet, l'antivirus està fet per una cadena d'ARN, i aquest llibre d'instruccions els virus el tenen envoltat de proteïnes que ho protegeixen. I, a més, l'antivirus, i en això s'assembla al Covid, a més, tenen una capa de greix, una capa de lípids que protegeix tot aquest conjunt. Són així de simples, i de fet, per un Premi Nobel de Medicina de l'any 1960, que es deia Peter Medavar, la frase és: els virus són un conjunt de males notícies envoltades en proteïna. Així de simples.
1: Quina mida té aquest conjunt de males notícies envoltades de proteïna? Com de gran és un virus?
10: Són molt petits, superpetits, molt més petits que els bacteris, molt més petits. Que els bacteris sí que, recordem que són éssers vius, aquests sí. Per exemple, mira, el virus del xarampió és 8 cops més petit que un bacteri que es diu E. coli. I el de l'hepatitis és 40 cops encara més petit que això. En el cas de l'antivirus, es tracta d'un virus mitjà-gran, que és 4 cops més gros que el de l'hepatitis B, però tot i això continua sent molt més petit que un bacteri.
1: Com funcionen aquests virus? Com ens infecta?
10: Clar, un virus necessita entrar dins una cèl·lula per obligar-la a que faci còpies del virus. Per això considerem que un virus no és un ésser viu, perquè per ell mateix no es pot reproduir. Ha d'envair una cèl·lula, ha d'entrar dins i ha de capturar el seu mecanisme de reproducció. I aquest procés d'infecció va per etapes. I la primera és que el virus s'adhereix a la membrana cel·lular i després penetra dins. I això, en funció de diferents tipus de virus, empren diferents maneres d'entrar dins, no? Per exemple, el del SIDA es fusiona amb la membrana de la cèl·lula i penetra d'aquesta manera. El del polio crea un canal per fora, la membrana. Els antivirus penetren formant una mena de vesícules amb la pròpia membrana de la cèl·lula. És com si es fusionessin en una part de la membrana de la cèl·lula. I la tercera etapa consisteix, quan ja és dins, consisteix en destruir la seva pròpia capa de protecció per alliberar dins la cèl·lula el seu llibre d'instruccions, l'ARN, que és el que enganyarà a la cèl·lula i farà que la cèl·lula comenci a fer còpies d'aquest virus.
1: Precisament la part més crítica de tot aquest procés és aquesta replicació, eh? Què és exactament la replicació?
10: Clar, el virus d'alguna manera obliga la cèl·lula a fabricar-ne còpies. I això té lloc amb els ribosomes. Els ribosomes són uns orgànols dins de les nostres cèl·lules que són els que interpreten les instruccions d'aquest llibre d'instruccions que és l'ARN i creen proteïnes. Doncs el que fa el virus és enganyar, allibera el seu ARN i fa que els ribosomes de la cèl·lula creguin que estan treballant per l'organisme, per la cèl·lula, i en veritat comencen a fer còpies d'aquest virus. És com si canviessis les instruccions, és com si agafessis el llibre d'instruccions natural de la cèl·lula i canviessis i li posessis les teves pròpies instruccions. Però mira, l'antivirus necessita, a més, un pas extra. Resulta que el seu llibre d'instruccions és com si estigués escrit a l'inrevés, en diem en sentit negatiu, un ARN negatiu. Vol dir que abans que faci això, l'antivirus ha de tornar a canviar el seu llibre d'instruccions, el seu ARN, l'inverteix, perquè això pugui ser interpretat pels ribosomes.
1: I un cop s'ha replicat, què més fa aquest virus?
10: Doncs mira, comença a encaixar totes les peces que han fabricat els ribosomes, és a dir, comença a encaixar de nou les proteïnes, el material genètic, i finalment el virus, clar, necessita sortir de la cèl·lula per continuar infectant noves cèl·lules. Aquesta és l'etapa final. En alguns casos, el virus destrueix la cèl·lula per alliberar les seves còpies que puguin infectar-ne d'altres. Però mira, l'antivirus no ho fa així. El virus es desplaça dins la cèl·lula, cap a l'exterior, pressiona la membrana cel·lular i s'allibera envoltat justament dels lípids, dels greixos que formen aquesta membrana. Fa com una vesícula i allà s'allibera. D'aquesta manera, la cèl·lula infectada continua encara viva i amb capacitat de continuar infectant. Mm.
1: L'antivirus, la Covid, fins i tot un virus del refredat comú, són només alguns dels tipus de virus dels quals hem parlat més, però de fet al món en deuen existir moltíssims, eh?
10: Uau, sí, és el que dèiem. Són, fixa-t'hi, les entitats biològiques més abundants de la natura. Els experts estimen que hi podria haver més d'atenció 10 quintilions de virus de tota mena a la Terra, que si els poguessin posar un rere l'altre, i mira que són peques, formarien una cadena tan llarga com tota la nostra galàxia.
1: Tots els virus ataquen el mateix tipus de cèl·lula, Joan Anton?
10: No, estan molt especialitzats, i afortunadament, el que dèiem al començament, la gran majoria de tot aquest exèrcit de virus són totalment inofensius pels humans, és que si no ja no hi seríem. I hi ha virus que estan especialitzats en determinats organismes, no? Per exemple, n'hi ha que ataquen plantes, n'hi ha que ataquen determinats tipus d'animals, n'hi ha que ataquen, per exemple, els gats poden tenir una mena de sida que és específica, causada per un virus específic, només els ataca amb ells, val? També hi ha fins i tot virus que ataquen bacteris. Estan molt, molt, molt especialitzats.
1: Quant temps sobreviuen fora de les cèl·lules?
10: És variable. Això depèn de cada virus. N'hi ha que sobreviuen poquíssims, per exemple, el del SIDA necessita un contacte molt pròxim per poder transmetre's i només ho pot fer per la respiració. Altres, com el que ens va donar la pandèmia del Covid, sembla que pot ser més estable durant hores o dies en funció de la superfície. El de la polio és més resistent i, mira, els antivirus se situen en un punt intermedi, però són molt, molt, molt sensibles a les condicions ambientals. Fora del seu hoste, que habitualment és un ratolí, poden sobreviure entre pocs dies i una setmana en condicions normals d'interior, però són molt vulnerables a la llum solar directa, als rajos ultraviolats, que els destrueixen en molt poc temps.
1: I una de les coses que també m'han anat aprenent aquests dies parlant de l'antivirus és aquest mètode i la cadena de transmissió. No tots els virus es transmeten igual, precisament de l'antivirus expliquen que costa de transmetre, que no té una transmissió tan alta, precisament també perquè és un virus que provoca molta mortalitat.
11: Correcte, correcte. I a més, només en coneixem, que jo sàpiga, una variant, que és aquesta variant, l'andina, que es diu, Andes, que és la que es pot transmetre d'humà a humà. De fet, ara ho deies, no? Cada virus té els seus mecanismes de transmissió. N'hi ha com el refredat o la grip, que es transmeten per petitetes gotes que alliberem al respirar, l'estornudar o el tossir. Altres es transmeten per contacte. I els antivirus tenen un mecanisme de transmissió que és per aerosol. El virus surt del ratolí a través de la seva orina, excrements o saliva, s'assequen en un lloc tancat, es mesclen amb la pols, i ara, si tu mous aquesta pols, per exemple, escombrant, doncs això flota per l'aire i el podem respirar, i aquí és on es pot inhalar. Val? Per tant, l'antivirus, en general, no acostuma a saltar de persona a persona. Però l'excepció és aquesta variant, l'andina, que és la que hi ha al vaixell, que ja es coneix de fa temps, i ha donat brots, però sempre ha donat brots molt localitzats, no ha creat mai aquestes extensions d'altres virus, no? I aquesta sí que és l'única variant del virus que es pot transmetre de persona a persona, però no ho fa de manera fàcil. Els experts ens diuen que és complicat, que ha d'haver-hi un contacte molt estret i durant hores, durant dies, prolongat. No és una cosa similar a un refredat o una grip o al Covid.
1: En el cas de la Covid, precisament, vam parlar molt de les mutacions, la variant Delta, l'Omicron. Com són i com es donen aquestes mutacions en un virus? Per què muta un virus?
11: Clar, un virus, al ser molt simple, al tenir aquest ARN, que és molt simple, està molt sotmès a agents externs que li provoquen mutacions, per exemple, agents químics o la mateixa radiació ultraviolada del sol. I com que es repliquen molt de pressa, entren dins una cèl·lula i la cèl·lula fabrica centenars o de vegades milers de còpies, aquest procés va molt ràpid, molt de pressa. I pot haver petits canvis, pot haver-hi petites modificacions d'un virus a un altre. La major part de modificacions faran que aquell virus en concret no sobrevisqui, és a dir, no faci res, però mira, de tant en tant, per atzar, n'hi haurà alguna modificació que serà beneficiosa pel virus, que crearà una nova variant del virus, que despistarà el mecanisme d'autodefensa de la víctima, que els seus anticossos no reaccionaran, no reconeixeran aquell virus, i això és el que crea les noves variants i fa que els virus mutin molt de pressa. I això ho veiem amb el de la grip. El de la grip, cada any, quan ens vacunem de la grip i es vacuni contra la grip, és cada any una nova variant, com a mínim una. Ens vacunem d'una de les variants, però són virus que canvien molt de pressa.
1: Aquestes mutacions són les que fan que els humans puguem tornar a agafar el mateix virus, precisament.
11: Clar, és el que dèiem ara de la grip, no? Dius, bueno, ja ha passat la grip, ja no en tornaré a passar mai més. Doncs no, cada any pots agafar grip i, a més, en pots agafar més d'una en un any, en funció de les variants que creïn, perquè el nostre sistema de protecció immunològic crea anticossos per combatre els virus, però, clar, si el virus ha mutat, això vol dir que només que hagi canviat una mica les proteïnes que envolten, que protegeixen el seu ARN, ja està. Els nostres anticossos fracassen i els s'ha de tornar a fabricar el nostre cos novament. Vol dir que ens tornem a malaltir o ens hem de tornar a vacunar. Llavors el nostre cos aprendrà sobre aquella variant.
1: Una cosa que també estem aprenent amb l'antivirus és que és aquesta cosa d'una mena d'ironia, que els virus més mortals són precisament els que menys es transmeten, els que costa més de transmetre.
11: Clar, com que un virus necessita, per infectar, necessita sortir d'una cèl·lula per infectar-ne d'altres i després trobar nous hostes, doncs si un virus és molt, molt, molt, molt mortal, doncs no dona temps a que aquell ésser que el té, no?, pugui infectar-ne d'altres. De manera que es produeix això que dius, és una ironia perversa, no?, però és així, els que són més mortífers no tenen una extensió molt grossa perquè no tenen temps a infectar-ne d'altres. De fet, mira, hi ha una cosa que és que és com si el virus, no volgués fer mal. És a dir, d'entrada el virus no vol fer res, vull dir que no és cap ésser viu, però si ho fos, no té intenció de fer mal. L'única cosa que vol és emprar la víctima com un medi per reproduir-se. El que passa és que, clar, això té conseqüències nefastes normalment per la víctima.
1: Sentint-te, Joan Anton, en saps moltíssim, però encara ens queda molt més per aprendre sobre aquests virus, eh?
11: Oh, i tant. Mira, d'entrada, ja et dic, encara estem discutint a la ciència si els considerem éssers vius o no. Ja et deia al començament que ara el consens de fa temps és que no els podem considerar. Però dèiem, mira, són molt petits, i et deia, són en general molt més pequeños que un bacteri. Però des de fa uns anys comencem a descobrir virus que són molt grossos, alguns dels quals sembla que infecten fins i tot ameves, que ja són organismes doncs, en una certa mida. I això de la vida, de si són vida o no, encara és una qüestió que ens porta de corcoll i dura aquest debat. I és que, en definitiva, Roger, encara avui, ple segle XXI, no sabem exactament com definir la vida.
1: Gràcies, Joan Anton Català. Una abraçada ben forta. Ho deixem aquí.
11: Igualment, Roger.
1: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Pausa. I recuperem també la plana informativa d'aquest suplement que passa a aquesta hora per Tenerife, on aquest creuer ja és al port i és a punt també per al desembarcament d'aquests 147 passatgers que aniran desfilant per nacionalitats i els espera un llarg periple que acabarà amb una quarantena.
0: El suplement amb Roger Escapa.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
14: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
15: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
14: Thank you!
13: Per aquí, sisplau!
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs, ja em condemna a tots els mals, no?
17: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
16: Ai, és a dir... em sap greu, veu?
18: Un restaurant caníbal a Berlín.
17: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo

0: exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Núria Pujades, titulars, bon dia.
3: Bon dia.
2: El creuer Ondius ja ha entrat al port de Granadilla a Tenerife.
3: Els ministres de Sanitat, Interior i també el director de l'OMS supervisaran el desembarcament dels passatgers en les properes hores. L'operativa continua endavant amb el vistiplau del govern espanyol. Malgrat aquesta matinada, el president canari, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig.
2: Israel assegura que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza retinguts des del 30 d'abril.
3: Són el català d'origen palestí Saif Abukashek i el brasiler Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els ha expulsat del país, tot i que les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó.
2: Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una 80ena de docents a les vagues d'educació.
3: El sindicat Uster reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
2: Trànsit complicat a Barcelona aquesta hora per la cursa del Corte Inglés.
3: Que començarà a les 9, el traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça de Catalunya. Els talls de trànsit han començat a les 5 del matí.
2: Hongria ja ha passat pàgina d'Orbán.
3: Amb la investidura del nou primer ministre, Péter Magyar, i el canvi de rumb del país ja es comença a notar, com a mínim, simbòlicament, la presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea.
2: Els Mossos busquen els dos assaltants que aquest dissabte van fer un atracament a punta de pistola a Mataró.
3: Van entrar en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Segons els Mossos, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi ha acabat sense ferits.
2: Ja es prepara una vaga general pel dret a l'habitatge.
3: Serà per l'any que ve, una mobilització que organitza la plataforma Per una feina i una casa dignes, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny.
2: Aquesta nit, Rodrigo Cuevas ha omplert el Sant Jordi Club.
3: El músic hi ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, que diu que és un antídot contra els missatges d'odi i de violència.
2: Tot això en un diumenge de clàssic. Al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o si guanya contra el Real Madrid.
3: Mentrestant, l'Espanyol s'apropa al descens després de perdre contra el Sevilla per 2-1.
2: Marina Laminos, portades dels diaris, protagonisme avui pel vaixell Ondius i per un clàssic que pot ser decisiu.
4: A l'ara, tant la crisi de l'antivirus com el duel entre els de Flick i els d'Arbeloa ocupen la part inferior dreta de la portada, en gran però imatge central del cel de Barcelona, on s'hi veu un raig, titular sobrescrit. Arriba un superniño, com ens afectarà, es pregunten, i espai també per a una altra fotografia, en aquest cas de Pilarín Vallès, perquè avui l'ara entrevista sis famosos que expliquen el seu racó preferit de Catalunya. A l'avantguàrdia, a la part superior, imatges dels entrenadors de Barça i Madrid. El Barça, un clàssic del títol de Lliga, i a sota, titular central, desplegament global per posar sota control l'antivirus. I a la part inferior, encara de l'avantguàrdia, imatge de Paula Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, que lluerna, diuen, a la Vuelta. Mateixa fotografia central que a El Periódico, d'ella diuen que ha nascut una estrella, i titular en aquest cas també del Periódico, una enquesta Andalusia. El PP es juga la majoria amb l'esquerra del PSOE a l'alça, i el Punt Avui, vertigen. Cada vegada més professionals fan un canvi radical a la feina i opten per dedicar-se a la seva passió.
2: A la premsa que s'ha dit a Madrid, l'antivirus comparteix protagonisme amb el funeral dels dos guàrdies civils morts que perseguien una narcollanxa.
4: Tant del País com a La Razón, la imatge central és la de viatgers de l'Ondius observant l'horitzó en prismàtics aquesta setmana, quan anaven rumb a Tenerife. El País titula 40 dies del risc, la vida al creuer amb un virus mortal a bord. I a La Razón, la pacient de la que en dona negatiu i quarantena per a la de Barcelona. A l'ABC, la imatge central és de l'enterrament dels policies, tant l'ABC com La Razón, que critiquen que ni Sánchez ni cap ministre hi van ser presents. I el Mundo, en titular, en el mateix sentit, els narcos van provocar el xoc. La Guàrdia Civil desmunta Marlaska.
2: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 60 espelmes, 3 aforcades.
5: Jo quan vaig estudiar la carrera, vaig acabar l'any 90 aquí, a la Facultat de Medicina.
6: Llicenciada en Medicina, ha estat una de les monges més mediàtiques de casa nostra, sobretot per la seva manca de fe en les vacunes i per defensar substàncies sense una base científica, motiu pel qual el Col·legi de Metges de Barcelona la va inhabilitar durant 18 mesos.
2: 81 espelmes, Rafael Ribó.
7: No coneixia el senyor Pablo Hasél. No conec...
6: L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya va ser diputat al Parlament durant 5 legislatures i una al Congrés dels Diputats. Entre el 2004 i el 2022 va ser el síndic de greuges de Catalunya.
2: 66 espelmes, Bono.

0: El cantant irlandès és conegut sobretot per ser el vocalista d'U2. Més enllà de la música, també és un personatge que destaca per la seva filantropia, que li ha valgut dues nominacions consecutives al Premi Nobel de la Pau.
1: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquest que sona és Eric Clapton, torna a Barcelona 22 anys després.
1: El rocker semblava que s'havia de retirar dels escenaris després de denunciar fa uns anys que tenia una malaltia crònica, però el guitarrista anglès encara té força per fer un tour internacional que avui el durà a actuar al Palau Sant Jordi. Serà a les 9 del vespre i encara queden algunes entrades per entre 120 i 180 euros.
0: I això és Ànima, que encara es pot veure a l'escenari del Teatre Tívoli.
1: L'obra, protagonitzada per Paula Amalia, ens situa en el Hollywood dels anys 30 i ens presenta la Greta, una jove que somia ser animadora en un món en què les dones no poden fer aquesta feina. Avui hi ha doble funció a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Es poden comprar entrades amb preu especial avui a partir de 19 euros.
0: A la Sala Vic t'abracen fins que m'adormi.
1: És un dels primers textos del jove dramaturg i escenògraf Cesc Colomina, un monòleg íntim i poètic sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 15 euros.
0: Al Teatre Texas encara s'hi pot veure per Magel.
1: L'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar està dirigida per Victoria Spunberg i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i explica la història d'una dona que es defineix com una lesbiana suïcida que s'endins en un viatge interior on desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la pròpia idea de supervivència. Avui a funció a 6:15 de la tarda, les entrades a partir de 12 euros.
0: I avui també es pot veure el clàssic al Time Out Market de Barcelona.
1: S'hi ofereixen dues opcions. D'una banda, l'experiència premium per gaudir del partit des d'una sala privada amb terrassa, servei a taula i un menú especial, tot per 35 euros. I de l'altra, veure el partit en l'ambient obert del Market amb menús disponibles per 20 euros. Tot plegat amb una pantalla gegant per gaudir-ne com cal.
0: És l'hora del conte, el suplement. El conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Model pedagògic.
2: Ahir era el mestre més estimat pels alumnes i el més lloat a l'AMPA. Avui és un empestat. El motiu? Creuar en vermell un semàfor amb 5 alumnes al darrere, formant en fila índia. Tots van arribar sans i estalvis a l'altra banda. Però una professora espieta es va encarregar de traslladar-ho a direcció. El mestre va defensar que travessar en vermell tenia un rerefons pedagògic. Primer va al·legar que les regles calia complir-les només quan tenia sentit fer-ho. Després va afegir que acatar per acatar convertia els ciutadans en súbdits. I al final ho va traduir al llenguatge viari. Per molt que el semàfor ensenyés el vermell, tenies el deure de passar si no venia cap vehicle. El director no el van convèncer les explicacions i va expulsar-lo sense miraments. I si avui és un empestat, és per la reacció dels pares quan el veuen a la via pública. Quan el mestre es disposa a creuar en vermell qualsevol carrer, s'afanyen a tapar els ulls de les seves criatures per evitar que creixin amb aquesta mena d'obscenitats. El mestre va desaparèixer del mapa durant molts anys, però un dia va tornar. Anava vestit de pastor. Encapçalava un ramat d'ovelles, i algú el va veure superar en vermell una avinguda, sense que generés cap escàndol.
0: Música.

0: Un minut per arribar a les 8 del matí. Ho fem acompanyats de la cançó que ens proposa sempre el nostre tècnic de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Ja que estem a maig, li farem un petit homenatge i arribarem amb la Maria Solà, més coneguda artísticament com a Maig, ja que aquest passat divendres va treure el seu primer disc titulat Prou. I això que sona es titula Vull perquè no puc.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa aquesta hora per Tenerife, on ja ha arribat l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer ja fondeix el port, assistit per un remolcador a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistim en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers, encara no ha començat, 147 passatgers que seran desembarcats en grups reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta, molta, molta calma. S'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat l'escenificació i l'espectacle al qual assistirem aquest diumenge per part d'alguns mitjans i televisions a aquestes properes hores. Mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arribarà en un diumenge marcat també pel futbol.

Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet, és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick, identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Després de les pluges arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, aquest matí s'espera sol amb bastants bancs de boira que s'anien desfent ràpidament i a la tarda, novament, hi haurà una línia de ruixats que entrarà per les comarques de Ponell, les de Tarragona, Lleida, ruixats, algunes tempestes també pel Pirineu, l'Alt Pirineu, i més cap al tard, cap al vespre, poden també arribar ruixats més tocats a altres indrets del país. La temperatura avui puja entre 2 i 5 graus, una bona pujada, i també destacar, per acabar, que el vent de Garbí reforçarà i que pot arribar a cops superiors als 50 km per hora a partir de la migdia a la Costa Brava.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Ja és al port de Granadilla, a Tenerife, el creuer Ondius, on ha escalat els últims dies el brot d'antivirus. Supervisant tot l'operatiu hi ha els ministres de Sanitat i Interior del govern espanyol i també director de l'Organització Mundial de la Salut. Sens dubte, un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu. La incertesa és evident i aquestes últimes hores el president de les Canàries s'ha negat a rebre de nou el vaixell, ho ha dit de matinada Fernando Clavijo. Diu que ell no el vol i que tot el que pugui passar serà responsabilitat del govern espanyol. En qualsevol cas, la Marina Mercant ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari i ja és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers que no pacients. Això ens ho van explicar ahir des del clínic perquè la immensíssima majoria són absolutament asimptomàtics. Ho recordava ahir al vespre la ministra Mònica García.
3: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
1: Enviats especials a Tenerife i anem en directe al suport tècnic del David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Roger, què tal?
1: Fa una estona que veieu el vaixell, ja?
4: Sí, ja està dins del recinte del port. En un primer moment ha quedat fondejant justament al costat de l'únic vaixell que hi ha en aquest moll, i això ens ha estranyat a tots els periodistes que estem aquí, que som gairebé un centenar, però ara s'està movent, està fent maniobres. Entenem que és ja per situar-se en un punt en què pugui començar tot aquest desembarcament. Hi ha, com us deia, molta expectació, hi ha alguna llanxa de la Guàrdia Civil que patrulla al voltant d'aquest Ondius, també veiem drons i helicòpters de l'exèrcit. Recordem que, com deies ahir, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va dir que no autoritzava aquest fondeig, aduint raons de seguretat, però és evident que la Marina Mercant i el govern espanyol l'han desautoritzat perquè l'Ondius és aquí davant nostra, per tant, sentim el que deia Clavijo.
5: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
4: Justament per calmar els ànims ahir, Tedros Adhanom, el director de l'OMS, des d'aquí mateix, des del port de Granadilla, va remarcar que això no és una Covid.
6: This is not COVID.
7: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
6: The risk to the local population is low.
4: Ara aquí a Granadilla, a Tenerife, està sortint el sol, comença a haver-hi llum, per tant, segons el previst, ara hauria de ser el moment en què experts de l'OMS, metges, entrin dins de l'Ondius per comprovar l'estat de tots els passatgers que, com deia, són ara mateix asimptomàtics. I ja cap a mig matí, quan s'hagi fet aquesta revisió, si tot és correcte i no hi ha ningú que es trobi malament, començaria tot aquest procés de desembarcament tal com estava previst.
1: Fantàstic, Mònica. Demana pas tan bon punt tinguis novetats amb la Mònica Mas i el David Mendoza, que avui ens acompanyaran al llarg de tot aquest suplement en vies obertes, evidentment, amb Tenerife, des del port de Granadilla a les Canàries. També ens acompanyarà en aquest estudi ben aviat el Roger Paredes, ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, per entendre el perquè de les mesures sanitàries en aquest desembarcament. Mentrestant, es mantenen en 6 els casos d'antivirus relacionats amb el creuer d'Ondius. La dona confinada a Alacant amb sospites del virus ha donat negatiu a les últimes hores i en aquesta prova de PCR, notícia importantíssima, tot i així seguirà ingressada i se li farà una segona prova avui passades 24 hores. Continua confinada a l'Hospital Clínic, com us vam avançar ahir en aquest programa El Suplement, una persona que es considera contacte de la dona que va acabar morint pel virus a Johannesburg. La notícia ens va agafar fent programa justament a l'Hospital Clínic per les jornades del Clínic Obert, i l'epidemiòleg Antoni Trilla subratllava que tampoc hem de parlar d'ella com una pacient.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
1: Trilla deia que hi ha molt poca probabilitat que aquesta dona doni positiu els propers dies. Malgrat tot, no se sap quants dies haurà d'estar confinada. Van parlar entre 3 i 6 setmanes. De seguida tornem cap a Tenerife, vies obertes amb aquest port de Granadilla, d'Abona, on ja tenim l'Ondius a l'espera que arrenqui aquest desembarcament, que va per llarg, eh? És a dir, això pot allargar-se més de 24 hores, tampoc farem la transmissió en directe, sí que, evidentment, doncs, tot el que vagi passant, que sigui destacable, ho anirem traslladant a l'antena de Catalunya Ràdio. L'altra notícia d'aquestes últimes hores és que Israel assegura que ja ha alliberat els dos activistes de la flotilla Global Sumut, retinguts des del 30 d'abril, ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal. Tot i així, les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó. Es tracta de l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila, tots dos en vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
9: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
1: La resta d'embarcacions de la flotilla Global Sumut ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. És un diumenge, atenció, de restriccions de mobilitat. Si us heu de moure per Barcelona, d'aquí menys d'una hora, a les 9, arrenca la cursa del Corte Inglés, una de les més multitudinàries. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants, com sempre que hi ha esdeveniments esportius d'aquesta magnitud, que ja està comportant talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectació al transport públic. Per tant, paciència. De fet, les restriccions de trànsit han començat a les 5 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a quarts de dues d'aquest migdia. La cursa comença a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment també enfilaran el carrer Casc per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya. Pel que fa a l'afectació al transport públic, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro. A les portes d'una nova vaga general d'educació, el sindicat majoritari USTEC continua exigint una negociació amb el departament a l'hora que demanen dimissions per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea docent. Continua també la picabaralla política per aquesta qüestió. L'última a sumar-se a la petició de dimissió de Trapero ha estat Junts per Catalunya, que ha ampliat les exigències a dues conselleres del govern. El secretari general de Junts, Jordi Turull, considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
10: Cessi a la consellera Parlon i pel que fa incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
1: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos és poc democràtica.
11: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
1: Des dels Comuns, Jessica Albiach diu que veu el govern sobrepassat i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. A aquesta hora podem saludar Isaac Salinas. Ell és delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona. Bon dia, Isaac, què tal?
12: Bon dia, què tal, com esteu?
1: L'Isaac Salinas va ser a l'assemblea on dues agents dels Mossos es van infiltrar fa uns dies, un fet que ha aixecat polseguera, peticions de dimissió del cap dels Mossos. Et vas adonar que hi havia agents a la sala, Isaac?
12: Bé, no jo, però sí altres companyes. Hi ha una companya de l'assemblea que va reconèixer a les dues agents perquè les havia vist uniformades a la manifestació del 8 de març. Amb aquest indici, doncs, es va fer una sèrie de preguntes sobre el centre educatiu on treballen i, de més, que van deixar prou clar que no eren docents. I quan ja es van veure exposades, van marxar sota un pretext que era, doncs, com de debò, va marxar de l'assemblea i ja està. Llavors, amb aquestes evidències, bueno, és que ja no cal donar-li més voltes. El mateix cos dels Mossos d'Esquadra han confirmat la infiltració d'aquestes agents. La qual cosa, doncs, bueno, és una vulneració gravíssima del dret de reunió i de l'activitat sindical, perquè al final les assemblees de docents, que són? Doncs són espais democràtics i pacífics, no?, d'organització sindical.
1: De quina manera aquest fet condiciona també totes les demandes que teniu amb el govern i que de moment no són correspostes?
12: Bé, bueno, en primer lloc, ens sumem a l'exigència d'explicacions immediates per part del president Illa. Ha de comparèixer i explicar quin és l'abast d'aquesta operació i ha d'haver el cessament immediat de qui correspongui. Però és que ja durant les vagues que van fer el mes de febrer i març, els Mossos van identificar o van denunciar a una vuitantena de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que es basen en la llei de seguretat ciutadana, no? La llei Mordassa. Bueno, doncs no és casualitat que quan es va aprovar aquesta llei els moviments socials la van denunciar, no? O sigui, en un país que es consideri democràtic, el desplegament policial sistemàtic contra les mobilitzacions de docents resulta inacceptable. I és per això que diem al govern que prou d'espiar, prou d'intimidar i prou de reprimir els treballadors i treballadores de l'educació alhora que mantenen bloquejada la negociació del conflicte educatiu. I és que un govern que tracta així el personal educatiu és que és un govern que menysté l'educació del país. I per això no ens cansem d'insistir. El que han de fer és tornar a la via del diàleg i de la negociació. Han de convocar els sindicats majoritaris, a mesa sectorial, reobrir la negociació i no enviar policia a espiar-nos.
1: Aquesta negociació ara mateix no està oberta aquest cap de setmana de cara, per exemple, a la vaga que hi ha convocada aquest dimarts i després la resta de calendari, que ve farcit, també, de jornades de vaga, però la més immediata és aquest mateix dimarts.
12: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims, i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures en l'exigència per part del Departament d'Educació d'uns serveis mínims completament abusius del 50%. Per tant, observem com, mentre d'una banda la consellera Niubó parla de mà estesa als sindicats, segueix havent un immobilisme molt greu, no?, per part del govern. Llavors, doncs, bueno, hi ha un malestar acumulat entre el col·lectiu docent que ha arribat a un punt límit i, bueno, és que és inexplicable que després de les vagues de febrer i març, que van superar en tots els casos un 70% de seguiment, que no són minoritàries ni molt menys, a més amb el suport de famílies i de tota la comunitat educativa, tota resposta del Departament d'Educació, i el govern de la Generalitat sigui defensar un acord signat el 9 de març amb els sindicats minoritaris que el 95% del col·lectiu docent rebutja per insuficient. I a més d'aquest immobilisme, observem això, cortines de fum com el pla dels Mossos als instituts de secundària, que en cap cas resol els problemes de convivència.
1: Última pregunta. Sí, Isaac Salinas. Què ha de passar perquè USTEC aixequi aquestes vagues programades per final de curs, que són moltes, a data d'avui diumenge, missatge adreçat a la consellera Niubó?
12: Sí. El dia dijous ja vam enviar un nou missatge a la consellera Niubó que, si volen que no tinguem l'escenari de vagues convocades, bueno, les vagues ja estan convocades, no?, de maig i juny, però si no volen que no acabem el curs en normalitat, que és, doncs, el que estem plantejant amb aquest escenari de vagues, el que han de fer és tornar a negociar i situar una millor oferta i millorada en matèria de salaris, en matèria de recursos per atendre l'alumnat, de ràtios, en matèria de reduir la burocràcia i que sigui acceptable pel col·lectiu. Llavors, si tenim una voluntat real i una oferta realment per dignificar la professió, podrem apropar postures i llavors, doncs, bueno, tindrem la possibilitat de valorar la convocatòria de vagues sempre després de la consulta al col·lectiu, perquè ens estem orientant en base a un full de ruta que té en compte, no només té en compte, sinó que posa en primer lloc la voluntat del col·lectiu en forma d'assemblees, on es delibera i es prenen decisions sobre com continuar a l'hora de valorar si una oferta és suficient o no, etcètera.
1: Última pregunta de sí o no. Espera una trucada de la consellera, vostè, que avui o demà?
12: És el que hem exigit en aquesta comunicació de dijous. Amb total urgència vam demanar a la consellera que ens contactés per ser a negociar aquesta mateixa setmana. Sí, ara ja és diumenge i encara tot i així seguim esperant la seva trucada.
1: Molt bé. Doncs l'Isaac Salinas, el delegat de l'OSTEC al Consorci de Barcelona, queda clar el missatge. Una abraçada, gràcies, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, hora informativa, finestra oberta a Tenerife, on aquest creuer ja ha arribat a la costa sud de l'illa Canària. Es preveu que aquests propers minuts, a partir de les 9, comenci el desembarcament d'aquests 147 passatgers. Mentrestant, la crònica internacional continua ben farcida. A l'Orient Mitjà continua vigent el fràgil alto al foc entre els Estats Units i l'Iran, malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra punts estratègics nord-americans a la zona després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians. El país persa assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. Mentrestant, Donald Trump continua esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau enmig d'incidents que fan perillar l'alto al foc. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts. Al sud del país, els combats entre Israel i Hezbollah no s'aturen. I a Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Magyar. El canvi de rumb del país ja es va començar a notar com a mínim simbòlicament. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor, Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat la bandera 12 anys després i s'ha celebrat el Dia d'Europa per commemorar el naixement de les primeres institucions comunes. Magyar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
13: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
14: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país. Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
1: Péter Magyar ha estat investit per una supermajoria aconseguida a aquestes últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Al suplement, ahir us vam prometre que viuríem un vol amb gravetat zero des de dins. Doncs bé, després d'un dia de gran intensitat informativa, ens hem endinsat en un estudi internacional que analitza com afecta la gravetat zero a la salut humana, en especial al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia han tripulat aquests 5 vols parabòlics per experimentar-ne les conseqüències. I també han estat testimoni des de Sabadell la Núria Hart, que ens ho explica en aquesta crònica. Bon dia, Núria, com ha anat?
15: Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai. Okay. Thank you. La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real, amb gravetat zero, afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poch.
16: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
15: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues, la falta de gravetat.
1: Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge, una mobilització que es vehicularia a través de la plataforma Per una feina i una casa dignes, un espai que aglutina entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general arreu del país. Isi Saez és portaveu de la plataforma.
17: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
1: Per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, la plataforma farà una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny. Aquesta possible aturada s'emmarca en un context en què el preu del lloguer a Catalunya s'ha doblat a l'última dècada, una pujada que no ha anat en sintonia amb la del salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20% i sense comptar la inflació. Un altre front de lluita són les biblioteques de Barcelona. Han convocat una vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, una mesura que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
18: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. L'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris.
1: La convocatòria arriba després de 2 mesos de negociacions contra el Consorci i l'Ajuntament, que, segons els treballadors, no han avançat. Atracament a punta de pistola al centre de Mataró. Els Mossos busquen els 2 assaltants que ahir al matí van irrompre en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Com es pot veure a les imatges de les càmeres de seguretat avançades per El Caso, un dels lladres va entrar al negoci amb una maleta de rodes i amagant-se el rostre amb una gorra i una mascareta. Van preguntar a un dependent per un carregador i a continuació el va apuntar amb una pistola. El dependent es va intentar amagar i aleshores va aparèixer un altre lladre per emportar-se diversos productes. Segons han explicat els Mossos a l'ACN, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi va acabar sense ferits. I han desarticulat un grup implicat en diversos tirotejos i incidents violents registrats a Sant Adrià de Besòs des de l'any 2024. Les detencions són fruit de la investigació oberta després d'uns enfrontaments amb armes de foc el mes passat entre 2 grups criminals amb un fort arrelament a la zona. En el marc d'aquesta investigació, els Mossos van fer escorcolls domiciliaris a principis del mes de maig al barri de la Mina i van intervenir 2 escopetes, una pistola, projectils i armes blanques. Els detinguts se'ls atribueixen els delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat, tinença il·lícita d'armes, amenaces i desordres públics. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions. Això que sona és Rodrigo Cuevas. Ha fet concert aquesta nit al Sant Jordi Club de Barcelona. El músic ja ha presentat el seu disc més lluminós. És Manual de Belleza, que diu que és un antídot contra els missatges d'odi i de violència, Marc Ruiz.
19: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
20: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
19: I s'explica i sedueix el públic un cop més. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat. Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria. I un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
1: Gràcies, Marc Ruiz. Veig que li ha entusiasmat el Rodrigo Cuevas al Marc. Tot això també, la redacció del suplement la tenim sobreexcitada per el que vindrà a continuació. Aquesta nit, després de 19 anys, ha tornat a sonar, per pena de molts, l'Oreja de Van Gogh amb la veu de Maya Montero. Uf, mare de Déu. A veure, puja. Ens hem d'imaginar que és de Maya Montero. Ha sonat el tret de sortida d'aquesta manera de la gira del grup Basca Bilbao, on per primera vegada des de l'any 2007 els fans han tornat a gaudir dels èxits cantats per la seva vocalista original, un directe que ha tingut algun entrebanc. Fil de veu. A veure, és la qualitat, o sigui, no és... Clar, és so de directe, no sé si gravat amb un telèfon mòbil o amb què, però sona com sona. Cançons antigues i també alguna de nova. Se sent més el fan que la canta que no Maya Montero. La de Bilbao és la primera parada d'aquesta gira de retrobament de l'Oreja de Van Gogh, que a Barcelona farà parada 4 dies diferents, el 6, el 7, el 26 i el 27 de novembre al Palau Sant Jordi.
2: Ja vull ser rei, ser per tu.
1: Un concert a un altre que també vindrà, ja sabem, el cartell de la Castanyada del Cabró Rock, el festival que durant 17 hores omplirà l'espai Can Guitet de Montmeló. Els Pets són un dels caps de cartell que, a més, compartiran escenari en un mateix festival amb l'Ax en Busto per primera vegada en dues dècades. També hi seran els Amics de les Arts, la Ludwig Band, els Figaflaues i els Tiets. Entre d'altres, el festival es farà el dia 31 d'octubre. Espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana i, a més de música, oferirà activitats i gastronomia típiques catalanes.
21: Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
22: No te preocupes, vas a estar
1: idiota. Sorda i Cirat continuen triomfant als premis. Aquesta passada nit han recollit diverses estatuetes als Premis Platino que celebren el cine iberoamericà. Álvaro Cervantes s'ha endut el premi a millor actor de repartiment i Cirat ha triomfat en la categoria tècnica de so, direcció de foto i efectes especials. La gran guanyadora de la nit ha estat, però, aquesta pel·lícula.
23: Aquells programes...
1: Això és El Agente Secreto, és el thriller polític brasiler que s'ha coronat com la millor pel·lícula iberoamericana de ficció i també s'han dut els guardons a millor direcció, guió, millor protagonista per Wagner Moura. La gala dels Premis Platino es podrà veure aquesta nit a través de la televisió espanyola. I la Factoria Cultural de Terrassa acull aquest vespre al seu escenari el prestigiós London City Ballet. Després de 3 dècades d'absència, la mítica companyia va renéixer el 2023 sota la direcció artística de Christopher Marni. Avui porta el seu projecte artístic a la ciutat del Vallès, a la cocapital del Vallès Occidental, un espectacle que aixecarà el taló a les 6 de la tarda amb les entrades exaurides. De seguida els esports, de seguida el Barça, de seguida l'enfonsament del Madrid. Quan són 8:45 del matí, aquesta nit el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Només necessita un empat al Camp Nou, però ja sabeu que a vegades, quan tot sembla tan encarat i de cara a barraca, els catalans també són especialistes en tirar-nos a la piscina i que no hi hagi aigua. Intentarem apagar el tribunero que portem dins i ser una mica més optimistes a les hores que tenim per endavant de suplement, que estan marcades per Tenerife, però també estan marcades per la prèvia del Clàssic i alguna altra última hora que de seguida desenvolupem. Fins ara.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
24: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
25: A l'arribar a la residència, l'Hostilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència l'Hostilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
26: Residència l'Hostilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
27: Benvinguts a la millora del dia.
28: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
27: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
29: Yes, teniu.
30: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
27: Carme, Carme.
29: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola. Hola, amb qui parlo? Sí, mare?
31: Hola, hola.
29: Ah, sí, sí. Som la Roser i jo.
27: Ara, ara sí!
29: Escolta, per què no puges?
27: Clar, no puc. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
30: Ho arreglem abans.
29: Tinc una coca molt maca.
27: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
0: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
27: Anem a repartir berenar.
0: A la tarda de Catalunya Ràdio.
29: Teniu?
32: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
33: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
34: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
35: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
3: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranich.
4: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
3: El divan, el valor de la conversa.
4: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu el que és una dictadura.
3: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
5: Som 3Cat.
6: A punt semàfors. Comença la cursa.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Vila.
7: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
7: Vols anar al Gran Premi de Catalunya de MotoGP? Doncs estigues molt pendent aquesta setmana de l'Univers MotoGP i de les nostres xarxes socials. Aquesta setmana, Gran Premi de França, amb convidats especials.
3: Univers MotoGP.
7: Perquè el Mundial és nostre i les entrades, teves.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Barça de Hansi Flick té un nou repte, guanyar la Lliga en un clàssic. No ha passat mai encara. Els blaugranes poden fer-ho realitat aquest vespre a les 9 al Camp Nou. De fet, en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions. Però, escoltant Flick ahir a la sala de premsa, queda clar que volen donar un cop damunt la taula i enfonsar encara una mica més el Madrid, que arriba molt tocat aquest clàssic.
1: El nostre objectiu és clar, volem guanyar la Lliga a casa. Juguem a casa, tenim un equip fantàstic i amb molta qualitat i amb el suport dels nostres aficionats, que és magnífic. Però quan m'ho miro des de l'òptica del rival, també és un clàssic. Tots donaran el 100% i també volen guanyar. És normal, és obvi. Al final, per això el clàssic és tan important tant pel Barça com pel Madrid. I el que volem és guanyar-ho i fer-ho a casa.
0: Flick la cara, Arbeloa la creu, la nit i el dia, l'antagonista de Hansi Flick, si el tècnic alemany transmet il·lusió i entusiasme, Arbeloa és tot el contrari. L'entrenador del Madrid, ahir a la sala de premsa, el vam seguir en directe amb crispetes aquí al suplement, intentava treure aigua del vaixell amb un cubell i amb una tassa també, minimitzant la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb arguments tan treballats com aquest.
2: Mira, yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro.
0: Molt bé. A tot això, hi ha el Cadilla en un clàssic en què pot reaparèixer Rafinha.
3: Sí, el brasiler ja va rebre l'alta mèdica la setmana passada a Pamplona, però no va tenir minuts després d'un mes i mig de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en un amistós amb el Brasil contra França. Rafinha ja té ganes de jugar contra el Madrid. N'ha parlat a Movistar.
4: Buscando mi mejor versión otra vez. Creo que aún me falta un poco más, pero esperemos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no son a regalar nada y si ganamos el partido celebra la Liga otra vez.
3: També podria tenir minuts Marc Bernal, que ja va reaparèixer la setmana passada a Pamplona. El migcampista de Berga és l'únic jugador del primer equip que encara no ha jugat mai un clàssic a primera.
5: Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial, amb tota l'afició, amb tots els nostres, i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
3: Flick recupera Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem amb la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, avui hem preparat un programa també amb molt de Barça. A partir de les 10, tertúlia esportiva amb tres escriptors inoculats pel virus del futbol. Són el Jordi Puntí, el nostre home Barça, però també vindrà l'Anna Vallbona, el Miqui Otero, també l'Ion Sindreu i el Toni Rodon, segur que hi volen dir la seva. I, evidentment, saludarem al llarg d'aquest suplement el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, el David Clopés. Per si avui no n'hi hagués prou, a l'eclipsi del suplement, Fede Sardà, un home que al llarg de la seva vida és bastant probable que hagi dit més vegades bona nit que bon dia. Fede Sardà, l'inventor del lut de gas, pràcticament ja de retirada, però que avui la cosa pot anar de celebracions, segur que té unes quantes aventures per explicar de nit. A tot això, dèiem, mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, l'Espanyol doncs s'enfonsa cada vegada una mica més.
6: I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final, final, final dolorós, final molt dolorós al Sánchez.
0: L'Espanyol allarga una mica més aquesta agonia. D'aquesta manera el Sergi Andreu, el tot gira, narrava la derrota dels blanquiblaus al camp del Sevilla per 2-1, i això que les coses havien començat prou bé pels pericos que es van avançar al marcador.
6: Ara bé, ha tallat una bona pilota Expósito. Golan, Aleix, ja és a la zona 3 quarts, prova el xut, li cau a Roberto a l'altra banda, a veure si pot evitar que marxi. La centra Roberto, punt de penal, Golan controla, xuta! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Minut 11 de la segona meitat, el primer gol 0-1 Dolan, però quan faltaven només 8 minuts pel final del temps reglamentari, l'empat del Sevilla.
6: Avança Castrín, arriba el vèrtex, entra a l'àrea, encara Castrín, encara Castrín! El gol del Sevilla.
0: El Sevilla feia l'empat en una jugada molt mal defensada per l'Espanyol i només 10 minuts després, crec que era el minut 91, atenció, minut 91, patacada de les grosses per l'Espanyol.
6: Que la rep a la frontera, el gol! El gol del Sevilla. No m'ho puc creure. A Cor Adams. A Cor Adams ha rebut una pilota al balcó de l'àrea i ha engaltat un xut.
0: Realment el guió va ser duríssim per l'Espanyol. La sentència, aquest 2-1 victòria del Sevilla, que supera els blanquiblaus a la classificació i els deixa només a 2 punts del descens. Crec que han fet a l'Espanyol, que la dada és demolidora, 6 punts de 54. des del mes de desembre. 6 punts de 54, 18 jornades sense guanyar, Biel.
3: Sí, queden 9 punts per disputar-se. Dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra la Reial Societat. 3 finals, com reconeixia ahir el davanter Roberto Fernández.
7: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodió después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra. Al final son 3 finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
3: Mientras que el técnico blanquiblau, Manolo González, mira de veure el got mig ple.
8: L'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit i tornar a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
0: Entrades a partir de 10 euros pel partit de dimecres. És evident que la RCD Stadium necessita doncs, tota l'afició de l'Espanyol per intentar aixecar el que és una de les pitjors segones voltes de la història de la Lliga Espanyola, si no la pitjor. Però realment el Sergi Andreu, pobre, ahir que semblava que la cosa podia acabar cara, doncs aquest final va ser demolidor. Encara parlant de futbol, atenció al que ha passat a Praga al derbi de la ciutat. Minut 96, el partit entre l'Eslàvia i l'Esparta de Praga. L'Eslàvia guanyava per 3-2 i s'estava a punt de proclamar campió de Lliga, però quan quedaven 4 minuts del temps afegit, centenars d'aficionats de l'Eslàvia envaeixen el camp amb bengales i petards, creuen el terreny de joc i comencen a atacar els aficionats de l'Esparta. Resultat, partit suspès, la federació estudia donar-lo per perdut a l'Eslàvia, que ja ha reconegut que és la vergonya més gran de la història del futbol de la República Txeca i diria jo a Europa en aquests fets que són del tot inusuals. Al marge del futbol, un dels noms del dia, també, Biel, és el de Paula Blasi.
9: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, que tens la volta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys.
0: La ciclista d'Esplugues de 23 anys ha fet història. Com narrava l'Isaac Vilalta al Tot Gira, Blasi va guanyar ahir la volta en la categoria femenina.
3: Sí, s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. La catalana va acabar segona ahir en l'última etapa, en final a l'Angliru, però va deixar enrere la neerlandesa Anna van der Breggen, a qui va acabar superant per 24 segons de marge. En declaracions al Tot Gira, Blasi explicava així quan de veure clar que podia guanyar.
10: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els 2 últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
3: Una victòria històrica, la de Blasi, perquè tant en categoria masculina com femenina només 2 catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
0: Marc Márquez serà baixa al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: Sí, el pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el 5è metatarsià del peu dret. S'haurà d'operar i es perdrà tant la cursa d'avui com també el Gran Premi de la setmana que ve aquí a Catalunya. Avui a les 2, cursa llarga, alemans, amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I acabem amb hoquei patins perquè el Barça es pot proclamar campió d'Europa avui mateix.
3: Sí, jugarà la final a les 7 contra el Porto. Els blaugranes van superar ahir el Benfica per 3-4 a les semifinals en la final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal.
0: Joan Anton Català, bon dia de nou.
11: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
11: Ahir va ser quart minvant i continuarà decreixent fins a arribar a ser nova d'aquí una setmana, que això és diumenge vinent.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Cassà de la Selva, el gironès?
11: A les 6:34.
0: I a quina hora es pondrà?
11: A les 20:56.
0: Una abraçada, Joan Anton,
11: igualment.
0: Gràcies. Temperatura a Cassà de la Selva a aquesta hora, Enric Agut.
12: Doncs mira, ara mateix, a Cassà de la Selva, la temperatura és de 9 graus. Ara mateix aquí a Cassà de la Selva, amb una humitat del 70%.
0: Que et falta l'aire, Enric.
12: Sí, sí, és que vengo corrents, disculpa, Ja no me'n recordava que entrava a la ràdio. I
0: ostres, Enric, ets un cas, eh?
12: Sí, sí.
0: No, és que noto com et falta l'aire. Vull dir, que ja, des del plató de la tele fins a l'estudi de la ràdio són gaires metres?
12: No, és res.
0: Però has hagut de fer un sprint de
12: 150 metres.
0: 150 metres llisos de l'Enric Agut a 8:45 del matí. Doncs no deu ser fàcil, eh? Encara amb l'estómac buit.
12: Sí, no, després esmorzaré i em carregaré piles. És a dir que...
0: Enric... Bé, va, avui surt el sol.
12: Doncs mira, el sol ha sortit arreu del país, però al matí a primera hora teníem bancs de boira a força indrets, eh? I en zones que són menys habituals. Per exemple, al Vallès hi havia boira, al Baix Ebre hi havia boira, també cap a Cassà de la Selva hi havia boira, bé, Cassà de la Selva, cap a l'àrea de l'Empordà, des de Begur es veia molts indrets amb boira, però es va aixecant, és normal aquesta època de l'any. El sol va guanyant alçada i bé, avui s'espera un dia tranquil aquest matí, amb una temperatura màxima que pot pujar doncs, entre els 2 i 5 graus. Avui les màximes més elevades poden tocar els 24, 25, 26, és a dir, que es notarà que el sol escalfa. I a la tarda sí que novament tindrem un canvi de temps, arribarà un front que pot deixar alguns ruixats i alguna tempesta a comarques de Lleida, de Tarragona, i després sí que més cap al tard podria arribar a altres indrets. Però bé, és un canvi que passarà molt ràpid. I per la setmana entrant sí que es veu una setmana bastant dinàmica, eh? Perquè dimarts passarà un front, deixarà ruixats, dimecres podria tornar algun pel nord del país, oh, yeah. I a partir de dijous, saps què passarà? Doncs que entrarà una massa d'aire polar.
0: Què dius ara? Dijous, torna el fred?
12: Sí, sí. Sí. Dijous, divendres i dissabte vol baixar la temperatura i bé, serà com un ambient d'inicis de primavera i pot nevar al Pirineu i ja veurem la cota, però podria caure fins als 1.000 metres.
0: Ens té boig aquest temps. Gràcies, Enric. Fins ara.
12: Fins ara.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
13: Dos amics col·legues en el judici aquest que porto 6 mesos a
0: dels
13: Madrid...
0: Dels Pujol.
13: Sí, que és el Francesc Sánchez i el Fuster Fabra, que són...
0: Dos advocats
13: reconeguts perigos, que, hòstia, és que em tenen... Perdó, és que em tenen amenaçat, pràcticament. I tinc que veure el futbol amb ells allà a Madrid. He vist el Madrid amb ells allà. Amb el Bertín Osborne, que ho vaig explicar un dia.
14: Si avui no passa, jo ja m'imagino que ells ens guanyen al Camp Nou, ens amarguen la nit, i això ho anem allargant fins gairebé l'última jornada. Aquest és una mica el panorama.
15: Perquè jo, quan perd el Barça, no menjo.
0: Ets de les que no sopa.
15: Jo no sopo, ja ho feia el meu avi, això és una tradició familiar, no? Però, clar, quan veus que la cosa va malament, pico algun, fas mitja trampa, no? Que piques com un petit allò, cacauets, olives, el que sigui.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge, 10 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Javier Padilla.
1: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados...
2: És el secretari d'Estat de Sanitat que acaba de parlar des del port de Granadilla, Tenerife, confirma que cap passatger quedarà desatès i que seran desembarcats amb llanxes i autobusos de la Unitat Militar d'Emergències.
0: Saïf Abukeshek.
3: I heard your voices...
2: La flotilla de Gaza acaba de confirmar que Israel ha alliberat avui l'activista català d'origen palestí, retingut des del 30 d'abril i que estava en vaga de fam des de fa 10 dies.
0: De seguida ens ho desenvolupa el Jordi Brascó des de Tel Aviv. Isaac Salinas.
4: Hi ha una companya d'assemblea que...
2: El delegat de l'USTEC, el Consorci de Barcelona, en declaracions aquí, en aquest programa, el suplement, va estar present a l'Assemblea d'Educació, on dues agents dels Mossos es van infiltrar i ha denunciat aquesta intervenció policial fa pocs minuts al programa i també... ha demanat poder contactar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, abans de la vaga general d'Educació d'aquest proper dimarts.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 19.
2: Els anys que feia que Maya Montero no cantava amb l'Oreja de Van Gogh, la vocalista original del grup s'ha retrobat amb la banda en el primer concert de la seva nova gira a Bilbao.
0: El número 3.
2: Els premis Platino que s'han dut, Sirat, que continua triomfant. La pel·lícula està premiada en les categories tècniques, mentre que Álvaro Cervantes ha guanyat el seu paper de repartiment a Sorda.
0: El 10.
2: Els quilòmetres afectats per la cursa del Corte Inglés, que arrencarà d'aquí uns minuts a les 9 del matí. El recorregut surt des de la Diagonal a l'alçada de Maria Cristina i acaba a la plaça de Catalunya. Per tant, mobilitat complicada aquest matí a Barcelona.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 10 de maig, en aquest cas de l'any 1987, va néixer l'emissora Catalunya Música.
5: Bona nit. Avui, 10 de maig, ara, en aquest moment precís, comencen les emissions de Catalunya Música.
0: Així va sonar amb Josep Conill al capdavant. El primer programa de Catalunya Música es va emetre just abans d'un concert especial de la Victòria dels Àngels al Palau de la Música.
5: Catalunya Música neix sabent que la seva creació ha estat un objectiu llargament ambicionat no solament pels qui treballem a Catalunya Ràdio, sinó també per moltes de les persones que, a un nivell o altre...
0: 39 anys després, Catalunya Música continua sent una emissora de referència de la música clàssica. Entre els programes que s'hi emeten, des d'aquest any podeu gaudir del Fixa't com sona, del nostre estimat Xavier Solà. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Gran Teatre del Liceu, des d'un barber de Sevilla o des del quiròfan d'un doctor que, per donar la nota, opera en texans.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: baixar aquesta mitjana de 60 anys, que són els influencers i bloguers. Durant el creuer s'han topat amb onades de fins a 7 metres d'altura i, després del primer mort, expliquen que la vida va continuar més o menys amb normalitat, excepte per la vídua, que els testimonis doncs, narren que gairebé no va sortir de la seva habitació perquè estava molt malament. Els altres feien àpats tots junts i barrejats al menjador, sopa de carabassa i gingebre, duo de llagosta i filet i panacota de pastanaga, per exemple, era algun dels menús. Després van començar a arribar les confirmacions d'antivirus i ja veus de dins del vaixell que sí que lamenten que es va tardar a informar i que els primers dies no es van prendre precaucions. En canvi, la majoria de testimonis expliquen al País que van continuar fent vida relativament tranquil·la, amb els ànims alts. La gent ha continuat somrient, passejant per la coberta, intentant avistar aus marines. De fet, van veure, expliquen el partit del PSG contra el Bayern, i fa uns dies també van celebrar l'aniversari d'una passatgera catalana, mantenint les distàncies, però buscant animalets per fotografiar, amb telescopis, amb prismàtics i, de vegades, veient tots els reporters a l'altra banda del vaixell fent-los fotos.
1: També sobre l'antivirus, Josep Corbella fa una crida a la calma. Si apareixen més casos, escriu, no us espanteu.
0: És a La Vanguardia, on insisteix que la situació està controlada. Pot ser que apareguin més casos entre passatgers i gent que va compartir avió amb algun dels infectats. És possible que encara no hagin aparegut els símptomes, però reivindica que s'estan rastrejant bé els contactes per tallar les cadenes de transmissió. I, a més, no es tracta d'un virus, us recorda, que es transmeti de manera eficient entre humans. Afegeix també que el brot més gran va ser a l'Argentina el novembre del 2018, i que les cadenes de transmissió més llargues van ser de 3 casos. Ara s'estan aplicant els mateixos protocols de rastreig. En aquella ocasió el brot va afectar 34 persones, 11 de les quals van morir. L'antivirus dels Andes, a més, acaba que és un vell conegut, incapaç, diu, de causar una gran epidèmia.
1: I avui també ens fixem en l'article del Toni Soler, que reivindica, diu, ficar el sac de la cultura catalana a la Fèria d'Abril és absurd.
0: Com també ho seria ficar-hi l'Octoberfest de Calella? Seria com dir que si mig milió de catalans se'n van a viure a Andalusia i formen una colla castellera anomenada Los Chiquitos de Fuengirola, un 4 de 9 amb folre i manilla seria tan andalús com la Romeria del Rocío. També és absurd negar el dret de qualsevol ciutadà de Catalunya a celebrar les festivitats de les seves terres d'origen, però cal que el govern català protegeixi i fomenti la cultura pròpia, perquè les grans migracions han demostrat la gran capacitat d'integració de la societat catalana, però també han deixat la població que cataloga d'indígena i la seva llengua, el català, per tant, en minoria. Una Catalunya independent, reivindica Soler, hauria pogut gestionar millor la seva pluralitat i ara en paguem les conseqüències.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
5: Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
6: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
7: Com de fàcil és robar un cotxe?
6: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
7: Quins són els trucs dels lladres?
8: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
7: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
11: 32.927. 32927 de la sèrie 42.
10: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 6 minuts per arribar a les 9 del matí. De nou, matí informativament intens, amb molts focus oberts. Anem cap a Jerusalem, on la flotilla per Gaza acaba de confirmar que Israel ha

0: alliberat l'activista Saïf Aboukeshek. Última hora des de Jerusalem amb el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, finalment ha passat de matinada. Israel ha alliberat Saïf Aboukeshek i Tiago Ávila després de 10 dies de detenció des d'aquella matinada en què els seus vaixells van ser interceptats en aigües internacionals davant les costes de Creta. Tant el seu grup d'advocats com el Ministeri d'Afers Exteriors israelià han confirmat la seva deportació. El ministeri, per cert, els ha catalogat de provocadors professionals. I el mateix Aboukeshek fa uns minuts ha enviat per xarxes un missatge d'agraïment des de l'aeroport d'Atenes.
2: He sentit les vostres veus, m'han donat força, però encara no hem acabat. Hem de continuar. Hem de continuar mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure.
1: Recordem que l'expedició de la flotilla Global Summit, en la que formaven part Aboukeshek i Ávila, encara continua, tot i que amb un menor nombre de vaixells. Ara mateix són una trentena i aquesta nit han arribat a la ciutat costanera de Marmaris, a Turquia, on tenen previst dur a terme una assemblea internacional i on debatran quins han de ser els següents passos de la flotilla. Israel, per si de cas, ja ha recarcat, ha remarcat, ha recordat que no permetrà que ningú trenqui aquest bloqueig naval que té instaurat davant la franja de Gaza.
0: Fantàstic. És l'última hora del Jordi Brascó des de Jerusalem, amb aquest alliberament després de diversos dies. Fa una setmana començàvem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, esforços diplomàtics perquè aquesta persona resident a Barcelona d'origen palestí, aquest activista, doncs, pogués ser alliberat a mans d'Israel, i imaginem que aquestes properes hores doncs tornarà cap a casa. Una abraçada. Gràcies, Jordi.
1: Fins ara.
0: Al Washington Post, Albert Postils, avui llegim, es fan ressò d'una teràpia innovadora, ponis que toquen el piano pels pacients de l'hospital.
3: Darrere d'aquesta iniciativa hi ha una organització sense ànim de lucre de Califòrnia, una associació encapçalada per Victoria Nodif Netanel, que ha entrenat els seus 9 ponis perquè facin lliscar els seus morros sobre un piano de 32 tecles. L'objectiu és alegrar en la mesura del possible l'estada dels pacients als hospitals del sud de Califòrnia. Aquests 9 ponis viuen en un estable al costat de la casa on viu la Victoria i aprenen a utilitzar el teclat imitant els ponis més experimentats i reben llaminadures amb gust a menta o fenc quan progressen en els seus entrenaments, que poden allargar-se fins a 2 anys. A més de visitar hospitals, els ponis també es reuneixen amb nens que han fugit de llars on patien abusos, famílies en dol i persones afectades per tirotejos i desastres naturals a Califòrnia.
0: Obrim també els diaris esportius, el dia que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga davant del Madrid. Què diu el Mundo Deportivo?
3: Doncs bateja el partit com un clàssic de campionat. A l'esport, avui pot ser un gran dia, il·lustrat amb imatges de les cares dels dos entrenadors, Hansi Flick i Álvaro Arbeloa. A Madrid, l'As surt amb una foto del trofeu de Lliga, acompanyat d'aquest titular, qüestió d'honor, i el Marca, llegeixo en castellà, a evitar otro golpe. A la foto de portada, imatge de Tchouaméni rematant de cap una pilota en el clàssic del partit de nada, sota la atenta mirada de Pedri i Rashford.
4: Avui, el suplement.
0: De seguida obrim tertúlia al suplement, acompanyats del Carles Monguirot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. A les 10, Jordi Puntí, Miqui Otero i Anna Vallbona, tres escriptors inoculats pel virus del futbol. Avui tertúlia esportiva amb tots tres. També tindrem els de la Setmana Tràgica, segur que hi voldran dir la seva, el Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, que a 11:15 canviarem de registre per conèixer de més a prop una parella d'allò més glamurosa. Són la model Martina Klein i l'extenista Àlex Corretja.
5: L'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans aquest...
6: Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
7: No, qui hauria de plegar sóc jo. Jo ja me'n puc anar.
5: Mira, he escollit molt bé.
6: Està, escolta, perdó.
7: Endavant. Mira, ja està, jo ja me'n puc anar. Sí. Després d'aquest petó que els que ens escolten per la ràdio s'han perdut, però ja puc narrar. L'amor quan va arribar?
6: Bueno, al final són situacions que van començar a arribar, i ja tenia les seves coses personals, jo també les meves, i mira, ens vam unir, ara sobre tenim una filla en comú, l'Èrica, jo tinc dues filles d'abans, l'Aroa i la Carla, i la Martina, pues, del Pablo. Així que, bueno, hem fet una, tota una família...
5: Una segona etapa de la nostra vida, sí, que ha portat a l'Èrica, també.
0: Són la Martina Klein i l'Àlex Corretja, avui a 11:15, aquesta conversa d'aquesta parella glamurosa, que demà seran els ambaixadors de la gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Tot això en un diumenge on a l'eclipsi del suplement avui ens visita Fede Sardà, perquè si algú en aquesta vida ha viscut nits llargues i sonades és ell, no cal dir que l'UDGAS també porta bons records blaugranes.

0: Són les 9. Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Tu parròquia.

Benvinguts una setmana més, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb la colombiana i ens l'interpretarà el grup Arborada. Al tenir que marxar de Cuba per perdre la guerra, molts homes, sobretot mariners, varen anar a altres països caribenys a la recerca d'un nou futur i varen trobar allí nous amors. La colombiana per al grup Arborada.

La poetessa Antònia Vilàs fa una bella poesia en la lletra de la propera havanera, que es diu El Pla de l'Empordà. La música és de Francesc Salce. Ell va néixer a Pont de Muntanya, a prop de Tremp, a Lleida. És el fundador del grup Mar Endins. La va composar el 1983. Ell actuava molt als clubs de jubilats, on és molt conegut a tot el nostre país. Aquesta havanera ens canta l'amor d'un pastor amb una sirena, al bell mig del Pla de l'Empordà, explicant-se el seu idil·li amorós totes les nits. Al trencar l'alba, el pastor torna amb el seu ramat i la sirena a la seva mar. Tot i esperant la nit, els dos volen tornar-se a trobar i reviure així el seu amor. Ens la canta el grup Chateau.

una manera molt, molt emotiva. La lletra la va reescriure el mestre Ortega Monasterio. La música és de la bonica cançó Los ojos de la Española. I la manera es diu Ulls de mar. Aquí escoltareu un meravellós acordió i una veu baixa realment brillant. Ens parla la lletra d'uns ulls que enamoren, els ulls de l'empordanesa que ell estimarà. Ell el recorda a totes les seves hores de solitud i el van omplint de confiança al saber que molt, molt aviat els podrà tornar a gaudir. Ell el recorda sempre tot embadalit. Ens la canta el grup Cavall Bernat i vull destacar un cop més el seu acordeonista. Ulls de mar, Cavall Bernat.

Ja ho sé. Us ha encantat l'acordió, no és veritat? Doncs continuareu disfrutant-lo. Doncs continuem amb Cavall Bernat i amb el seu acordionista. I amb una cançó poesia. Doncs al bell mig de l'havanera ens va recitant una estrofa de poesia meravellosa. L'havanera es diu Solitud. Ell està buscant a la platja la seva estimada. Ella no hi és. Mentrestant, ell va recordant els petons donats i va sentint encara el perfum dels seus llavis mentre va mirant el mar amb tots vosaltres, Cavall Bernat i Solitud.

Quan avui he vingut a la platja i no t'he vist, m'he quedat mirant les onades amb el cor trist. M'he quedat mirant la mar blava i l'infinit i he somiat que tu m'estimaves com jo t'estimo.

Anem ara a una havanera clàssica i que no falta mai a una cantada d'havaneres, Rosina. És popular i no té un autor conegut. Tots la coneixem, no? La Rosina es va enamorar d'un oficial de Nova York que, a l'acabar la guerra, va marxar i la va deixar. Ella ara ja no canta, doncs té el cor trencat. La realitat, però, és més tossuda que les quimeres i la Rosina, malgrat tot, té altres pretendents que la volen fer oblidar i volen que torni a estimar i que torni a cantar. Ens la canta el grup Peix Fregit.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: El Saló de Plens va acollir de forma extraordinària el passat dijous 30 d'abril la darrera sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelldefels, presidida per l'alcalde, el Manu Reyes, i amb la presència de la resta de regidors i regidores membres d'aquest òrgan col·legiat. Han aprovat, entre altres qüestions, el Pla de Seguretat i Salut de les obres d'ampliació de l'aparcament públic provisional del carrer Barcelona. L'aparcament se situa entre el carrer darrere de l'estació i el carrer Molinot i també la connexió del carril bici del carrer Molinot amb el carrer del doctor Romulal Claverol. L'obra ha estat adjudicada a l'empresa Numta Constructora SL i, a part d'això, la Junta de Govern Local va aprovar diversos acords destacats, entre els quals l'inici del contracte per instal·lar un mòdul intercanviador inclusiu a la platja de Castelldefels i la concessió de 6 llicències urbanístiques. També s'han validat diferents relacions d'obligacions econòmiques i certificacions d'obres, així com subvencions destinades a associacions veïnals i activitats d'estiu per infants i joves. A més d'això, s'ha acordat l'aportació municipal al Consorci per a la Normalització Lingüística pels pròxims anys i s'han impulsat contractes vinculats als serveis municipals com la recollida d'animals abandonats, estudis sobre presència d'amiant i la millora de la climatització de la piscina del SEM Can Roca, juntament amb la pròrroga del servei d'intervenció per a la convivència a l'espai públic. Ja està en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya i les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny d'aquest any, del 26. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos àmbits de l'atenció social, serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana, la SOAC. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
3: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes, i llavors hem reforçat en personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'oficina d'atenció ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
2: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés, a través dels circuits municipals s'ha d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i la gent gran.
3: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona, anem a fer-ho més fàcil, no cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
2: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització adreçat a persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
3: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
2: Des de l'Ajuntament comptabilitzen que des de que es va iniciar el procés han rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volen obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de Serveis Socials anuncien que des d'aquesta setmana amplien horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins a últim dia per obtenir la documentació. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran.
3: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que no hi ha, només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
2: La sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. I per part de la Generalitat de Catalunya també s'ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament i on es pot consultar més informació. El passat dimarts 21 d'abril va tenir lloc l'acte de presentació del projecte Sloate de Castelldefels, impulsat per la Diputació de Barcelona. Sloate són les sigles del Sistema Local d'Orientació i Acompanyament a la Trajectòria Educativa. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: Aquesta forma de treballar és un sistema que connecta tots els centres educatius, que connecta també tots els serveis municipals, no només educació, i el que pretén doncs, és que cap jove es quedi sense opcions. I si un jove doncs, s'adreça o s'apropa o la família té un servei en serveis socials o un jove està en el departament, en l'àrea de joventut o un altre departament, doncs tenim un sistema de treball conjunt de tots els departaments per poder orientar-lo i tenir una única base de dades per poder oferir-li una millor orientació.
2: La metodologia busca dissenyar a escala local l'estratègia de lluita contra l'absentisme, l'abandonament prematur dels estudis i de promoció de les noves oportunitats educatives des de la infantesa fins a l'edat adulta. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: Des de ben petits, un infant, un nen, una nena, ja es veu una mica quines habilitats o quines qüestions de psicometricitat o de... Bueno, són molt petits i no, encara els hi falta, no? Però les famílies, en aquest cas, l'acompanyament i la funció de més feina de treball que fan les educadores és també, doncs, i en aquest aspecte d'orientació a tota la trajectòria educativa, es fan a les famílies. I això és millorar les decisions que pugui prendre doncs, tant la família com el jove, no?
2: Tot plegat es fa mitjançant un acompanyament actiu que inclou assessorament i un seguiment continuat a les persones que estan estudiant. Aquest enfocament permet detectar necessitats, orientar adequadament cada cas i garantir una intervenció més eficaç i adaptada a la realitat de cada situació. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: De fet, de tant en tant es veu també doncs, hi ha nens i nenes doncs, que destaquen moltíssim. No? I això és per l'acompanyament familiar, l'acompanyament del centre, l'acompanyament de les professionals que estan al costat, de l'acompanyament dels recursos que podem oferir des de les diferents administracions. No? Aquí les escoles bressol són 100% municipals. Doncs, aquí tots els recursos els oferim des de, en aquest cas, des de l'àrea d'educació.
2: A la seu del Servei Local de Transició Escola-Treball, la presentació va comptar amb les intervencions dels regidors municipals de Mariano Ortega, de Presidència, i el Ramon Amador, per part d'Educació, i també amb la participació dels responsables tècnics de diverses àrees municipals, com són Cooperació i Solidaritat, Promoció Econòmica, Serveis Socials, Dependència gent gran o participació. També hi van intervenir la diputada adjunta de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona, la Mireia Besora, així com les tècniques de la Diputació Montguàrdia i Caral Blanco, i per part de l'Ajuntament de Castelldefels, la Carmen Ferrer, Rosa Sanz i el David Benítez.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: L'Ajuntament impulsa un nou model d'activitats extraescolars amb més recursos econòmics, quotes reduïdes i un reforç específic per atendre la diversitat. Escoltem a Ramon Amador, el regidor d'Educació.
4: Hem augmentat una partida econòmica important per fer les activitats que fins ara no eren del tot, més accessibles, més inclusives i millor planificades, no? Les famílies, per exemple, tenen quotes molt ajustades, de 13 a 15 euros al mes, i poden fer qualsevol activitat creativa, de hip-hop, robòtica, anglès, un munt d'activitats per aquests preus. I el que estem fent també amb aquesta partida ampliada és reforçar el suport a la diversitat. I aquest és l'aspecte més important, no?
2: Un dels aspectes clau d'aquests canvis és l'aposta per a la inclusió amb més recursos per garantir que tots els infants puguin participar en les activitats extraescolars. El nou model posa el focus en la inclusió amb més recursos i també la possibilitat d'incorporar un monitor extra per garantir que tots els infants, també els que tenen necessitats educatives especials, puguin participar en les activitats. Escoltem a Ramon Amador, el regidor d'Educació.
4: El que fem, doncs, que cap infant es quedi fora per aquests motius econòmics, no? Perquè a vegades disposar d'un nen que té unes necessitats especials, les famílies en altres llocs o en altres tallers o en altres extraescolars que no són subvencionades per l'Ajuntament, doncs tenen un preu més alt, no? I és el que pretenem, no? Que l'educació també passa fora de l'aula, fora de l'escola, i aquest és un suport necessari per totes les entitats que fan aquestes extraescolars.
2: Aquestes activitats extraescolars se centren especialment en infants de la primària, una etapa clau per al desenvolupament personal, social i educatiu. Els canvis busquen garantir l'accés de tots els infants, millorar la condició familiar i consolidar el paper educatiu de lleure fora de l'aula. L'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar un estiu més el programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva cinquena edició amb una variada proposta d'activitats pels joves de la ciutat i que té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci nocturn segur i lliure de violències. Escoltem a la cap d'unitat intermitja de participació, convivència i nova ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: Aquest any, gràcies a una nova subvenció de la Diputació de Barcelona, tenim més activitats que els darrers anys i podem, tenim 5 activitats els divendres i 3 els dissabtes. Podríem parlar d'un 50% més d'activitats que els darrers anys i estem molt contentes perquè al final podem replicar aquelles que han funcionat bé i hem d'afegir de noves que també demanava el jovent.
2: Aquesta proposta està pensada per oferir als joves un espai d'oci nocturn segur i basat en el respecte que fomenta alternatives saludables com l'esport i la convivència. Escoltem a la cap d'Unitat Intermitja de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: En espais segurs, saludables, lliures de consum, de violències. Aquesta és la finalitat d'aquest programa, no? Poder tenir una alternativa que no passi pel consum d'alcohol o de tòxics i amb els serveis i dispositius necessaris per poder garantir espais segurs, no? I, per tant, contractem vigilants de seguretat privada, el servei de convivència a l'espai públic, en coordinació amb policia, i tot el professorat, monitoratge, els talleristes tenen la formació en els protocols d'assetjament de violències en espais d'oci que tenim a nivell municipal.
2: Les activitats programades són de tota mena i pel que fa a les esportives es fan en el centre SEM Can Roca i el poliesportiu de Can Vinader. Escoltem a la cap de la Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, Àngela Rubí.
5: Doncs hem mantingut les esportives, que són les que més èxit tenen de participació, i el Laser Tag també. I aquest any tenim les mateixes tonificació, musculació i futbol, el fem Can Roca els divendres. Tenim el Laser Tag, aquest any hem canviat d'espai i l'hem ubicat a la Torre de Can Valls, al Parc de la Muntanyeta. Tenim l'Escape Room al castell. Aquesta activitat és la primera vegada que la farem. Vam fer un escape box en els jardins i aquest any anem a provar l'escape room dins del castell, no? Al final és un joc de misteri i de reptes i tenir un castell obert a la ciutadania doncs no podia ser d'una altra manera. I una altra novetat és la dinamització de l'espai caní a l'Avinguda Ciutat de Màlaga. Al final és un grup també, és un col·lectiu, els joves i les joves tenidors de gossos que fan ús d'espais públics de la ciutat en el seu moment d'oci nocturn amb els seus gossos i gosses i hem dit, doncs anem a provar, no? A veure si funciona. Llavors, els divendres també de 10:15 a 12:30 hi haurà de la mà de Trifolium una dinamització d'aquest espai on doncs, fan educació, ensinistrament i d'altres activitats adreçades a aquest públic de joves amb el seu gos.
2: Moltes de les activitats del programa A la nit, una altra moguda s'han definit a partir de les preferències dels mateixos joves que participen activament en la seva elecció. Escoltem la programació de dissabte que ens explica la cap d'Unitat Intermitja de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: Els dissabtes mantenim el bàsquet, el vòlei, el bàsquet al pavelló de Can Vinader com cada any, el vòlei al pavelló de Can Roca. Posem de nou la Gamer Space, que algun any n'hem tingut i altres no, perquè ja saps que fem el programa amb participació dels joves. Aquest any l'han tornat a demanar i el tornem a oferir a l'Espai Jove a la Masia, dissabtes de 10:30 a 1. I hem recuperat també el cinema, que havíem provat algun any puntual en el centre cívic, però en aquesta ocasió farem 3 sessions a l'espai públic de la plaça de les Palmeres, perquè era la petició dels joves. Per tant, el 16 de maig tindrem la de l'Escape Room 1, el 20 de juny Expediente Warren, també la primera, i el 18 de juliol la de Jumanji, del 2019. Són pel·lícules que han decidit els joves en grups focals i les han prioritzat i ho han respectat així.
2: A més d'això, els dies 24 i 25 de juliol es faran tornejos de futbol, de bàsquet i de vòlei, tots al poliesportiu municipal de Can Vinader, i cada torneig durant 8 hores permetrà participar un nou màxim de 70 persones en equips que han de ser mixtes, amb una participació mínima d'un 30% de noies. Escoltem a la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí, pel que fa a les inscripcions.
5: Cada dilluns s'obren les entrades a l'Entràpolis per aquell cap de setmana. Cada persona pot agafar una entrada de cada activitat. Un jove pot inscriure's, evidentment, si es solapen en el temps ho tindrà difícil per després participar. Nosaltres fem una mica el seguiment per veure que realment agafen una entrada, de que tenen l'edat que demana el programa, que recordem que és de 16 a 29 anys, i cada setmana potser hem de fer alguna devolució d'alguna entrada que no s'ajusten a aquests criteris, però són poquetes. Llavors, cada dilluns obrim per aquest cap de setmana i els joves poden apuntar-se a tantes activitats vulguin.
2: Aquesta nova edició de la nit, una altra moguda, va arrencar el passat dissabte i s'allargarà durant els mesos de maig, juny i juliol. Segons traslladen des de l'Ajuntament, un cop finalitzi es farà una nova valoració conjunta amb els joves per decidir quines activitats es mantenen, es modifiquen o s'incorporen de cara a la pròxima edició. L'Ajuntament ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'augment d'afluència dels banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu per afavorir així la millora de les condicions afavorint la millora de les condicions meteorològiques i buscar prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
6: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges, i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges implica situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de quatre socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
2: Aquest equip estarà operatiu durant 6 hores, de les 12 del migdia fins a les 6 del vespre, els caps de setmana de maig, i el romanent al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar del Club Nàutic, preparat per intervenir de manera ràpida i professional únicament en cas d'emergència. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica què caracteritza aquest dispositiu.
6: Cal destacar una cosa, que és un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castell durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar, i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
2: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament ha subratllat que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada des de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la d'un operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant el mes de maig i es fa una crida a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
6: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenim que fer insistències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per tant, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
2: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint els temps de resposta en situacions crítiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels reafirma el seu compromís amb la seguretat, la prevenció de riscos i la millora contínua dels serveis de platja, avançant progressivament cap a una gestió més adaptada als nous hàbits de l'ús del litoral.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Castelldefels es traslladarà a uns nous locals municipals situats darrere de l'edifici de la República, entre els carrers Santiago Rusiñol i Trueta. Escoltem a la regidora d'Interior, la Cristina Corona.
7: El Ayuntamiento tenía en propiedad unos locales detrás del edificio de la República, en Santiago Rusiñol y en Trueta, que hace muchos años, pero bueno, estaban allí cerrados y no se sabía bien qué uso darles. La OAC actualmente presta un servicio fantástico, el nivel de satisfacción de la población es muy, muy elevado, pero obviamente cada vez somos más habitantes y cada vez necesitamos más espacio de la OAC. Y esto coincide con que al lado de la OAC, el mismo edificio, hay unas salas para gente gran, que también cada vez necesitan más espacio, con lo cual fue un poco blanco y en botella, teniendo al lado esos locales que no tenían ningún uso y que estaban allí un poquito muertos de asco. Se están reformando esos locales, se trasladará allí la OAC.
2: Actualment s'hi estan fent obres de reforma per acollir-hi la nova OAC, així com a l'Oficina de Recaptació de la Diputació i l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. El canvi forma part d'una reorganització de diversos serveis municipals amb l'objectiu de centralitzar l'atenció a la ciutadania i guanyar espai per als diferents usos municipals. Escoltem a la regidora d'Interior, a la Cristina Corona.
7: Por un lado, obtendremos más espacio para la OAC, y también ganaremos espacio para tanto para gent gran, que tendrán otras salas más para poder hacer actividades, como también será una gran sala polivalente, muy grande, pues para diferentes actos, exposiciones. Piensa que ahora en la biblioteca, por ejemplo, que es donde hacemos más exposiciones, es que no se da abasto. O sea, no podemos asumir todas las peticiones que hay, que a veces sabe muy mal, porque hay muchas cosas muy interesantes, sobre todo muchas solicitudes de personas de Castelldefels que quieren exponer. Y es que no
8: da lista de espera, ¿eh?
7: No da espacio, hay mucha lista de espera. Entonces también aquí pues podremos darle más salida. Y depende qué tipo de exposiciones, depende del espacio que requieran, más grande o más pequeño, también podremos hacerlo allí. Con lo cual yo creo que todos ganamos. El ciudadano, porque tendrá más espacio para ser atendido. El que quiera exponer o realizar actividades también. Y obviamente lo de la gent gran van a tener un sitio ahí maravilloso.
2: Pel que fa a l'àrea de polítiques d'igualtat actualment ubicada a Canyars, el trasllat al centre pretén facilitar-ne l'accés amb transport públic i millorar la proximitat amb altres serveis municipals. Escoltem a la regidora d'Interior, a la Cristina Corona.
7: Es un poco reorganizar y darle mayor sentido a todos los espacios municipales. Nosotros tenemos, el ayuntamiento tiene muchos espacios municipales, pero muchos locales repartidos, hay áreas que están divididas. Al final, claro, las cosas van creciendo y se van un poco parcheando como se puede y llega el momento que tienes que decidir, oye, vamos a organizar esto bien, que lo que es atención al ciudadano tiene que estar junto, tiene que ser fácil. Si tú vas a la UAC y te dicen tienes que ir a la ORGT a pagar tal cosa, que sea cambiar de sala, no cambiar de calle. Si tú solicitas un servicio de igualdad, que te digan, pues mire, es que es la puerta de al lado. Hacerlo todo mucho más cómodo y racionalizar los servicios, sobre todo lo que es de cara a la ciudadanía.
8: En el Centro Cívico Canyars también tiene su sede el Servicio Local de Catalán. ¿Se mantendrá este servicio allí?
7: Bueno, esto como no es estrictamente municipal, hay que ver cómo hacemos esta ubicación, porque también tiene que ser algo, al final lo que es servicio, tiene que ser algo cómodo de acceso.
2: L'Ajuntament preveu que les obres finalitzin el gener del 2027 si els treballs avancen segons el calendari previst. El Fòrum Empresarial del Llobregat ha presentat un nou informe de conjuntura econòmica elaborat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, una aliança que vol aportar una mirada més específica sobre diferents sectors econòmics i la seva rellevància a la comarca. Escoltem a Javier Baratec, president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Llobregat.
9: Sobretot el tema macroeconòmic a nivell mundial, a nivell d'Espanya, de Catalunya i a nivell una mica més local, amb temes del mercat laboral, el mercat immobiliari i com fa la seva evolució dins del nostre entorn.
2: L'estudi apunta a una situació de dinamisme econòmic al territori, especialment pel que fa al mercat laboral. Tot i això, també adverteix que el context internacional i la incertesa econòmica global poden acabar tenint repercussions sobre l'activitat econòmica. Escoltem a Javier Baratec, el president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Llobregat.
9: En termes generals, com sempre, que hi ha una mica de, diguem-ne, bonança econòmica, augmenten el número de persones que treballa. Això provoca que més gent vingui a treballar o que vulgui treballar, amb la qual cosa, encara que sembli incoherent, ni tenim més aturats, i que el mercat econòmic, més o menys, pues, per ara, fins a fa uns mesos, pues, que augmenta els contractes de treball, amb la qual cosa bueno, tenim un dinamisme que esperem que no es malbarati amb tot el tema d'Iran i tot el tema del deute públic i la despesa pública desbocada, que això a la llarga serà més impostos per la gent.
2: Segons apunta l'informe, l'augment dels costos energètics i del transport podria afectar l'activitat de moltes empreses i condicionar la seva evolució durant els pròxims mesos. En aquest sentit, s'adverteix que en un context econòmic més complicat podria acabar repercutint també en el consum i l'activitat econòmica general. Escoltem a Javier Baratec, el president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Llobregat.
9: Influeix d'una manera directa amb un augment dels costos de l'energia, augmenta els costos de transport, o sigui, i n'hi ha molts productes que venen, són derivats del petroli, o sigui que hi ha un augment de costos que moltes vegades no es poden repercutir al producte final, amb la qual cosa baixa el rendiment de les empreses, i això fa que o disminueixin les seves vendes o directament tinguin que desaparèixer. Les empreses es tenen que reconvertir a la nova situació i, clar, això a la llarga serà menys personal contractat, menys sous i a la llarga és el típic cercle viciós de menys vendes, menys sous, menys consumidors i menys vendes de nou.
2: L'estudi també analitza la situació del mercat immobiliari marcada per l'increment dels preus tant de compra com de lloguer. Escoltem a Javier Baratec, el president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Llobregat.
9: Els preus dels habitatges tenim un factor que està claríssim, i és que si ha augmentat la població ocupada més o menys un 20% en els últims 2-3 anys i no s'ha augmentat la provisió, diguem-ne, de vivendes per a aquesta gent que té que viure a algun lloc, pues fa una pressió sobre el mercat immobiliari i falten vivendes. La solució, encara que sigui una perogrullada, però és tindre més habitatges. El problema que tenim és que el sistema administratiu que tenim, els promotors poden trigar 5-10 anys a fer una promoció, demanar avui uns permisos i d'aquí 5 o 10 anys començar a posar la primera pedra. Clar, el problema de la gent és per avui, no d'aquí 5 anys. D'aquí 5 anys també, però si volem solucionar el tema, tenim que començar a solucionar-ho avui.
2: A banda d'això, l'informe també planteja la necessitat d'afavorir mesures que ajudin a incrementar l'oferta d'habitatge disponible tant en el mercat de lloguer com en les noves promocions. En aquest sentit, es considera important el paper de les administracions públiques a l'hora de facilitar la construcció d'habitatges i impulsar iniciatives que contribueixin a ampliar l'oferta residencial. Castelldefels acollirà el pròxim 17 de maig una nova edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn de l'espectre autista i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a Pilar García, presidenta de l'associació ISTEA.
10: Esta es la 12ª edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer, porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
2: La cursa, que tradicionalment se celebrava l'últim diumenge d'abril coincidint amb el mes internacional de conscienciació sobre l'autisme, s'ha traslladat enguany al maig per facilitar l'organització de l'esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Escoltem a Pilar García, la presidenta d'ISTEA.
10: que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones. Ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena. No vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron. Pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año poder llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
2: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació obert tant a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat als infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Des de l'associació asseguren que continuen treballant perquè la jornada sigui una gran festa oberta a tothom i perquè els participants s'ho passin millor que mai, mantenint l'esperit inclusiu i de sensibilització que defineix la cursa des dels seus inicis.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: La celebració del Dia d'Europa enguany té com a protagonista el món de l'esport a Castelldefels. L'Ajuntament i concretament l'àrea d'internacionalització posa enguany l'èmfasi en reconèixer l'esport com a espai de cohesió, igualtat i convivència i reforçar el vincle entre la ciutadania i el projecte europeu. Escoltem a la regidora de Presidència, la Mariana Ortega.
11: Estamos celebrando, ¿no?, que allá en el 1950, yo creo que los países de Europa, cansados ya de pelear y de por las diferencias que tenían entre ellos, decidieron celebrar aquello que nos une y construir un espacio de paz, ¿no?, de cooperación entre países, de con valores, con la democracia como bandera, con la solidaridad, con el medio ambiente. Bueno, y yo creo que es una fecha muy importante porque eso celebra exactamente todo aquello que nos une a todos los europeos.
2: La jornada se celebrarà a tots els equipaments esportius del municipi, on es posarà la bandera d'Europa en un lloc visible a l'hora que sona l'himne d'Europa. La regidora de Presidència, la Mariana Ortega, farà el servei d'honor el mateix dissabte, dia 9 de maig. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica d'Internacionalització, que ens explica com serà aquest dia.
12: Tenemos como protagonista el mundo del deporte, entonces empezará el día con la interpretación del himno de Europa y la puesta de la bandera en todos los equipamientos deportivos. Y esto es como un gesto simbólico. Y además, durante la mañana se harán dos partidos en los que se hará el saque de honor y una foto con la bandera de Europa. Y serán a las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Cambinader de los equipos femeninos de básquet. Y a las 10 en el campo de fútbol de Cambinader, el equipo masculino de Vista Alegre Juvenil B.
2: I coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, és habitual que ajuntaments, institucions i edificis públics s'assumin a la commemoració amb diferents gestos simbòlics. Un dels més visibles és la il·luminació de façanes i espais emblemàtics en una jornada que també serveix per reivindicar els valors compartits i el sentiment de pertinença europeu. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica d'Internacionalització.
12: Castelldefels se il·lumina para el Día de Europa. Como sabéis, en diferentes administraciones públicas y representaciones de las instituciones europeas hacen esta iniciativa de iluminar los edificios y Castelldefels nos adherimos el día 8 y 9, donde se iluminará de azul pues la fachada del ayuntamiento, el castillo, las letras de la Plaza Palmeras, de la Plaza Colón.
2: La commemoració també arriba a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que durant aquests dies acull diferents propostes culturals relacionades amb Europa per apropar la diversitat i la cultura europea a petits i grans. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica d'Internacionalització.
12: Aquí en la biblioteca, del 4 al 15, estará expuesto un espacio dedicado a cultura europea, donde hay pues literatura, cine, cómic y libros divulgativos. Aquí mismo en la biblioteca, el sábado 9, el día de la celebración de Europa, se ha organizado una actividad familiar en la Hora del Conta, que es un cuento que se llama Calopsia. Es un cuento, esta actividad está dirigida al público familiar y cuenta una historia muy bonita que explica cómo Europa pasó de la división a la cooperación, lo que antes explicaba la regidora, ¿no? Y es una manera pues muy pedagógica de acercar estos valores europeos a las personas más pequeñas y que entiendan sobre todo pues esa diversidad, que esa diversidad es importante porque nos enriquece.
2: I diumenge 10 de maig al matí, la ciutat s'adhereix a la campanya Let's Clean Europe, realitzant una acció de recollida de residus a la platja. Escoltem a la regidora de Presidència, la Marian Ortega.
11: Es una acción que es conjunta, ¿no?, en toda Europa y que tiene como objetivo pues un poco concienciar sobre la cantidad de residuos que se están vertiendo, ¿no?, de manera casi incontrolada en la naturaleza. Y de alguna manera promover acciones de sensibilización, ¿no?, a través de la recogida, pues eso, hacer, ¿no?, que la gente sea un poco más consciente de todo lo que provoca, ¿no?, este vertido de residuos. Y bueno, pues eso, ¿no?, además de limpiar la playa, pues se participa en un proyecto un poco de ciencia ciudadana, con los datos que se recogen, se resuelven dudas, curiosidades. Y bueno, creemos que es una jornada muy interesante porque yo creo que uno de los valores que promueve la Unión Europea es el cuidado al medio ambiente y hacer de nuestras ciudades unas ciudades más sostenibles, ¿no?, donde todos podamos vivir mejor.
2: A més d'això, el programa també inclou activitats que desenvolupen els centres educatius que també se sumen a la celebració d'aquest dia, del Dia d'Europa, el divendres 8 de maig, mitjançant un programa extens que es pot consultar al web. L'àrea d'internacionalització continua treballant en el seu compromís amb la divulgació europea, l'any passat posant el focus en els centres educatius on ja es promou aquesta celebració i enguany centrant-se en els clubs esportius. El programa de la celebració del Dia d'Europa està organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest diumenge comencen a Castelldefels les 44ènes jornades de la gent gran. Una cita complirà la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. El programa arriba amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran activa, diversa i vital en una edició que vol tornar a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins la vida social i cultural del municipi. Les activitats estan organitzades des de l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. L'inici oficial té lloc aquest diumenge, el 10 de maig, a les 5 de la tarda. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre, Frederic Montpou, el Pep Ribas.
13: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns ja és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
2: Durant dues setmanes el programa combinarà propostes saludables com les sessions d'aeròbic, ioga i xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances, amb activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem el coordinador de les jornades, el Pep Ribas, que ens explica la idea de dur a terme aquestes jornades.
13: La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural i la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important, és una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades, estem ja parlant de les 44ènes jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
2: Durant aquests dies també hi haurà espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres i concerts, així com activitats tradicionals i participatives com el concurs de postres, el bingo musical, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es repartiran entre els espais com la plaça de l'Església, el centre Frederic Mompou, el Teatre Plaça i diferents equipaments municipals, convertint la ciutat en un punt de trobada i celebració per a la gent gran. I dimecres 20 de maig té lloc l'acte central de les jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala a tota la plaça de l'Església. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre, Frederic Mompou, el Pep Ribas.
13: És el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, l'entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
8: 108 anys.
13: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a Les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix dia del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any. I també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold-out, segurament, d'invitacions per la festa.
8: I amb música, com deies,
13: música,
8: també.
13: Sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
2: Dimecres i dijous el programa continuarà amb diferents propostes musicals i culturals i esportives adreçades a la gent gran, i les jornades es tancaran diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat, que tindrà lloc a les 5 de la tarda a la sala polivalent del centre Frederic Mompou. Recordem que totes les activitats són gratuïtes, excepte l'excursió a Empúria Brava i el ball del 10 de maig, i que les entrades per a les activitats al Teatre Plaza es poden retirar a través de la web d'entrapolis.com. Castelldefels viurà avui dijous una jornada cultural destacada amb una doble inauguració protagonitzada per l'artista internacional Lorenzo Quinn. L'escultor presentarà la seva nova obra, La força de la natura, i rebrà una estrella al Passeig de les Estrelles, coincidint amb el seu 60è aniversari. Escoltem a l'artista Lorenzo Quinn.
14: Ponemos una escultura importante, La fuerza de la naturaleza, además en una zona de la ciudad donde, bueno, yo vivía a 4 manzanas de ahí, en la calle 15, y he pasado muchos momentos de gran alegría ahí con mis hijos, con mis amigos, y pensar que hoy se celebra mi cumpleaños con la instalación de esta obra y con una estrella al lado de otras grandes estrellas y las que vendrán, para mí es un gran honor.
2: La primera cita tindrà lloc a les 6 del vespre a la rotonda del Passeig de Marina, amb el carrer 17, on s'inaugurarà oficialment la nova escultura, i posteriorment, a 6:45, l'acte continuarà al Passeig Marítim amb la descoberta de la nova estrella dedicada a l'artista. La peça, instal·lada aquest dimarts 5 de maig, ja és visible per a la ciutadania, sota el títol La força de la natura. L'obra planteja una reflexió sobre la relació entre les persones i l'entorn natural. Escoltem-ho en paraules de l'artista.
14: Yo veo el mundo como una madre, como una mujer con mucha fuerza, que de vez en cuando nos tienes que llamar la atención, que la tenemos que cuidar, la tenemos que amar, la tenemos que respetar, y que estamos a su merced. O sea, el mundo está, estamos a merced de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y nosotros, pues, desafortunadamente, no la cuidamos y no nos damos cuenta de que cuánto necesitamos este mundo, porque no hay ningún otro. Solo hay ese mundo. Y de verdad a mí me hace muy triste a veces que veo a la gente como trata su entorno, ¿no? Como no lo cuida, plástico por todos sitios, suciedades por todos sitios, contaminación, y me entristece mucho. que sí quise hacer una escultura que representara un poco esto, la fuerza de la naturaleza, esta mujer que es nuestra madre, la madre de todos, y que la tenemos que querer y tenemos que amar y respetar.
2: Lorenzo Quinn manté des de fa anys una vinculació estreta amb Castelldefels. Entre les obres més conegudes destaca Dar i Tomar, situada al passeig marítim i convertida en una de les imatges més emblemàtiques de la ciutat. Aquesta

0: condicions laborals i les millores en salut laboral a altres etapes. A més, demanen una reducció de ràtios i un finançament públic que sigui suficient i estable. La vaga i la mobilització d'ahir de les escoles bressol ha estat el tret de sortida d'un mes carregat de protestes al sector educatiu i la següent jornada de vaga, on estan convocades les docents d'escoles bressol, és el pròxim dimecres 20 de maig. Les vagues per tota Catalunya estan previstes per dimarts 12 de maig i dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny. I en aquest context de vagues generals, dins del col·lectiu educatiu d'aquesta etapa, afegir que les cases d'infants comencen avui la preinscripció als 4 centres municipals per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies faran la preinscripció fins al 22 de maig. Inaugurades la nova escultura i l'estrella de Lorenzo Quinn al Passeig de les Estrelles, Castelldefels va viure ahir una jornada cultural destacada amb una doble inauguració protagonitzada per l'artista internacional Lorenzo Quinn. L'escultor va presentar la seva nova obra, La força de la natura, i ha rebut una estrella al Passeig de les Estrelles coincidint amb el seu 60è aniversari. Escoltem la presentació que va fer l'alcalde Álvaro Reyes en companyia de l'artista.
1: Hoy es un día muy especial para la ciudad de Castelldefels porque acabamos de inaugurar con Lorenzo Quinn La fuerza de la naturaleza, una escultura increíble que va a dar la bienvenida a la entrada a la playa de Castelldefels y ahora también vamos a descubrir una estrella tan merecida para Lorenzo Quinn, además en un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Lorenzo Quinn. Así que felicidades Lorenzo por partida doble.
2: Me encanta esta ciudad, te agradezco que me dejes poner arte. Esta escultura fue inspirada en un momento difícil, fue el tsunami del 2005 que mucha gente perdió la vida y entonces yo quise hacer una escultura para recordar que la naturaleza, la madre naturaleza es mucho más que nosotros y a veces ella se enfada porque no la cuidamos, no la queremos como tenemos que querer a nuestras madres y a la madre naturaleza y eso es lo que quería simbolizar esta escultura.
0: I durant la presentació es va anunciar que el Passeig Marítim de Castelldefels comptarà amb una nova escultura de l'artista Lorenzo Quinn. L'escultura immortalitzarà una imatge històrica, l'abraçada que dos veïns universals de Castelldefels com Lionel Messi i Ronaldinho es van donar quan l'enjardí va marcar el seu primer gol amb el Futbol Club Barcelona. Escoltem a l'artista Lorenzo Quinn.
2: Bueno, aquí veo mucha gente, pero creo que en septiembre habrá muchísima más gente cuando se inaugure la escultura Gloria. La escultura Gloria será una escultura que compró el ayuntamiento y que va a representar un momento histórico. El primer gol de Messi con Ronaldinho. Entonces será una escultura de Messi y Ronaldinho. Y estarán aquí esos dos grandes campeones a inaugurar esa escultura en septiembre. Y yo no veo la hora porque creo que será... habrá un antes y un después. Bueno, tendrás que preparar aquí, no sé lo que tendrás que preparar, porque esta gente sí que mueve mucha gente, ¿eh? Esto, tendrás la playa aquí, parecerá la playa de Copacabana y lo que sea. Pero bueno, muy orgulloso de anunciar la escultura Gloria y gracias de nuevo por este enorme regalo que me das.
0: Amb aquestes iniciatives, Castelldefels continua avançant en el seu objectiu de convertir-se en un museu a l'aire lliure, apropant l'art contemporani a la ciutadania i transformant l'espai públic en un recorregut cultural accessible i gratuït.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Les 11 del matí, bon dia.

0: Comença el desembarcament del primer grup de passatgers de l'estat espanyol del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus. En aquests 14 ciutadans n'hi ha 5 de catalans i són els primers que s'evacuarà. Després, la resta de passatgers, que continuen tots asimptomàtics. Els espanyols volaran en avió militar fins a Madrid, on faran la quarantena. L'últim avió per repatriar passatgers d'altres nacionalitats sortirà demà. Avui a la tarda arribarà a Barcelona l'activista de la flotilla per Gaza, Saïf Abukesek, alliberat de matinada juntament amb el seu company brasiler Thiago Ávila. Feia 10 dies que tots dos estaven en vaga de fam, retinguts per les autoritats israelianes des del 30 d'abril. Metges Sense Fronteres denuncia que, tot i l'alto el foc a Gaza, la desnutrició continua sent extrema a la franja palestina. Segons un informe d'aquesta organització no governamental, els principals afectats són els infants i les dones embarassades i avisen que si es manté restringida l'ajuda alimentària, la situació encara empitjorarà més. La consellera d'Educació anuncia que dijous vinent reunirà els sindicats de mestres, 2 dies després de la primera jornada de vaga general al sector. Els docents, que esperaven una trobada demà, reclamen al govern que s'assegui a negociar de manera immediata i que no els criminalitzi. La societat civil s'està organitzant per fer una vaga general unitària pel dret a l'habitatge l'any vinent. La promou la plataforma Per una feina i una casa dignes, que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. El pròxim dia 6 de juny faran una macroenquesta arreu del país per saber quin suport tindria aquesta aturada. Restriccions a aquesta hora de trànsit per Barcelona. S'està fent la cursa del Corte Inglés i participen 50.000 persones. Els primers corredors ja han arribat a la meta plaça Catalunya per uns quants i aniran arribant progressivament fins al migdia. L'Ajuntament recomana fer servir, si es pot, el metro per moure's per la ciutat. Cirat s'emporta 3 guardons tècnics als Premis Platino de Cinema Iberoamericà. Álvaro Cervantes guanya el de repartiment pel seu paper a Sorda, però la gran triomfadora, segons la pel·lícula brasilera El Agente Secreto.
1: Esports.
0: Avui el Barça pot guanyar la Lliga en un clàssic que, per primera vegada a la seva història, farà aquesta possibilitat amb Hansi Flick, que recupere Koundé, que torne de sanció i que també podria veure reaparèixer Rafinha després d'un mes i mig de baixa. Al Madrid torne Courtois i Mbappé encara es dubte. Barça-Madrid, a les 9. L'Espanyol se situa a 2 punts del descens a 3 jornades pel final de la temporada i els blanquiblaus van perdre per 2-1 al camp del Sevilla en un partit que va començar guanyant. Els blaugranes també amb aquest partit de l'Espanyol, que porta ja 18 partits sense aconseguir la victòria. I el Barça pot proclamar avui campió d'Europa al seu equip d'hoquei patins. Juga la final a les 7 contra el Porto, a Coimbra, a Portugal, després d'haver superat el Benfica 3-4 a les semifinals. Avui, diumenge de sol, contrasta amb el que vam viure ahir, restes de núvols baixos i boira. A la tarda, alguns xàfecs a ponent a l'interior de Tarragona i també a l'Alpirineu.
2: Comença a Ràdio Castelldefels la matinada esportiva.
3: Bon dia i benvinguts a la matinada esportiva de Ràdio Castelldefels, l'espai on cada diumenge d'11 a 2 repassem l'actualitat esportiva del cap de setmana de la nostra ciutat. Avui és diumenge 10 de maig del 2026, un d'aquells diumenges plenament esportius, els que comencen al matí amb pavellons i camps plens d'activitat i acabaran aquesta nit amb mig país pendent del gran clàssic entre el Barça i Madrid. Però abans de tot això, aquí a Castelldefels tenim moltes coses en joc, equips que arriben al tram decisiu de la temporada, lluites pel playoff, opcions d'ascens i també una ciutat plena d'esport durant tot el cap de setmana. Us parla Txell Ferrer, amb el suport de la Susana Lázaro, a la taula de so. Quan passen 4 minuts de les 11, arrenca la matinal esportiva. Avui a la matinal esportiva tenim un programa carregat d'esport local i amb molt protagonisme en directe. Durant la primera hora del programa ens traslladem fins al pavelló municipal de Camp Vinader, on s'està disputant l'11a edició del Trofeu Ciutat de Castelldefels de gimnàstica rítmica. Connectarem diverses vegades amb el nostre company David Okereke per seguir com avança la competició, conèixer l'ambient al pavelló i escoltar les protagonistes d'aquesta jornada maratoniana de gimnàstica. A més, com cada diumenge, també repassarem els partits disputats aquest dissabte pels equips de la ciutat. Parlarem amb Mario Gerbolés, jugador de la Unió Esportiva Castelldefels, després de la victòria importantíssima del club mariner al Camp del Prat, un triomf que els certifica la permanència i els permet continuar depenent d'ells mateixos en la lluita pel play-off d'ascens. I també analitzarem l'empat del Castelldefels Hockey Club Masculí davant el Real Sociedad amb el seu capità Àlex Ribas en un partit que es va escapar a l'últim minut i que deixa la lluita per l'ascens totalment oberta de cara a l'última jornada. I a partir de les 12 del migdia, futbol en directe. Viurem la penúltima jornada de tercera catalana entre el Vista Alegre i la Fundació Atlètic Sant Just. Als blaus només els queden dues finals per intentar classificar-se pel play-off d'ascens i avui no poden fallar a Can Vinader. I aprofitant el descans del partit, també parlarem amb Joaquim García, director del club de tennis Andrés Jimeno, per conèixer tots els detalls de la primera edició del torneig ITF Castelldefels, una competició internacional que aquesta setmana ha convertit la ciutat en epicentre del tennis professional. Tot això fins a les dues del migdia, aquí, a la Matinal Esportiva. Abans de res, però, anem amb la primera ronda de resultats.
2: A Ràdio Castelldefels, la Matinal Esportiva.
3: Ahir, dissabte 9 de maig, es van jugar 7 partits en futbol, victòria dels dos equips de la Unió Esportiva Castelldefels. El primer equip va guanyar 2-4 al Prat en la penúltima jornada de la Lliga Elite, mentre que el filial es va imposar 4-1 a l'Atlètic Hospitalense de Tercera Catalana. En futbol sala, triomf del sènior masculí del futbol sala Castelldefels per 5-1 a la Barca Monistrol en la jornada 28 de Tercera Nacional. En hoquei herba, empat a 3 del sènior masculí del Castelldefels Hockey Club davant el Real Sociedad. En handbol, el sènior masculí de l'Esportiu Castelldefels va guanyar 35-30 al Sant Andreu en la penúltima jornada de Primera Catalana. I en bàsquet, el sènior masculí del Club Bàsquet Castelldefels va perdre 101-87 davant el Vic en els quarts de final de la fase d'ascens. El sènior masculí del Club Bàsquet Joventut Castelldefels va caure 74-69 a la pista de l'Àguiles en la jornada 25 de Primera Territorial. I avui diumenge s'han de jugar 7 partits més, a les 12. Partit de futbol entre el Vista Alegre i la Fundació Atlètic Sant Just, corresponent a la penúltima jornada de Tercera Catalana. A la 1 del migdia, jornada 20 de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba, el sènior femení del Castelldefels rep el Sanse Complutense al camp de la Via Fèrria. I a la tarda, la resta de partits, a les 6, es jugaran 4. Un serà l'altre enfrontament de futbol de Tercera Catalana entre el Can Roca i l'Albi Rojita de Catalunya. També la tornada dels play-off de Primera Catalana d'handbol femení entre l'Aietar Gentona i l'Esportiu Castelldefels. Viurem també el derbi de futbol sala de primera divisió femenina entre el CCR i el futbol sala Castelldefels. Hi ha el partit de bàsquet de segona territorial femenina que enfrontarà el bàsquet Sant Sadurní i el Joventut Castelldefels. I per última, a 2:15, es juga l'últim partit, també de bàsquet femení, corresponent a la jornada 27 de la Supercopa entre el Badruna Gràcia i el bàsquet femení Castelldefels. I més enllà dels marcadors del cap de setmana, aquest diumenge també hi ha protagonisme per altres disciplines esportives a la ciutat, perquè des de primera hora del matí el pavelló municipal de Can Vinader acull l'onzena edició del Trofeu Ciutat de Castelldefels de gimnàstica rítmica organitzat pel Club Rítmica Barcelona Castelldefels, una jornada llarguíssima de competició que ha començat a les 8 del matí i que s'allargarà fins a les 9 del vespre amb proves individuals i de conjunts tant en categoria escolar com federada. I participen gimnastes de totes les edats, des de prebenjamí fins a juvenil, així que avui Can Vinader és ple de mallots, cintes, música i moltíssims nervis. I precisament allà hi tenim el nostre company David Okereke. David, molt bon dia.
1: Hola, Txell, molt bon dia i molt bon dia a tots, els oients de Ràdio Castelldefels, des d'aquí, com bé has dit, des del pavelló municipal Can Vinader, aquest 11è trofeu Ciutat Castelldefels de gimnàstica rítmica. Un esdeveniment que, com has comentat, ha començat a les 8 del matí i que s'allargarà fins a les 9 del vespre, on un esdeveniment on participen clubs de diversos indrets de Catalunya, entre que es troben les modalitats individual i conjunts, incloent categories escolars i federades. O sigui, una barreja molt, molt espectacular.
3: Ens podries dir quins són els clubs que participen?
1: Doncs bé, hi ha sobretot molta participació, no?, del Club Rítmica Barcelona Castelldefels, que és un de, bueno, és el club organitzador d'aquest esdeveniment, juntament amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. També participen l'AE o Onix, el Club Rítmica La Unió Viladecans, el Club el 7-10, que en aquest cas participa en conjunt, l'ASME, el Club Rítmica Sabadell, com he comentat, el 7-10, la xarxa esportiva a l'Esports i al Bosco Rocafort.
3: Doncs moltíssims participants. Has pogut veure alguna competint en aquests moments?
1: Sí, he vist moltes gimnastes. Sí que és cert que, pel que he pogut comprovar, s'han avançat molt respecte al que col·locava l'horari. S'han avançat uns 10-15 minuts i bé, de moment, doncs bé, tenim ara mateix a la Nayar Alonso del Club Rítmic Alanyó d'Alacant, en aquest cas a la categoria de d'infantil, s'acaba d'acabar, ho ha fet molt bé, estic veient molt nivell aquí, eh?
3: No tinc cap dubte que avui segur que hi ha molt nivell. No sé quins exercicis has pogut veure.
1: Doncs bé, de moment exercici doncs, molt, en aquest cas, sobretot molt protagonista amb l'Aro, no? Amb aquest, sí, sobretot ara mateix està participant aquí, en aquest cas, Martina Bettina, de la Corp Rítmica de la Unió Viladecans. Sí. Ambient molt festiu aquí a Castelldefels.
3: Bueno, al final és un dels tornejos importants del calendari del club i arribar a l'onzena edició tampoc és poca cosa. Així que una jornada molt maca de veure avui aquí a Castelldefels de gimnàstica rítmica, on podem veure des de nenes molt petites fent les primeres passes fins a gimnastes amb moltíssim nivell. David, no sé si...
1: Sí. Exacte, sí, sobretot perquè bé, com dit, és una cita consolidada del calendari esportiu local, no? En aquest cas, molt important perquè és un esdeveniment que promou el talent i el treball en equip, de la gimnàstica rítmica, i és una aposta clara per l'esport femení i els valors de superació, disciplina i, sobretot, el treball en equip, molt important, no? En aquest cas les gimnastes, des de ben petites, no? Aprenguin la importància del treball en equip.
3: Totalment. Sabem com estan distribuïdes les competicions, la jornada, si, com van els exercicis, primer individuals, després amb equips, com tenim aquesta informació?
1: Doncs sí, tenim, o sigui, en aquest cas l'esdeveniment en aquest cas es distribueix en dues rotacions, no? En la primera rotació tenim, en aquest cas, individual i conjunt. Primer es competeixen, en aquest cas, la disciplina individual, després ho alternen, amb el conjunt, i després tornen a fer, en aquest cas, a partir més o menys de la una o així, ja totes, en aquest cas, totes les disciplines de conjunt.
3: I ara les competicions han començat, m'imagino, per ordre de categoria, no? Prebenjamí, Benjamí... no sé si ara estem en la part d'infantil ja.
1: Van alternant, eh? O sigui, per exemple, no té un ordre articulat, pel que puc observar, o sigui, van barrejant entre... Prebenjamí, Alaví, infantil, juvenil, o sigui, van alternant, no segueix un ordre. Uh-huh.
3: Doncs, David, no sé si podrem parlar amb alguna protagonista, si tens el prop
1: doncs,
3: per aquí.
1: Ara, de moment, no. En aquest cas, la Gemma, que és la directora d'aquest esdeveniment, de moment no va poder estar protagonista, però bé, estic aquí intentant-ho.
3: Vale, quan tornem a connectar després amb tu, a veure si podem parlar amb alguna protagonista. Explica'ns de moment com avança l'activitat.
1: Com he comentat, en aquest cas estan, respecte a l'horari no coincideix, o sigui, ara... respecte del que estava previst, no? Sí que bé. Ara, per exemple, tenim el primer, la primera actuació de conjunt, en aquest cas la David Onyx, en aquest cas de l'AE Onyx, que correspon a la categoria de la B. Que bé, per aquest cas, aquesta actuació, en el qual els protagonistes són Laia Alcañiz, Ainhoa Hernández i Emma Pirjonabu.
3: Doncs ara mateix estan competint a la, al grupal, al nivell, la categoria grupal, en aquest cas, de l'Onyx. A veure si podem saber com acaba aquesta actuació.
1: Perdoneu, he dit a l'Avi, no. Primer és el Benjamí, la categoria Benjamí Onyx. Perdoneu, sí. L'Ale Onyx, però el Benjamí Onyx, en aquest cas el Benjamí C.
3: Doncs ara mateix de les més petites que estan actuant en aquest trofeu de gimnàstica rítmica a Castelldefels.
1: Ja, exacte, sí. Ara mateix serà, sí, ja han acabat aquesta primera, diguéssim, esmena ronda individual i ja comença en el conjunt.
3: Doncs, David, deixem continuar gaudint d'aquest matí de gimnàstica rítmica des de Can Vinader i d'aquí una estona hi tornarem per saber com avança la competició i a veure si podem recollir protagonistes d'aquesta gran jornada.
1: Molt bé, Txell, fins ara.
3: Fins ara, doncs. Deixem un momentet la gimnàstica rítmica per repassar un dels partits clau d'ahir dissabte. Parlem del primer equip de la Unió Esportiva Castelldefels que visitava el Prat en la penúltima jornada de la Lliga Elite. Els grocs arribaven al duel després de 4 derrotes consecutives i amb la necessitat de sumar per continuar dins les places de play-off d'ascens. El partit no va començar gens bé pels interessos mariners. Al minut 21, Ufano marcava pel Prat, però el gol quedava anul·lat per fora de joc. Tot i això, només 2 minuts després sí que arribaria el primer gol legal dels locals. Riqui Vidal enviava la pilota al fons de la xarxa per fer l'1-0. El Castelldefels intentava reaccionar, però abans del descans arribaria un altre cop dur. Al minut 39, novament Riqui Vidal feia el segon i signava el seu doblet particular. Amb el 2-0, es marxava al descans i semblava que els grocs tornarien a repetir el guió de les últimes setmanes. Però a la represa, els de Miguel Motoso van sortir amb una altra actitud. L'equip sabia que necessitava guanyar sí o sí i van acreixent amb el pas dels minuts. Després de molt insistir, el premi arribaria al minut 84 quan Eloi Pozuelo retallava distàncies amb el 2-1. I només 4 minuts després, el mateix Eloi empatava el partit amb una rematada de cap dins l'àrea. El Castelldefels havia aconseguit igualar un 2-0, però encara faltava el millor. Ja en temps afegit, Carlos Palou centrava una pilota que en un defensa del Prat acabava introduint-se en pròpia porteria per fer el 2-3. I encara hi hauria temps per sentenciar amb els locals volcats a l'atac. Kilian aprofitava el contraatac d'un córner per marcar porteria buida al definitiu 2-4. Victòria molt important dels grocs sota la pluja que els permet arribar a l'última jornada en zona de play-off descens. Ara mateix el Castelldefels és 6è amb 40 punts. Es troba justament de moment en aquesta zona pels play-off al límit i doncs, per comentar aquesta victòria tan important saludem ja a Mario Gerbolés, jugador de la Unió Esportiva Castelldefels. Buenos días, Mario.
4: Buenos días.
3: Primero de todo, felicidades.
4: Muchas gracias, ya nos lo merecíamos.
3: Sí, después de esta mala racha y viendo cómo iba el marcador justo al descanso, ¿os imaginabais que el partido podía acabar así?
4: Bueno, hemos hecho unos cambios al descanso y hemos creído en todo el equipo como solíamos hacer antes y los cambios han sido efectivos, la gente se ha ido motivada. Ya nos lo dijo el entrenador que sobre todo el partido se iba a decidir en la segunda parte con los cambios, así que justo ha salido como el plan de partido que teníamos.
3: ¿Cuáles dirías que fueron las claves del partido, de esta victoria?
4: Sobre todo yo creo que adaptarnos al estilo de juego del rival y creer hasta el final, porque al final es lo que te digo, sabíamos que se iba a decidir el partido en la segunda parte y la gente ha creído y nos lo hemos sacado al final.
3: O sea, la clave realmente fue creer hasta el final.
4: Sí, es lo que te digo, con un 0-2 no puedes bajar los brazos porque si no, y más en campo del rival, no puedes bajar los brazos. Ellos yo creo que se han venido abajo, se han acomodado más al resultado y nosotros hemos creído, hemos tenido también la suerte de que nos han entrado las que tenían que entrar en ese momento y así ha sido.
3: Porque después de 4 derrotas consecutivas, viendo que os ibais al descanso con este 2-0, ¿qué os pasó por la cabeza?
4: Bueno, es complicado porque, claro, ahora es fácil decirlo porque ha pasado y hemos ganado, pero en el descanso pues intentas no venirte abajo, motivar a los compañeros, intentar que, bueno, que cambiar cosas y que a ver si pueden salir, que en otros momentos no han salido por otras circunstancias, pero han salido esta vez.
3: Tiene mucho mérito esta capacidad, ¿no?, de reacción que tuvieses en esta segunda parte. ¿Qué valoración haces del partido?
4: Bueno, sobre todo no creo que hayamos jugado un mal partido, sobre todo en la primera parte tampoco considero que hayamos jugado mal, lo que ellos son un equipo que también que son muy resolutivos y 2 o 3 que han tenido han marcado 2. Entonces, sobre todo me quedo con la actitud del equipo, en la adversidad esta de sobre todo porque en la segunda parte nos han entrado a partir del minuto 80. Entonces, no bajar los brazos hasta el minuto 80 es complicado, con un 0-2 en contra y lo hemos sacado.
3: Sí, sí, lo estuvisteis buscando y al final lo conseguisteis. Esta victoria sabe casi como una final ganada, ¿no?
4: Sí, sí, sobre todo, bueno, ya enfocas la semana de otra manera. Te juegas todo en casa, el último partido, con tu gente, vas a hacer todo lo posible para ganar y sobre todo tener el último partido en casa es increíble.
3: Ahora solo dependéis de vosotros para clasificaros en los playoffs. ¿Qué crees que debe mejorar el equipo de cara a este último partido?
4: Bueno, yo creo que en fase, sobre todo, defensivas, el equipo está más junto porque nos partimos mucho y ahí los equipos nos hacen mucho daño. Pero yo creo que esta semana el entrenador, Miguel, nos lo va a corregir y lo vamos a corregir en los entrenos y tratar de reflejarlo en el partido.
3: La próxima jornada recibís, como has dicho, en casa al Júpiter. ¿Cómo afrontáis este último partido de Liga?
4: Por el momento no te puedo decir mucho porque esto lo gestiona el míster en la semana, pero igual que la semana, sobre todo. Saber dónde estamos, saber el partido que nos jugamos, saber lo que nos jugamos, sobre todo en la última jornada en casa, y ir a muerte desde el minuto 1.
3: Ahora con estos 3 puntos seguís sextos, con 40 puntos, está muy ajustado. Pero ¿cómo está ahora mismo el vestuario? ¿Confiáis en clasificaros?
4: Sí, sí, bueno, sobre todo ahora después de la victoria, esto es un chute de adrenalina para seguir creyendo. Y más en el cómo lo ha sacado contra el Prat, que es para mí de los mejores equipos de la liga en su casa. 4 goles en 10 minutos casi. Yo creo que es un aliciente para seguir creyendo hasta el final.
3: Lo celebrasteis bien, ¿no?, después del partido.
4: Sí, sí, lo celebramos muy bien.
3: Mario Gerbolés, jugador de la Unión Esportiva Castelldefels, muchísimas gracias, enhorabuena y sobre todo mucha suerte en este último partido de Liga.
4: Muchas gracias, un saludo.
3: Adiós, buenos días. Bye. Doncs el Castelldefels, que després de 4 derrotes consecutives ahir va aconseguir guanyar, en aquest cas, el Prat, que era el quart classificat, un Prat que també porta ara mateix una mala dinàmica. Amb el d'ahir es sumen també 4 derrotes consecutives. I bé, com dèiem, el Castelldefels està just al límit en aquesta última plaça de classificació pel play-off d'ascens, a la 6a posició, amb 40 punts. De moment, la classificació que la lidera el Martinenc amb 52 punts, ha empatat per això amb el segon, el San Juan Atlético de Montcada. En la tercera posició està Pobla Mafumet amb 49 punts, quart el Prat amb 43, el Sant Mauro 5è amb un menys, que s'ha de fer-se amb 40, però és que ben a prop està en la 7a posició el Rubí amb 39 punts, 8ens el Sabadell amb 38, els mateixos que el Baix 9ens. En la decena l'Atlètic Sant Just, Sant Just amb 37 punts, 11ens el Ciutat Cooperativa amb 36, 12ens el Manlleu amb 35 i en la zona de descens està la tercera posició l'Hort amb 34, 14ens Vilafranca amb 32, 15ens el Júpiter també amb 32, el proper rival del Castelldefels, i 700 el Sant Feliuenc amb 30 punts. Tal com està ara mateix la classificació, el Castelldefels doncs ha aconseguit la permanència en aquesta Lliga Elit i ho té tot de cara si guanya per poder-se classificar en aquests play-off descens. La jornada 29 de la Lliga Elite, que ahir va acabar amb els següents resultats: el Martinenc, que va perdre 2-3 contra el Poble Mafumet; el Sabadell B, que va guanyar 3-1 a l'Atlètic Sant Just; el Júpiter va perdre 0-2 contra el Rubí; el Sant Mauro, que va guanyar 4-0 al San Juan Atlético de Montcada; el Baix va guanyar 2-1 a l'Horta; el Ciutat Cooperativa 4-1 al Manlleu; i empat entre el Vilafranca i el Sant Feliuenc, empat a 1. Doncs bé, fet aquest repàs del futbol, tornem cap a Pavelló Municipal de Can Vinader, on continua en marxa aquest trofeu Ciutat de Castelldefels de gimnàstica rítmica. David, com avança la jornada?
1: Hola, hola de nou, Txell. Doncs mira, ara acaben de competir el Benjamí C1 de l'ASME, en aquest cas la categoria Benjamí C, i ara és el torn de Daniel Sánchez de la Rúbia, que prové del Club Rítmica Sabadell, en aquest cas el júnior.
3: Hi ha hagut alguna actuació que t'hagi cridat especialment l'atenció?
1: Doncs bé, destacaria en aquest cas l'actuació, no?, del Benjamí Onyx, de l'Associació Esportiva Onyx, una nena molt preparades en el que bé, han actuat molt bé, com si bé fossin realment veteranes.
3: No sé si has pogut veure també alguna actuació de l'equip local.
1: Només en aquest cas en aquesta individual, de moment en conjunt, el Club Rítmica Barcelona Castelldefels de moment no ha competit.
3: I no sé si tenim ja alguna classificació, com està el tema a nivell de...
1: No, encara. Fins que no acabi aquest primer tram, no? En teoria, la segona rotació ha de començar a partir de a l'una del migdia aproximadament, però bueno, ja, com he comentat, s'han avançat molt en l'horari i potser comencen abans, i bé, fins ara no tenim cap classificació.
3: Per tant, el primer tram és fins a aproximadament la una del migdia.
1: Sí, exactament, sí, fins a l'una del migdia més o menys, aproximadament. Mm-hmm.
3: Sí. O sigui que de moment no tindrem, durant aquesta connexió, no sabrem com avancen les classificacions. No sé si també has pogut parlar amb alguna protagonista, tenim algú amb qui puguem parlar?
1: No, de moment no, m'està sent bastant complicat perquè està tot molt marxat. Haurem ara a veure si puc agafar a la directora d'aquest esdeveniment perquè ens expliqui una mica com ha estat l'organització d'aquesta 11a edició.
3: Ara les gimnastes m'imagino que deuen estar molt concentrades, tenint en compte que han de competir, doncs a veure si un cop hagin finalitzat puguem escoltar alguna protagonista o a la directora perquè ens expliqui una mica com ha sigut aquesta organització i com evoluciona aquest esdeveniment. Què estàs veient ara mateix, David?
1: Doncs bé, ara és el torn de l'Alaví C, del corresponent al 7-10, un grup en el qual tenim a Sofía Cito, Erika Cito, en aquest cas dues germanes, a Renata Sotelo, Leire Simón, a Chloe Bonneville i a Lucía Lara.
3: Aquest, un equip bastant complet, el del 7-10 de Barcelona, que actuen
1: exacte
3: ara mateix, de categoria a la Vic.
1: Sí, el que estic veient en aquest tram de la competició, que van alternant en aquest cas individual i conjunt.
3: I de les individuals, hi ha alguna actuació que t'hagi també cridat especialment?
1: Sí, per exemple, la de Lucía Rossetti, en aquest cas del club d'aquí de Castelldefels, del Club Rítmica Barcelona Castelldefels, de categoria Alavi, on bé, Alavi molt, molt concentrada i sobretot ha estat una actuació molt bona per part de la Lucía.
3: Quin exercici ha realitzat la Lucía?
1: Bé, en aquesta la ha realitzat un exercici sobretot a escolta molta combinació, no? D'ara, no? I bé, la veritat és que ho ha fet realment molt bé, molt bé.
3: M'imagino que l'ambient al pavelló segueix ple, no deu parar de sonar la música ni un segon, no?
1: Exacte, no, no. Música a cada moment, sobretot. I ara sí que és veritat que quan he arribat jo en aquest cas, la graderia estava bastant buida, però bé, ara ja es comença a omplir cada cop més això.
3: Al principi, les primeres hores, quan és molt d'hora, sempre costa, però a mesura que avança el dia segur que el pavelló es va omplint de gom a gom, una jornada llarga que, recordem, acaba a les 9 de la tarda. El primer tram finalitza doncs, cap a la 1 del migdia, així que si us voleu acostar al pavelló Can Vinader podreu veure aquest trofeu de Castelldefels de gimnàstica rítmica, un esport molt exigent i molt bonic de veure, molt elegant i artístic sobretot, des de fora moltíssimes hores d'entrenament al darrere. Doncs, David, tornem després una última vegada amb tu a Can Vinader per saber les últimes novetats del torneig, a veure si quan connectem amb tu ja podem parlar amb la directora o bé amb alguna protagonista.
1: Molt bé, Txell, ja la trobem. Fins ara.
3: Fins ara, doncs. Això és la matinada esportiva. Són 11:45 del matí i anem amb la ronda de resultats.
2: Estàs escoltant la matinada esportiva.
3: Ahir, dissabte 9 de maig, es van jugar 7 partits en futbol. Victòria dels dos equips de la Unió Esportiva Castelldefels. El primer equip va guanyar 2-4 al Prat en la penúltima jornada de la Lliga Elite, mentre que el filial es va imposar 4-1 a l'Atlètic Hospitalense Tercera Catalana. En futbol sala, triomf del sènior masculí del futbol sala Castelldefels per 5-1 a la Barca Monistrol en la jornada 28 de Tercera Nacional. En hoquei herba, empat a 3 del sènior masculí del Castelldefels Hockey Club davant el Real Sociedad. En handbol, el sènior masculí de l'Esportiu Castelldefels va guanyar 35-30 al Sant Andreu en la penúltima jornada de Primera Catalana. I en bàsquet, el sènior masculí del bàsquet Castelldefels va perdre 101-87 davant el Club Bàsquet Vic en els quarts de final de la fase de Cens de la Tercera Federació Espanyola de Bàsquet. I el sènior masculí del Club Bàsquet Joventut Castelldefels va caure 74-69 a la pista de l'Àguiles en la jornada 25 de Primera Territorial. Avui diumenge s'han de jugar 7 partits més. A les 12, partit de futbol entre el Vistalegre i la Fundació Atlètic Sant Just, corresponent a la penúltima jornada de Tercera Catalana. A la 1 del migdia, jornada 20 de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. El sènior femení del Castelldefels rep el Sanse Complutense al camp de la Via Fèrrea. I a la tarda, la resta de partits. A les 6 se'n jugaran 4. L'altre enfrontament de futbol de Tercera Catalana entre el Can Roca i l'Albirrojita de Catalunya. La tornada dels play-off de Primera Catalana d'handbol femení entre la Lleta Argentona i l'Esportiu Castelldefels. El derbi de futbol sala de Primera Divisió Femenina entre el CCR i el futbol sala Castelldefels i el partit de bàsquet de Segona Territorial femenina que enfrontarà el bàsquet Sant Sadurní i el Joventut Castelldefels. I per últim, a 8:15, es juga també el partit de bàsquet femení corresponent a la jornada 27 de la Supercopa entre el Badruna Gràcia i el bàsquet femení Castelldefels. Doncs com comentàvem en la ronda de resultats, el sènior masculí del Castelldefels Hockey Club va empatar a 3-3 davant la Real Sociedad en la penúltima jornada de la segona fase de la divisió d'honor B. Els roig-negres van sortir molt endollats i al minut 2 Àlex Ruzafa avançava els castelldefelencs amb un gol d'acció. Els madrilenys empataven al minut 12, però la reacció local va ser immediata i només uns segons després Pierre tornava a posar per davant el Castelldefels. Ja en el segon quart, Ot Dolader ampliava l'avantatge amb el 3-1 abans del descans. A la represa, la Real Sociedad va fer un pas endavant. Jaime Morán retallava distàncies al minut 38 en un penal córner i quan semblava que els punts es quedarien a casa, Àlex del Carre empatava el partit a l'últim minut. També en un penal córner. Amb aquest empat, el Castelldefels es manté 6è amb 15 punts abans de l'última jornada de Lliga. I per parlar d'aquest empat i del tram final de temporada del Castelldefels Hockey Club, saludem al seu capità, Àlex Ribas. Bon dia, Àlex.
5: Hola, bon dia.
3: Quin resum faries del partit d'ahir?
5: Bé, va ser sobretot una molt bona primera part, que vam poder marxar al descans per 3-1 per sobre, però sí, és veritat que la segona part, no sé si per confiança o per nervis, perquè al final ens interessava molt, com a mínim, no perdre. L'equip contrari, la Real, va anar seguint apretant i van aconseguir empatar-nos el partit a res, quedant pocs segons, pocs minuts per acabar el partit.
3: Se us escapen dos punts al final. Amb quina sensació vau acabar?
5: Vam acabar una mica tocats, la veritat, perquè òbviament no, l'objectiu era la victòria, però bueno, després, veient els resultats que s'havien donat en els altres partits, de fet, empatar o guanyar era bastant indiferent, el que no podíem fer era perdre, per tant, d'alguna forma, l'objectiu estava més o menys aconseguit.
3: I després d'una molt bona primera part, què va canviar la represa?
5: Va ser un partit complicat perquè va ploure molt, el camp estava molt lent, no ajudava gaire, i ja et dic, se'ns va fer el partit una mica llarg, ens va entrar aquesta punteta de nervis, de veure que l'equip rival ens apretava, ens pressionava més amunt, i ens va passar factura.
3: L'equip, tot i així, va tornar a mostrar capacitat ofensiva. Us esteu trobant còmodes en atac en aquest tram de temporada?
5: Sí. La veritat que som un dels equips més golejadors de la divisió d'Honor D. No ens costa gaire marcar gols i sempre acabem trobant ocasions, ja sigui a través de contraatacs, com del penal corner, que l'hem perfeccionat bastant i com tu dius, doncs, ens estem bastant còmodes ara en el tram final de temporada.
3: Àlex, quina valoració fas ara del partit?
5: Bé, crec que veníem de dues setmanes en què no havíem tingut competició, per tant això també era una mica veure com havíem aconseguit mantenir el ritme aquestes dues setmanes. Crec que vam entrar molt bé, pressionar molt fort i per això vam poder avançar-nos en el marcador, però bueno, l'equip rival al final també juga i ells són un equip molt jove, amb molta qualitat, que surten molt bé el contraatac, que físicament estan ben preparats i es va notar.
3: I ara com arriba l'equip aquesta última jornada?
5: Bé, de fet, per un tema de punts i això, l'últim partit és una mica intrascendent perquè juguem contra el rival que tenim just per sota 4 punts, quedant-ne només 3 per jugar, per tant, d'alguna forma el que passi en el resultat és indiferent, però sí és veritat que amb el partit d'ahir, tal com es van donar els resultats, estem ja matemàticament classificats pel play-off descens, per tant, ens plantegem més el partit de la setmana que ve com ja una preparació per el que serà el play-off de cara al mes de juny.
3: Tenim les dates del play-off?
5: Sí, el primer partit és el 6 de juny, que ens toca jugar fora de casa. És una competició que juga el millor de 3 partits. Vale. Llavors el primer el juguem el dia 6 de juny fora de casa, un rival que encara no sabem. La tornada és el següent dissabte a casa. I suposant que cadascú hagi guanyat un partit, doncs l'endemà, aquell mateix dissabte, diumenge 14, juga el tercer i definitiu partit.
3: I sabem quins possibles rivals us podria tocar?
5: Sí. Pot ser, n'hi ha tres bastant. El Jolaseta, de Bilbao, el Sardinero, de Santander, i esperem que no, però el Taburiente, de les Illes Canàries, perquè és un viatge una mica més complicat i a més s'han reforçat molt i esperem evitar-lo.
3: Com arribeu en aquest punt del play-off? Com l'afronteu?
5: Bé, és un play-off una mica estrany perquè al final jugues contra un equip que porta tota la temporada jugant una lliga per sobre i per tant bé amb un ritme alt i veient els resultats d'aquest play-off dels últims anys sempre acostuma a guanyar a l'equip que ve de la Lliga Superior, però bueno, venim preparats, creiem que tenim possibilitats de com a mínim d'una guerra i el nostre objectiu, com no pot ser un altre, és sortir a guanyar tots els partits i aconseguir l'ascens.
3: Us veieu amb opcions a descendir?
5: Sí, per el que et dic, perquè tot i que l'equip rival porti més ritme i això, al final, si van en última o en penúltima posició, és perquè no estan en un bon moment, perquè porten acumulades moltes derrotes, i nosaltres, al rival, al revés, venim amb molt positius i ens veiem amb opcions. I, a més, aquestes dues o tres setmanes que tenim de descans fins al play-out ens donarà temps per recuperar certs jugadors que tenim tocats o lesionats i esperem arribar amb tot l'equip a tope per donar guerra.
3: Àlex, per acabar, ara que arribem just al tram final de la temporada, amb aquest últim partit de Lliga i l'ascens, com puntuaries la temporada?
5: Molt, molt bona, la veritat. O sigui, és el nostre primer any aquí a la divisió d'honor B, el primer any de la categoria masculina del Castelldefels aquí a la divisió d'honor B. Per tant, tot i que l'objectiu a principi de temporada igual algú hagués pogut dir que fos la permanència, nosaltres teníem clar que volíem lluitar per l'ascens i arribar on estem ara amb possibilitats de seguir lluitar per l'ascens, doncs crec que la temporada a dia d'avui és molt bona a l'espera de el que pugui passar en el playoff.
3: Doncs Àlex Ribas, capità del Castelldefels Hockey Club, moltes gràcies per atendre'ns i enhorabona per aquesta temporada. Moltíssima sort ara de cara a aquest playoff.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
3: Adéu, molt bon dia. Doncs el Castelldefels Hockey Club, que ahir va empatar contra la Real Sociedad 3-3, però un empat que el certifica justament la classificació per aquesta fase d'ascens a la divisió d'honor, després de que hi hagin 4 punts de diferència entre el Club Hockey Madrid Las Rozas, que és el proper rival en l'última jornada d'aquesta segona fase de divisió d'honor B masculina. Un Castelldefels que ara mateix es situa en la 6a posició amb 15 punts. A la 7a llavors es troba el Madrid Las Rozas amb 11 punts, últims la Real Sociedad amb 9 punts. Aquesta classificació de la segona fase que la lidera el Vallès Esportiu amb 27 punts, el Sant Cugat segons amb 21, els mateixos que el Pedralbes tercer i el Carpesa quarts, a la 5a posició Legar a 1935, i llavors, com bé dèiem, el Castelldefels en aquesta 6a posició. Un resultat, una jornada 7 d'aquesta segona fase que va acabar amb la victòria del Carpesa per 2-1 contra el Vallès Esportiu, 4-1 de Legara al Sant Cugat i el Pedralbes, que va guanyar 5-0 al Madrid Las Rozas. Doncs última connexió ara del matí amb el pavelló municipal de Can Vinader, on continua aquest trofeu ciutat de Castelldefels de gimnàstica rítmica. David, quines són les últimes novetats?
1: Hola, Txell, hola de nou. Bé, primer de tot, perquè no podré, en aquest cas, agafar declaracions de la directora. És bastant complicat perquè està tot molt marcat. Cada cop que acaba una competició, doncs se'n va a parlar, en aquest cas, amb els participants. Ara, bé, en aquest cas ha participat l'infantil C del Club 7-10. I bé, ara és el torn d'Andrea Monroy, del provinent del Club Rítmica Sabadell, en aquest cas de la categoria sènior 4.
3: Doncs mira, la primera sènior que de moment escoltem en aquesta connexió, quin exercici està realitzant?
1: En aquest cas l'exercici amb la pilota, no? Es nota aquí aquesta categoria. I bé, està fent realment bé.
3: L'organització està sortint tal com estava previst?
1: Sí, l'únic era això. S'han avançat una mica. Sí que és cert que en l'horari hi ha hagut algunes baixes, no sé si per no sé el motiu, però hi ha hagut algunes baixes i bé, ja, jo crec que per aquest motiu s'han avançat, però bé, ara respecte una mica a l'hora, més o menys van ja estan bé, han col·locat una mica en l'horari previst.
3: Quina actuació ens destacaries ara que hem estat desconnectats amb tu?
1: Doncs en aquest cas destacaria, sobretot l'actuació del Benjamí Liceu de l'ASME, una actuació molt ben organitzada i molt ben comparat entre les participants, i bé, és impressionant, o sigui, estic veient molt, molt nivell.
3: Sí, estàs gaudint, no, David, del que estàs veient?
1: Sí, sí. Sí que és cert que, com bé he comentat al principi, doncs sí que és cert que hi ha entre categories escolars i federades, però bé, no he vist gaire diferència, o sigui, el nivell va estar sorprenent, el nivell és molt, molt alt, sobretot a les categories inferiors, sobretot de Benjamí, que ja no, aquestes nenes ja comencen molt, molt fortes, ja des de ben petites.
3: Déu-n'hi-do, des de ben petites, amb aquesta edat, que ja ho estan fent molt i molt bé, una competició molt exigent i ben bonica de veure, que el David en moment està gaudint ell en directe en aquest pavelló municipal de Can Vinader. David, quina sensació t'està deixant aquest torneig?
1: Doncs bé, doncs que realment no es nota que ja van per l'onzena edició i que bé, que l'organització, bé, que donaria un veu a aquesta organització, perquè bé, jo, és un esdeveniment molt maco i que sobretot doncs, promogui, no, doncs, com he comentat, doncs, el talent i sobretot el talent i el treball en equip en la gimnàstica rítmica.
3: Sí, doncs felicitar el Club Rítmic a Barcelona Castelldefels per continuar fent créixer aquest torneig, que ja s'ha convertit en una cita habitual de l'esport de la ciutat. Doncs David, moltes gràcies per acostar-nos a aquest ambient des de Can Vinader, però ens retrobem en uns minuts, no gaire lluny, des del camp, en aquest cas, del camp de Can Vinader, per viure el partit de futbol del Vista Alegre.
1: Un plaer, com sempre, sí, marxo corrents, que en 15 minuts tenim una final, eh? O sigui, no estem parlant de qualsevol cosa.
3: No, tenim un partit molt important, que és la penúltima jornada, tercera catalana. Doncs fem nosaltres una pausa i tornem amb tu, David, per viure el partit en directe.
1: Molt bé, Txell, fins ara.
6: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Viajando por las Ondas.
1: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
0: En Radio Castelldefels.
2: Som-hi, Castelldefels, la matinada esportiva.
3: 3 minuts i seran les 12 i posem rum a Can Vinader perquè d'aquí poc començarà el partit entre el Vistalegre i l'Atlètic Sant Just de tercera catalana. I ahí tenim el David Ocreque, que des del camp ens narrarà aquesta jornada 29. Hola, David.
4: Hola, Nouchel, i a tots els dos dies arreu Castelldefels. Un diumenge més des del camp d'esports municipal Can Vinader. Benvinguts i benvingudes al duel amb olor a final entre la Unió Esportiva Vistalegre A contra la Fundació Atlètic Sant Just, A corresponent a la 29a jornada del grup 11 de la Lliga de Tercera Catalana, penúltima jornada de la competició.
3: Avui el Vistalegre ha de guanyar sí o sí. Li queda res, dues finals realment per doncs, acabar aquesta Lliga de Tercera Catalana i intentar classificar-se per la promoció d'ascens. Falta res perquè arrenqui aquest enfrontament. Anem a fer una mica de prèvia d'aquest partit, David.
4: Exacte, escassos dos minutets perquè comenci aquest partidàs. En aquest cas, la Unió Deportiva Vistalegre arriba al partit com a quart classificat amb 57 punts a un del tercer classificat, el Viladecans B, i a tres del segon. En aquest cas, el rival d'avui, la Fundació Atlètic Sant Just, i atenció, a quatre del líder, el Trenca Barcelonista B. O sigui, una classificació... En aquest cas, 6 punts en joc i encara una classificació molt, molt apretada. La setmana passada, el Vistalegre va haver de suar de valent per guanyar el Sant Boià B. Recordem un partit que vam viure en directe aquí per Ràdio Castelldefels, on el Vistalegre va guanyar per 3-2 i bé, es va poder reenganxar en aquesta lluita tant per l'ascens a la categoria segona catalana com pel títol de Lliga, gràcies als gols de David Valentelen, Ivan García i Eric Moret. Acumulant un total de 17 victòries, 7 empats i 4 derrotes. I pel que fa a estadístiques, segueix sent el quart equip més golejat amb 29 gols en contra, empatat amb el Fontsanta Fatjó A i en suma 57 a favor. I bé, pel que fa al rival d'avui, l'equip visitant, la Fundació Atlètic Sant Just ha arribat segon, com hem comentat, amb 60 punts en aquesta zona de promoció d'ascens, a un punt del líder, el Terlenca Barcelonista B, va guanyar 2-4 a l'Atlètic Viladecans A, fora de casa a l'anterior jornada, i acumulen un total de 19 victòries, 3 empats i 6 derrotes, i sumen 68 gols a favor i 26 en contra. I bé, recordem, la primera volta de la competició, amb tots equips es van enfrontar a la jornada número 14, en aquest cas, a Sant Just de Sem, amb victòria per 2-0 de l'Atlètic Sant Just. I Txell, atenció perquè ja ha començat el partit puntual, això sí, ja ha començat a rodar la pilota. Et comento ràpidament els 11.
3: Endavant.
4: Som-hi, doncs, pel que fa al Vistalegre, ha sortit amb el seu 11 habitual, amb Pol Morales a la porteria, en aquest cas amb Royuela en la posició de central, amb Nahuc Valenzuela, en aquest cas el segon central, amb Eric Moret a la posició de lateral esquerra i a Santi Valentín a la posició de lateral dret. Pel que fa al mig del camp tenim a Cristian Fernández amb el dorsal 8, atenció, amb el capità, amb Manuel Jiménez i Omar Ruiz. I en aquest cas, pel que fa a la davantera, tenim torna a l'onze titular a l'Alt El Yeshiwi amb el dorsal 9, en aquest cas a la posició d'extrem esquerra tenim a Albert Sánchez, el seu soci indiscutible, i atenció amb Ivan García, un dels golejadors del Vistalegre.
3: Doncs
4: fa...
3: tenim 11 de gala pel Vistalegre per aquesta sí. final contra el rival directe, el Fundació Atlètic Sant Just, en aquest cas segon classificat. Anem amb l'alineació del rival, David.
4: Doncs sí, pel que fa a l'Atlètic Sant Just, tenim en aquest cas ha sortit amb Guillermo Crespo a la porteria, amb Joan Creus amb el 2-4, amb Luis Angelet amb el 8, amb Eric Jiménez amb el 9, amb Òscar, Eric Jiménez, no? Que és el màxim golejador d'aquest equip, amb atenció, 15 gols. Segueix a Òscar Duran amb el dorsal 15, amb el dorsal 16, Martí Gasull, amb Max Carrer amb el 17, amb David Francisco Manzaneda amb el 19, un dels altres golejadors de l'equip, com també Max Carreras amb 2, amb 10 gols, amb Aleix Pujol amb el 20, amb Gerard Salas amb el 23 i amb Guillem Uller amb el dorsal 26.
3: Doncs aquests són els 22 jugadors que estan ara mateix en el terreny de joc del camp de Can Vinader, on fa 3 minuts ha arrencat aquest partit de tercera catalana.
4: Doncs sí, sí, sobretot i el Vistalegre, atenció, perquè arriba amb ni més menys que 3 baixes, 2 per decisió tècnica, i recordem, en aquest cas, a Enzo Mariano i Carlos Redondo, i una per lesió, recordem la lesió de fa 2 jornades de Juan Ignacio Micio al genoll. Bé, esperem que es pugui recuperar i que torni amb les màximes energies a la temporada vinent.
3: Esperem, doncs, que es pugui recuperar. Ara mateix tenim en joc aquests jugadors a Can Vinader. A veure, com ha començat aquests primers 4 minuts de partit, David?
4: Doncs bé, de moment el partit molt igualat, de moment cap acció perillosa per cap dels dos equips. I bé, ara amb la pilota l'Atlètic Sant Just compta amb primer xut des de fora de l'àrea de Gerard Salas. Bé, no comporta cap perill per Pol Morales, i bé, traurà des de... No, perdoneu, serà córner, sí, la segona que l'ha tocat, en aquest cas, un defensa del Vistalegre, i serà el primer córner del partit.
3: Doncs la primera aproximació del Sant Just, a veure si defensen bé aquest primer córner de partit al minut 5.
4: Doncs sí, atenció, perquè l'encarregat de sota aquest córner havia llançat fora aquí la bandera de córner, la torna a col·locar, sembla que li molestava. Central aquí ve aquí Nau Valenzuela, molt atent amb aquest cop de cap. Compta aquí amb Eric Moré, amb la pilota, avança metres, i serà, atenció... Traurà falta de la Fundació Atlètic Sant Just. Treu ràpidament el Vistalegre, pilota per Omar Ruiz per Eric Moré per Bertus que avança metres, compta amb Bertus, em porta pilota a Bertus, no? I quasi a parlar el Lechugui, excepció d'aquí del Sant Just. Compta aquí a la nova pilota per Bertus per Nauc, compta, a veure si pot arribar aquí Ivan García, no ha pogut arribar. Bona passada aquí, bona intenció del seu company. Ara de banda, Eric Moré, amb el dorsal 19, Eric Moré per Bertus, no s'ha entès bé aquí amb Eric Moré. Serà ara banda per la Fundació Atlètic Sant Just. Serà el capità Joan Creus amb el dorsal 4. Compta aquí amb aquest refús d'Omar Ruiz. Novament serà reintegrat de banda a l'Atlètic Sant Just, a Joan Creus, que us company, Joan Creus enrere per Òscar Duran, les defenses, Òscar Duran per, en aquest cas, Guillem Uller endavant, novament pilota per Guillem que avança metres, compta ara, bé, ara intercepció aquí del Vista Alegre, i aquí la va tocant a l'Atlètic Sant Just, endavant, en aquest cas Joan Creus, banda pel Vista Alegre, avui Txell es nota bé, recordem que el partit de la setmana passada el vam viure a porta tancada per decisió, bé, en aquest cas de la direcció del Vista Alegre, i avui torna aquí l'afició a Canvina D i es nota l'ambient de final i el partit de Buixell.
3: Ambient festiu a Canvina D, que necessària és l'afició, que pot ajudar avui a fer companyia a aquest equip per portar-los doncs, cap a una victòria que seria clau contra un rival, un màxim rival directe, que és l'Atlètic Sant Just.
4: Exacte. Podria dir que dels partits que hem pogut viure aquí en directe per a Castelldefels, és un dels partits, per no dir l'únic partit que no he vist tanta afició aquí junta.
3: Es nota que és justament la penúltima jornada de Lliga i que aquí es pot decidir tot.
4: Doncs sí, ara mateix toca novament la pilota l'Atlètic Sant Just, compta aquí amb Cristian Fernández. Serà bé, aquí falta Cristian Fernández, ràpidament treu Guillem Uller. Compta aquí, bueno, intercepció de Santi Valentín. Compte aquí, ve aquí, atent Omar Ruiz. Que torna a jugar aquí, en aquesta posició de central, juntament amb qui va intercalant la posició, amb Nauk i Omar. Bé, ara novament pilota pel Sant Just, l'Atlètic Sant Just. Compte aquí amb el Sant Just, compta la té Aleix Pujades, Aleix que intenta, bé, Aleix que tira enrere per Martí Gasull, Martí que ho intenta, no, sense perill, per Pol Morales, que traurà aquí des de la porteria. De moment, bé, partit bastant tranquil pel que fa a les jugades, i bé, de moment bastant net pel que fa a les faltes i a les entrades.
3: Sense massa risc avui, els jugadors suposo que també volen anar una mica en compte, no? I si recordem que si avui el Vista Alegre s'enfronta al segon classificat, com que només els separa 3 punts, la setmana vinent, que és l'última jornada de Lliga, s'enfrontaran al Viladecans B, que ara mateix són els tercers, amb una diferència de 2 punts.
4: Sí, dos partits molt i molt importants pel Vista Alegre, i que ha de, bé, si vol el premi de pujar de categoria, ha de guanyar els dos. Bé, ara pilota per l'Atlètic Sant Just. Aquí a punt d'arribar als 10 minuts i mig de partit, l'empat a 0 que continua al marcador, pilota en aquest cas per l'Atlètic Sant Just, pilota per Gerard Sales, compta, serà banda pel Vista Alegre. Banda aquí que traurà en aquest cas Santi Valentín amb el dorsal 21. Santi Valentín endavant. Compta aquí, compta amb aquesta falta a Bertus. Cap de moment, cap targeta. Recordem avui l'àrbitre d'aquest final és en Kamal El Atifi. amb aquest cos arbitral, no?, provinent de Granollers. Bé, en aquest cas Ibrahim Kabun i Marco Antonio Escobar a les dues bandes. Ara pilota per Luis Tarere, pilota per Alejandro Royuela, Royuela per Nauc per Santi Valentín. Santi Valentín endavant, la centra per Bertus, no arriba la pilota. Compta amb, en aquest cas, el Vistalegre, fora de banda pel Vistalegre. Ara Eric Mure amb la pilota. Atenció, ara, bé, l'àrbit ha xulat, falta novament l'Atlètic Sant Just, ràpidament treu el Vistalegre, Nauc amb la pilota, Nauc centrada aquí a Bertus, que no pot arribar, bona intercepció aquí del capità de l'Atlètic Sant Just, de Joan Creus, està sent molt protagonista avui en aquest partit, compta aquí amb els 2-19 amb Eric Moré i David Francisco Manzaneda, un dels golejadors de l'Atlètic Sant Just, que pràcticament ha jugat gairebé tots els partits, 28 partits jugats i 25 partits com a titular. Bé, fent un repartiment de les targetes grogues, bé, avui Marcel Armengol crec que s'ha arriscat una mica en treure a l'Alde Xiuvi, perquè atenció, que volen total de 9 targetes grogues.
3: Bé, es tracta d'un partit importantíssim, per tant entenc que la decisió del tècnic, no, de treure-ho tot, anar amb el Exacte. Màxim efectiu en de cara a porteria, que és l'Alde Xiuvi i en Bertus, els dos màxims golejadors de l'equip.
4: Sens dubte, exacte, Bertus, que també acumula, atenció, 6 targetes grogues, i atenció, Ivan García acumula 7 targetes grogues i una vermella. Compta avui amb les faltes, i bé, veurem l'àrbitre d'avui, a Kamal El Latifi, si perdona o no a les targetes.
3: De moment, partit ara net aquí a Can Vinader.
4: Sí, de moment, cap acció perillosa. Compte ara amb l'Atlètic Sant Just, bé, pilota fàcil per Eric Moré, Eric Moré per Omar Ruiz, Omar Ruiz per Royuela, Royuela per Ivan García, arribant per Cristian Fernández, compte ara serà novament banda per l'Atlètic Sant Just, ràpidament treu aquesta banda, ara pilota enrere per Gerard Sales, el central de l'Atlètic Sant Just. Ara fora de banda, a favor del Vistalegre. Eric Moré ràpidament treu per enrere per Alejandro Royuela. Royuela per Nauc Valenzuela. Nauc es para. Novament li passa a Royuela. Royuela per Nauc. Nauc torna a parar-se, enrere novament per Alejandro Royuela, Royuela enrere per Pol Morales, compta amb Pol, que venia com un coet a l'eix pujades. Ve aquí el Vistalegre, compta aquí, atenció, perquè Manuel Jiménez que es queixava que, bé, d'una acció del Atlètic Sant Just. Bé, novament pilota per Nauc Valenzuela que avança metres, Nauc Valenzuela compta aquí amb Cristian Fernández, que s'està complicant aquí amb dos jugadors de l'Atlètic Sant Just. A punt d'arribar al minut 16 de partit, a l'empat que segueix aquí al marcador, cap equip que ha aconseguit obrir aquesta llauna. Bé, aquí compta ara amb l'Atlètic Sant Just, tiro d'enrere, centrada de Gerard Sales. Compta aquí, bé, serà novament banda per l'Atlètic Sant Just, per l'equip avui groc i blau, comptar a Isaac Fernández aquí amb la pilota. Repeteix banda del Benedic Sant Just, endavant. Compta ara amb la intercepció del Vistalegre. Pilota per Santi Valentín. Intentava una paret amb Vista Fernández contra Santi Valentín amb la pilota encara. Bé, no pot arribar aquí, impossible, aquesta pilota per l'Adal Litxiuí. Ràpidament, Guillermo Crespo per Gerard Salas. Gerard Salas enrere novament per Guillermo Crespo. Guillermo Crespo per aquest que d'aquí endavant, per Ares Pujades. Compte aquí amb aquesta jugada, l'Atlètic Sant Just. Serà la pilota per Pol Morales, que torna des d'aquesta, des de porteria. Verà ràpidament en Santi Valentín amb la pilota. Però ràpidament, Santi Valentín. Serà pilota per Eric Moré. Eric Moré enrere, compta amb aquesta passada perillosa. Compta aquí amb l'Atlètic Sant Just. Pilota per Aleix Pujades. Compta amb Aleix. Atenció. Falta. Compta aquí. Atenció, que comença aquí la tensió en aquest partit. Per una falta a les Pujades. Primera targeta groga del partit. Atenció, perquè una pel... No he vist realment... No he vist què ha sigut, però bé, amb dos targetes grogues. Una pel Vistalegre i una altra per un jugador de l'Atlètic Sant Just per protestar. Comença aquí la festa de les targetes. Falta... A veure, falta perillosa, de l'Atlètic Sant Just. Té aquí la primera oportunitat per obrir la llauna, va avançar-se aquí en el marcador. Veurem si serà xut directe o si serà alguna, serà jugada assajada.
3: Doncs màxima atenció per aquesta falta a favor de la Fundació Atlètic Sant Just. A veure si el Vistalegre pot defensar-la bé.
4: Compte aquí l'àrbitre amb... està aquí, és que el Vistalegre no ha vist bé aquesta jugada i bé, s'està amb un... Sí, l'àrbitre que ha anat a parlar amb el delegat del Vistalegre, però bé, semblava que li anava a treure una targeta, però no, finalment li perdona, però bé, hem d'anar amb compte aquí en aquest cas David Hinojo, amb el que no m'assistem. Bé, preparat l'Atlètic Sant Just per tota aquesta falta. Preparat a les Pujades amb la pilota, o sigui, xut de les Pujades amb curts, no. Pilota fàcil per, en aquest cas, Pol Morales. Pol Morales que torna ràpidament per Eric Moré. Compte enrere, compte amb aquesta jugada, compte que s'ha despistat Pol Morales amb aquesta passada de, en aquest cas, Santi Valentín. Aquí Omar Ruiz demanant a Pol que estigui concentrat. Compte amb aquestes errades que es poden pagar cares.
3: Per sort ha quedat en un ensurt. Han d'estar ben concentrats els jugadors del Vistalegre per evitar cometre qualsevol errada.
4: Doncs sí, ell. Compte ara amb aquí, no, amb el jugador del Vistalegre, protestant a l'àrbitre, en aquest cas Omar Ruiz, per aquesta jugada. Serà nova falta per la Fundació Atlètic Sant Just. Aquí Aleix Pujades i Joan Creus, el capità. Prepara aquí Aleix Pujades. Jugada assajada, finalment Joan Creus. Bé, intercepció aquí a Vistalegre. Bé, aquí s'ha empenat, que se'n va la pilota. Ara passada a Manuel Jiménez. Manuel Jiménez para l'Ael de Chiwi, no, arriba aquí Bertus, que es queixa. Bertus, que es queixa perquè... Bertus, es queixa perquè... Bé, Joan Creus estava aquí l'empès. Mira aquí Albert Sánchez Putastán amb una de les assistents. Atenció, targeta groga, Albert Sánchez, però tu t'estàs aquí, en aquest cas, Kamal Latifi, que no li perdona la targeta, compta, i aquí bé, Manuel Jiménez ha hagut d'entrar, perquè si no, clar, no se la pot jugar.
3: Doncs la primera compta... groga per... Bueno, la segona, en aquest cas, del Vista Alegre, la groga per... Albert Sánchez, Bertus, per protestar. Una sí, falta que l'àrbitre no ha considerat que fos falta.
4: Exacte, l'àrbitre l'ha vist com part de la jugada, no? Però bé, Albert Sánchez no ha acabat gens content amb aquesta jugada de Joan Creus. Però bé, ha d'anar amb compte el Vista Alegre amb aquestes protestes perquè bé, l'àrbitre... no em perdona ni una. Bé, de moment aquí pilota ara pel Vista Alegre, pilota per Omar Ruiz. Omar Ruiz endavant per Eric Moré, Eric Moré per Omar Ruiz. Compte, ara Txell, estic veient la, ha pujat la intensitat, eh? En aquest cas han començat molt calmats, però bé, ara comença a pujar la tensió i la intensitat en les jugades.
3: Bueno, ens aproximem a la mitja hora de partit d'aquesta primera meitat entre el Vista Alegre i la Fundació Atlètic Sant Just. I algú haurà d'intentar encarar la porteria per poder obrir el marcador.
4: Doncs sí, Txell. Veurem ara... entrada de Cristian Fernández, compta, ui, que arribava aquí, rematada cap aquí, Ivan García, que l'ha vist, bé, aquí al Vista Alegre, primer, aquesta primera jugada de perill del Vista Alegre, no ha pogut arribar aquí Ivan García, però bé, li ha estat de pocs centímetres.
3: Llàstima aquesta jugada, primera ocasió clara del Vista Alegre.
4: Compte ara serà, atenció, serà córner a favor de la Fundació Atlètic Sant Just. Això torna aquí amb la bandera de córner. Sembla ser que li molesta molt, als jugadors de l'Atlètic Sant Just, aquesta bandereta, bé, centrada... Ve aquí Nau Valenzuela, pilotada de cap, aquí per evitar el gol. Bé, Nau ben posicionat en aquesta posició de central. Recordem que Nau és un dels jugadors més alts, juntament amb Alejandro Royuela. Compte ara que es queixa d'una nova falta aquí, en aquest cas, a Cristian Fernández, l'àrbitre que deixa, bé, no ha dit res i deixa jugar. Ara pilota per Albert Sánchez, central Albert Sánchez, no ha pogut arribar Ivan García, el Vista Alegre que no para d'intentar-ho. Ara bé, pilota per l'Atlètic Sant Just, pilota per Martí Gasull per Aleix Pujades, a les pujades que avança metres, Aleix, bé, aquí ha estat molt atent Santi Valentín, en aquesta passada, compta, novament, pilota per aquí Alejandro Royuela, atenció, empenya aquí Alejandro Royuela, aquí a Aleix Pujades, i xiula la falta. Partit molt intens, bé, en aquest minut 26...
3: Bons minuts ara dels blaus. En aquests últims minuts sembla que s'estan animant una mica els jugadors de Marcel Armengol.
4: Sens dubte, Txell, bé, aquí... Bé, tant els jugadors de Marcel com els jugadors d'Adrián Rodríguez, el tècnic de la Fundació Atlètic Sant Just. Però bé, recordem que avui és un partit molt important. Compte amb aquesta falta. Bé, aquí Pol Morales, que no ha pogut parar bé aquesta pilota. Però bé, serà... Ah, m'havia semblat que l'havia tocat Pol Morales, però no, serà traurà la porteria. Pol Morales esperant a veure si pot aquí... De moment... que sembla ser que xutarà aquí al llarg. Atenció amb Pol Morales que bé, se'n surten en llarg, aquí compta Cristian Fernández, Cristian Fernández de cap, Manuel Lechiwi, aquí amb Bertus, compta amb Bertus, a veure si pot arribar, Bertus, que les està tenint no per amb el capità de l'Atlètic Sant Just, de Joan Creus, el Robert Sánchez té molta feina amb el capità de la Fundació Atlètic Sant Just, compta ara amb aquest, perquè Alejandro Llora s'ha fet molt mal, sembla ser en el turmell dret, amb aquesta jugada, compta amb Alejandro Royuela,
3: Doncs pendents de l'estat de salut d'Alejandro Royuela, el dorsal 3 de la Vista Alegre, que es pot haver fet mal.
4: Atenció, perquè corre aquí a Laura Nieto, la metgessa del Vista Alegre, l'afició. S'ha fet molt mal, Alejandro Royuela, està aquí menys de 2 minuts per arribar a la primera mitja hora de partit. El marcador que continua a 0, amb aquest empat a 0.
3: Doncs aprofitem aquesta petita parada del joc, esperem que es pugui recuperar Royuela. Quan són 1:15 del matí i anem amb la ronda de resultats. Ahir dissabte 9 de maig es van jugar 7 partits. En futbol, victòria dels dos equips de la Unió Esportiva Castelldefels. El primer equip va guanyar 2-4 al Prat en la penúltima jornada de la Lliga Elite, mentre que el filial es va imposar 4-1 a l'Atlètic Hospitalense de Tercera Catalana. En futbol sala, triomf del sènior masculí del futbol sala Castelldefels per 5-1 a la Barca Monistrol en la jornada 28 de Tercera Nacional. En hoquei herba, empat a 3 del sènior masculí del Castelldefels Hockey Club davant el Real Sociedad. En handbol, el sènior masculí de l'Esportiu Castelldefels els va guanyar 35-30 al Sant Andreu en la penúltima jornada de Primera Catalana. I en bàsquet, el sènior masculí del Club Bàsquet Castelldefels va perdre 101-87 davant el Club Bàsquet Vic en els quarts de final de la fase d'ascens de Tercera Federació Espanyola de Bàsquet. I el sènior masculí del Club Bàsquet Joventut Castelldefels va caure 74-69 a la pista de l'Àguiles en la jornada 25 de Primera Territorial. I avui diumenge s'han de jugar 7 partits més. En joc des de les 12, el partit de futbol entre el Vista Alegre i la Fundació Atlètic Sant Just, corresponent a la penúltima jornada de Tercera Catalana, de moment amb empat a 0 al marcador. A la 1 del migdia, jornada 20 de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba, el sènior femení del Castelldefels rebrà el Sanse Complutense al camp de la Via Fèrria. I a la tarda, la resta de partits. A les 6 se'n jugaran fins a 4. Un serà l'altre enfrontament de futbol de Tercera Catalana entre el Can Roca i l'Albir Rojita de Catalunya. Tenim també la tornada dels play-off de Primera Catalana d'handbol femení entre el Laia Targentona i l'Esportiu Castelldefels. El derbi de futbol sala de primera divisió femenina entre el CCR i el futbol sala Castelldefels i el partit de bàsquet de segona territorial femenina que enfrontarà el bàsquet Sant Sadurní i el Joventut Castelldefels. Per últim, a 8:15, es jugarà també el partit de bàsquet femení corresponent a la jornada 27 de la Supercopa entre el Badruna Gràcia i el bàsquet femení Castelldefels. Tornem cap a Can Vinader, on estava el joc aturat per una possible lesió d'Àlex Royuela. Alejandro Royuela, David, com està?
4: Bé, per sort, bones notícies per Alejandro Royuela, que s'ha pogut recuperar, s'ha pogut reincorporar al partit. I bé, acabem de viure una altra jugada, una altra falta en aquest cas, targeta groga a Nauk Valenzuela per tornar, bé, en aquest cas, protestar aquesta falta. I bé, ara m'estava fixant, mentre tu estaves fent la ronda de resultats, que bé, estic veient, atenció, presència de Mossos aquí en el partit d'avui.
3: Ostres, doncs, no sé si és un partit sí. d'atenció.
4: Sí, sí, avui, bé, serà, jo crec que serà un partit que, a veure, serà tens tant pels jugadors, pels 22 jugadors, com pels aficionats.
3: I compta Nau Valenzuela amb aquesta groga que té, perquè justament és una banda complicada de defensar. Esperem que pugui no rebre cap altra amonestació.
4: Exacte, sí, perquè bé, compta amb aquesta pilota d'Albertus. Bé, no, llàstima aquesta jugada d'Albertus. Sí, bé, centrada a Ivan García, però bé, massa fluixa aquesta centrada. Bé, què deia, Txell, perdona?
3: No, que és complicat, ara mateix se li posa les coses complicades en el cas de Nauk Valenzuela tenir aquesta targeta groga. Haurà de jugar la resta del partit amb molta concentració per evitar fer falta i poder, doncs, en aquest cas, veure una segona targeta groga.
4: Sí, exactament, perquè just en aquesta zona de la defensa, en aquesta zona central, juntament amb Alejandro Rayuela, és una zona que, bé, perillosa per quedar-se amb 10, així que bé, sí, com dius, ha d'estar en aquest cas molt concentrat per no veure la segona. Compte amb Cristian Fernández, no, primer xut aquí perillós a l'àrea de Guillermo Crespo, amb aquest xut de Cristian Fernández, que bé, se'n va fora.
3: Sembla que bé, ara s'està acostant més al Vistalegre, la porteria, que a l'Atlètic Sant Just.
4: Sí, de moment en aquests minuts, en aquests últims minuts, el Vistalegre s'està acostant molt més que la Fundació Atlètic Sant Just. I bé, això són bones notícies pels blaus, pel conjunt de Marcel Armengol. Sí, sí, aquí, bé, dona gent de Mossos mirant el partit, just a la zona darrere dels aficionats. Així que, bé, avui, bé, partit d'alta tensió.
3: Potser també són aficionats i volen gaudir d'aquest partidàs entre el Vistalegre i la Fundació Atlètic Sant Just.
4: Oh, bé, també, sí, sí, està l'altre... l'altra posició, però bé, veurem si no hi ha cap baralla.
3: Bé, recordem que el partit anterior es va jugar a porteria a camp tancat.
4: A porta tancada.
3: A porta tancada.
4: Sí, sí, exacte, sí, per evitar baralles que s'havien viscut en partits previs, així que va ser una decisió de la directiva. I bé, ara mateix falta a favor de Vistalegre, Manuel Jiménez, atenció, perquè estava, compte, sí que hi havia dues pilotes al terreny de joc, ja poden xutar aquesta falta, Manuel Jiménez, que se para, xuta aquesta falta, el capità del Vistalegre, compta aquí amb Ivan García, pilota en llarg, compta de pilota per ara Pol Morales per Eric Moré per Santi Valentín per Albert Sánchez, compta amb Bertus, compta amb aquesta pilota de Bertus que la perd, la Francisco li treu aquesta pilota, compta ara amb Quinta Fernández per Omar Ruiz per l'Aldeciui, compta, no, fora de joc de l'Aldeciui, que s'ha avançat uns centímetres, però bé, bona jugada entre aquí Cristian Fernández i l'Aldeciui, primer fora de joc del partit.
3: Doncs llàstima, a prop està el Vistalegre d'aconseguir aquest primer gol. Ara mateix porta ja uns 10 minuts que s'està aproximant bastant a porteria contrària.
4: Sí, sí, li queden polir alguns matisos per aconseguir aquest primer gol. Però bé, li segueixen posant les coses molt complicades a la Fundació Vistalegre Sant Just. Compte ara, pilota per Bertus, Bertus que bé, intentava la passada aquí a l'Alle Xiwi. Compte aquí, amb Bertus, Bertus aquí amb els tomes de cap, amb el capità, amb Joan Creus, bé, serà ara compte aquí, bé, Ivan García, amb Martí Gasull, bé, falta d'aquí Ivan García, Martí Gasull, que és, en aquest cas, es recupera. Serà la pilota pel l'Atlètic, la Fundació de Sant Just. Pilota pel porter, per Guillermo Crespo. Aquí l'àrbitre que li diu que ha de, bé, treure des de més lluny. Aquí es torna a preparar Guillermo Crespo. Bé, gairebé a 2 minuts d'arribar al minut 40. El marcador que segueix amb aquest empat a 0, partit molt intens i molt complicat per als dos equips. Pilota ara per Bertus, la intercepció aquí de Joan Creus. Van haver aquí Omar Ruiz. Omar Ruiz, que bé, l'ha centrat, però no hi havia ningú disponible dels seus companys. Ha calculat malament la passada per Alal de Chiwi. Serà a banda pel l'Atlètic Sant Just, compta aquí, compta amb aquesta entrada d'aquest jugador de l'Atlètic Sant Just, targeta groga, compta amb aquesta entrada a Santi Valentín. Santi Valentín aquí al terra, s'ha fet mal. Ha sigut una entrada involuntària, però bé, li ha costat la targeta groga aquí, bé, aquest, el defensa de la Fundació Atlètic Sant Just. Groga aquí, en aquest cas, per Martí Gasull, amb el dorsal 16. Bé, es recupera Santi Valentín. Una miqueta cos, però que es pot reincorporar aquí al partit. Bé, s'entrava aquí de Manuel Jiménez, compta amb aquesta jugada, pilota al cap, compta aquí amb aquesta jugada el de Chiwi, fàcil aquí pels jugadors de l'Atlètic Sant Just. Bé, intercepció de Manuel Jiménez per Albert Sánchez, aquí a la banda dreta que està sol, compta amb Albert Sánchez. No, aquí, bé, una llàstima aquí al de Sánchez, amb la centrada aquí a l'Ale de Chiwi. Novament, pilota per Eric More per Alessandro Royuela. Royuela endavant per aquí, Cristian Fernández amb la pilota. A veure què intenta Cristian, la passa enrere per Pertus. D'aquí, comptes. Ara bé, l'estan tenint, en aquest cas, Joan Creus i Bertus, eh? Bertus, bé, té aquí Joan Creus molt a sobre.
3: S'estan buscant en aquest partit els dos jugadors.
4: Sí, sí, no paren aquí. Compte aquí amb Eric More per Omar Ruiz per... Compte, mare meva, aquí Ivan García intentant la xilena... Però bé, se'n va fàcilment a les mans de Guillermo Crespo, però bé, segon aquí intent perillós del Vistalegre.
3: Doncs a prop té el Vistalegre, si segueix així, a veure si podem celebrar el primer gol abans d'arribar al descans, en aquest minut 41 ara mateix de la primera part.
4: el Gran Teixeira, que han d'arribar al minut 41 d'enfrontament. Marcador que continua 0. Pilota ara per Alejandro Royuela. Royuela per Santi Valentín, que se'n va d'un, se'n va l'altre. Santi per Bertus. Compte amb Bertus, que se'n va de Joan. Ui, aquí, llàstima, Bertus, que se'n anava aquí, s'ha pogut anar de Joan Creus. Però bé, bé, bé, aquí a Vista Alegre. Pilota ara pel Pol Morales, compta. Pol es farà novament banda pel Vista Alegre. Eric Moret, que s'espera aquí, finalment opta per passar enrere Royuela, Royuela per Nauc, per Intuela. Nauc avança uns metres, finalment pilota per Santi, Santi per Nauc. Nauc aquí avança més metres. Nauc, bé, novament intenta fer la passada aquí a Cristian Fernández. Aquí, bé, novament, ara Omar Ruiz amb la pilota, compta... Compte aquí amb la jugada de Martí Gasull. Ara van anar a favor de la Fundació Atlètic Sant Just. Novament posarà pilota en joc Joan Creus, el capità del conjunt d'Adrián Rodríguez. Joan busca un company. Joan, que li passa aquí... A David Martínez Comanzaneda. Serà acció pilota ara per Pol Morales, per mover ràpidament endavant per Nauc, per Venezuela, Nauc enrere novament per Pol, Pol per Royuela. Royuela avança uns metres, Royuela novament per Nauc, per Venezuela. Nauc es para, continua amb la pilota, Nauc endavant per... Santi Valentín, Santi Valentín enrere per Manuel Jiménez, Manuel Jiménez per Ivan, compta, qui ara compta que està bé, pilota per ara Royuela, Royuela endavant per Omar Ruiz per Nau, compta amb aquesta pilota, Nau per Albert Sánchez, que avança metres, compta amb Albert, no, no, tindrà xut, gol, mare meva, gol, gol, gol, de Manuel Jiménez, quin gol, que s'ha tret de la punta de la bota amb aquesta intercepció del porter, ara el xut de Bertus, ha estat molt atent aquí Manuel Jiménez, que marca el primer gol, Vista Alegre 1, Fundació Betis Sant Just 0, escassos segons d'arribar al 45.
3: Arriba en un moment importantíssim, just abans d'arribar al descans, ho dèiem, en aquests últims minuts, sobretot a l'últim, els últims 15 minuts d'aquesta primera meitat estaven sent pel Vista Alegre, que estava avisant, i finalment ha arribat el premi amb aquest gol de Manu Jiménez, 1-0 al minut 44, quasi 45 de partit.
4: Ho dèiem, Cell, el Vista Alegre, que no parava d'intentar-ho, dèiem, a veure si pot aconseguir aquest gol abans del descans, doncs som-hi aquí amb aquest gol de Manu Jiménez, quin ha estat un gol impressionant. Bé, en aquest cas, Guillermo Crespo, que ho ha tingut molt complicat. Ve aquí el capità, que avança als blaus.
3: Del moment que les coses rutllen molt bé pel conjunt de Marcel Armengol... De moment està patint, està atacant i podrà marxar probablement amb aquest avantatge de 1-0 al marcador en aquest descans en el penúltim partit de tercera catalana.
4: Compte ara que Bertus es suma a la festa i ha intentat aquí el xut des de fora de l'àrea, però que se li ha anat aquí fora. Però bé, a Vista Alegre que ara es comença a créixer. I ara sí, Cell, arribem al minut 45 de la primera part. L'àrbitre que de moment deixa bé, algun minutet per tot el que bé, per la jugada que han fet que s'aturi el joc. Compte amb la jugada de... Compte aquí amb la Fundació de Sant Just amb aquesta jugada, atenció, targeta groga, en compte, sí, targeta groga, en aquest cas, pel jugador de la Fundació de Sant Just, compte perquè Pol Morales s'ha fet mal en aquesta jugada, esperem que no sigui res greu.
3: Doncs el porter del Vista Alegre, que podria haver-se fet mal.
4: Sí, aquesta bé, targeta groga per, en aquest cas, sí, Eric Jiménez, el màxim golejador de la Fundació de Sant Just, recordem, amb 15 gols, que això es tradueix a una mitjana de 0,6 per partit. Però bé, bona notícia d'aquí per Pol Morales. I ara sí, en aquest cas, l'àrbitre Kamal El Latifi, que xiula al final de la primera part. Unió Deportiva Vista Alegre 1, Fundació Leti Sant Just 0.
3: Doncs arribem al descans a Can Vinader amb aquest avantatge d'un gol. El marcador, gol, obra de Manu Jiménez pel conjunt de Marcel Armengol. De moment, molt bona primera meitat dels castelldefelencs. Veurem aquesta segona part si poden segellar aquesta victòria, que seria importantíssima per situar-se, primer de tot, en zona de play-off i, a més, apropar-se al líder, que en aquest cas és el d'arrenca barcelonista B, que encapçala la classificació de tercera catalana amb 64 punts, i el Vistalegre, que amb una victòria situaria amb 60 punts, en aquest cas, en la segona posició, que és exactament on es troba el rival d'avui, la Fundació Atlètic Sant Just. David, quina valoració fas d'aquesta primera part?
4: Doncs bé, sí, ha estat una primera part que ha començat molt, molt igualada per amb dos equips, tot i que els ha costat arribar a porteria, el Vistalegre ha pujat, ha tingut un puntet més d'intensitat i bé, ha arribat, ha tingut més oportunitats a la porteria rival que a la Fundació Atlètic Sant Just. I bé, un Vistalegre que des del minut 1 ha tingut les coses molt clares.
3: Doncs veurem com evoluciona aquest partidàs. De moment, tanquem aquí la connexió amb tu, David, en aquest descans, a la mitja part, per tornar després amb tu a viure en directe la segona meitat del partit entre el Vistalegre i l'Atlètic Sant Just.
4: Molt bé, Txell. Fins ara.
3: I aprofitant el descans del partit de futbol, ens aturem ara en el tennis, perquè Castelldefels ha estat aquesta setmana escenari d'un esdeveniment històric. Per primera vegada, les instal·lacions del club de tennis Andrés Gimeno han acollit un torneig internacional ITF, un M25, que ha reunit jugadors professionals i joves promeses durant tota una setmana del 27 d'abril al 4 de maig. El torneig ha coronat com a primer campió de la història de l'ITF Castelldefels el barceloní Max Alcalà, que es va imposar amb autoritat a la final davant el suís Johan Nickels per 6-3 i 6-1. En dobles, el títol va ser per la parella formada per Nicolás Álvarez i Mario Mancilla. Més enllà dels resultats, la cita ha deixat una imatge molt clara. Castelldefels vol consolidar-se com una ciutat referent també en el tennis internacional. Per conèixer tots els detalls d'aquesta primera edició, podem saludar a Joaquim García, director del club de tennis Andrés Gimeno. Hola, Joaquim, molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Primer de tot, quin balanç feu de la participació i del nivell esportiu que es va viure el passat cap de setmana?
5: Bueno, estem molt, molt contents amb el nivell de participació. De fet, aquest tipus de campionats, la participació no és tan rellevant perquè al final són quadres d'una mida petita, són quadres de 32 jugadors i està garantitzada la participació. Mm-hmm. El que sí que estem molt contents és amb el nivell de participació, que vam tenir jugadors que estan en el nivell de més de 300 del món.
3: Ha superat les expectatives del club i de l'organització?
5: Sí, sí, les expectatives estan assolides bueno, i en principi nosaltres entenem que serà una competició que tindrà una arrel al club i que es mantindrà durant el temps. Sí que és cert que ha sigut un esforç molt important per nosaltres, tant de tipus econòmic com

0: 40.000 euros, i que dura una setmana només, i que necessitem aquest recolzament econòmic per poder tirar-ho endavant. Nosaltres ja tenim experiència, ja ho he dit, i en principi això no per nosaltres no és un problema, perquè ja comptem amb això. És el tema econòmic el que sempre ens fa de no poder organitzar de forma més sovint aquest tipus d'esdeveniments.
1: Què significa pel club haver acollit aquesta primera edició del torneig ITF?
0: Bueno, de fet no és la primera, és la cinquena. Uh-huh. El que passa és que per això, per un tema purament econòmic, hem tingut tres èpoques que hem fet aquest tipus de campionat. Ho vam fer a principis de l'any 2000, després ho vam tornar a fer cap al 2014-2015 i ara hem tornat a fer-ho. Esperem que l'any que ve ho podem tornar a fer. Uh-huh. perquè és molt xulo i la veritat és que per nosaltres és un xute d'energia.
1: Creieu que podria tenir continuïtat en els propers anys?
0: Sí, sí, la continuïtat ja et dic, és un tema purament econòmic, el club estem en un moment molt bo i per això hem decidit fer una aposta per invertir en aquest esdeveniment. Però bueno, entenem que hem de fer un altre esforç per poder trobar sponsors que siguin els que facin fàcil que ho podem fer, perquè si no al final com a club hem d'assolir tot el pressupost, i això també de cara al soci, doncs, bueno, potser algun soci diu, escolta, no hem de gastar tants diners en això i que ho gastem en el propi club. Uh-huh. Per això buscarem sponsors per poder continuar amb això.
1: Creus que és un punt d'inflexió també per situar Castelldefels en el mapa del tennis internacional?
0: Bueno, de fet sí, clar. Hem de tenir en compte que aquest tipus de campionat a Catalunya es fan 4. Uh-huh. Som part nosaltres del circuit que es diu aquí de Catalunya, són 4 tornejos. Sí que tenim un parell de tornejos de més nivell, i evidentment està el Godó, però sí que és una forma de que Castelldefels estigui al mapa tenístic i està, evidentment, perquè han vingut jugadors entre la fase prèvia i la fase final, jugadors de 25 països.
1: Clar, sí,
0: en principi, inclús algú de l'Índia, algú de Rússia, de Rússia, d'Uzbekistan, que sempre penso que és de Rússia, d'Uzbekistan, ha vingut un jugador, i la veritat és que sí, força xulo que vingui de tan lluny.
1: I com va respondre el públic i l'ambient, com va ser durant els dies de competició?
0: Bueno, nosaltres durant tota la setmana, jo crec que potser hem tingut durant els dies laborables 100-150 persones per allà donant voltes, perquè a més és un torneig que és durant tot el dia. Comencem a les 10 o a les 11 del matí i fins a les 7 o a les 7 i mitja de la tarda. Uh-huh. I el cap de setmana hi havia més de 300 persones allà. El que passa és que nosaltres, de fet, hi havia més gent de la que teníem prevista, perquè nosaltres no tenim muntada una graderia, i ja per l'any que ve creiem que potser de pensar en això, de fer una graderia suplementària, la que tenim, tenim al club una graderia petita, que es va quedar petita, evidentment, i cap a l'any que ve jo crec que farem una inversió aquí també.
1: Que bé, doncs. I quin nivell de tenis heu vist veu veure aquesta setmana a les instal·lacions?
0: Mira, nosaltres parlem de que aquest és un torneig que dintre de l'ATP és el tercer nivell, és com el més baix, per si dir-ho. Normalment aquí que trobem jugadors que volen començar a ser professionals. ¿Vale? En les edicions passades vam tenir jugadors que després han estat en els 10 primers del món. Potser la gent que no estigui molt al tennis, doncs potser no els hi dona, però bueno, Gasper Ruud, Dimitrov, són jugadors top 10 en el seu moment. Bautista, que va guanyar una edició, és jugador, Roberto Bautista, jugador espanyol també de referència, que ha jugat Copa Davis, i doncs, també va guanyar en el seu moment el torneig. És una primera porta per al jugador professional.
1: Clar. I hi ha algun jugador que s'hagi sorprès en aquesta edició?
0: No, de fet, en la final van arribar a la final el cap de sèrie número 1 i el cap de sèrie número 3, o sigui que no va haver-hi sorpreses esportives rellevants.
1: Sí,
0: són dos jugadors que un sí que és jove, que té 22 anys, que l'ha guanyat, Max Alcalá, i l'altre sí que és cert que ja és més gran, que és el jugador... Ai, perdó,
1: Johan Mikkels.
0: A veure si me'n recordar. Sí, el Johan Mikkels, que és de Suïssa, i que aquest ja té 26-27 anys. Uh-huh, aquest ja potser està una mica... Per aquest tipus de tornejos ja, a millor, ja l'arriba una mica gran.
1: Sí.
0: Però va ser una final que no va ser que no va ser tan disputada com la semifinal. Les semifinals sí que van ser dures.
1: Uh-huh. Sí,
0: però no, a nivell esportiu no va haver-hi molta sorpresa.
1: La final va ser força clara. I en dobles, victòria per Álvarez i Mansilla després d'una final marcada per la retirada. Com es va viure des de dins?
0: Sí, això també és... Bueno, per nosaltres estem una mica, no dic enfadats, però bueno, que no ens va agradar com va sortir tot. Fins a quarts estava la cosa bé, però en quarts va haver-hi un primer UBO que va provocar un segon UBO i un tercer UBO. O sigui que des de quarts a la final no vam tenir partits. Uh-huh. Bueno, això la TV.

0: fer, bueno, en aquest cas la ITS ha de buscar una fórmula perquè no passi, perquè els jugadors, de fet, algun que jugador que va fer UBO en el dobles va continuar jugant al singles, que també és incomprensible.
1: Clar.
0: Que argumenta una lesió, argumenta una enfermedad i continua jugant en individual. Això no...
1: Ja.
0: Bueno, ja, aquí ja no puc entrar jo.
1: Ara, ja mirant cap endavant, què creus que li falta al torneig per créixer encara més?
0: Bueno, el torneig, per nosaltres el torneig, que ja que un parell de cops, que és un tema purament econòmic. Mentre més recursos podem tenir, per nosaltres no volem tenir cap retorn econòmic ni volem guanyar res, però tot el que podem tenir de pressupost farà que el torneig sigui més xulo, estigui millor muntat, que estigui més agradable pels jugadors i per la gent que pugui venir a veure-ho. Per nosaltres, a part organitzativa, hem après, perquè ara també és cert que en aquests últims anys han canviat molt les condicions, però crec que per ser el primer any de retorn ho hem fet força bé. De fet, això tens sempre fan una avaluació la ATP i ha sortit força bé. Per tant, per nosaltres és més el repte de trobar recursos per poder invertir dintre del torneig i fer-ho un moviment i consolidar-ho, i que es quedi com un torneig ja de forma indefinida, que era la ciutat de Castelldefels.
1: Doncs esperem que pugui ser així, que pugui durar molts anys i l'any que ve retornar amb aquest torneig de tenis ITF a Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns, Joaquim García, director del Club Tenis Andrés Giménez.
0: Moltes gràcies a vosaltres per recordar-vos amb nosaltres.
1: I enhorabona per aquest torneig a Castelldefels.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, molt bon dia.
0: Vinga, adéu, bon dia.
1: Doncs a Joaquim García, director del Club Tenis Andrés Giménez, que es va viure la setmana passada aquesta primera edició, tot i que ja comentava que seria en aquest cas la cinquena, i estima que no hagin pogut tenir continuïtat i esperem que pugui seguir durant molts anys més aquest torneig de tenis a la ciutat de Castelldefels. Nosaltres ara fem una petita pausa i tornem per viure en directe la segona meitat del partit de futbol entre el Vista Alegre i la Fundació Atlètic Sant Just. Fins ara.
2: A Ràdio Castelldefels, a migdia, us oferim l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una bitlles. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: los estrenos de la semana.
1: Cartelera de pueblo.
2: La cuarta pared y otras secciones.
3: Fuera de campo.
4: Noticias, festivales y otras propuestas.
5: Desde la Batcueva.
6: Fuera de campo. El cine en Radio Castelldefels.
4: Cada viernes de 8 a 9.
7: Avui és diumenge i estàs escoltant La Matinala Esportiva.
8: Passen 4 minuts de la 1 del migdia, això és La Matinala Esportiva, i tornem cap a Can Vinader, on estem vivint el partit en directe de futbol entre el Vistalegre i l'Atlètic Sant Just. David, com estàs?
9: Hola, molt bé, Cell, d'hora de nou aquí des de Can Vinader, en aquest partit apassionant de la jornada número 29 de la categoria de tercera catalana. Molt bé, aquí aquesta segona part que ja ha començat a rodar, minutet i mig d'aquesta segona part. Recordem el Vistalegre, que s'ha avançat al marcador just en el segon final de la primera part, amb el gol de Manuel Jiménez de fora de l'àrea. I bé, veurem si el Vistalegre continua amb el mateix plantejament.
8: Doncs a veure com avança aquesta segona meitat, que de moment està sortint molt bé el plantejament de Marcel Armengol.
9: Doncs sí, Cell, ara mateix l'augment que els 22 jugadors que han començat la primera part han sortit en aquesta segona part, cap canvi de moment a les dues files, així que bé, de moment compta aquí amb aquesta centrada Bertu, d'augment que bé, els tècnics que opten per d'augment guardar-se aquests canvis.
8: Doncs sense moviments a les banquetes.
9: Comptarà amb la pilota que tenia el Vistalegre. Ara mateix el Vistalegre ha començat molt endollat en aquesta segona meitat. Encara bé, normal, no? Després de com ha acabat la primera amb el gol del capità, de Manuel Jiménez. Bé, de moment compta la pilota, compta amb el... No, amb el, la Fundació de Sant Just, fora de joc d'aquí, en aquest cas d'Aleix Pujades, que bé, estava molt avançat, però bé, el Sant Just que no para d'intentar-ho. De pilota ràpidament en curt de nou per Alejandro Royuela, Royuela per Eric Moré, Moré per Omar Ruiz per Bertus, que avança metres, compta amb Bertus que se'n va d'un, passada aquí a l'Alt de Xubi, compta amb l'Alt, i ui, llàstima, aquest xut de l'Alt que s'ha anat fora casos mil·límetres. Compta ara, bé, amb aquesta dupla, no?, amb Balai Lletxiuí i Bertus, Bertus i Balai Lletxiuí, però bé, bé, el Vistalegre, que bé, ha pujat un puntet a la intensitat.
8: A punt de fer el segon al nou del Vistalegre, llàstima, però de moment sembla que no es relaxa el conjunt blau, veurem a veure si poden marcar un gol més per tranquil·litzar-nos, no? I anar amb aquesta victòria més segurs.
9: Exacte, sobretot, com bé has dit, no? Intentar veure, marcar aquest segon gol per bé, relaxar-se una miqueta, però bé, no, sobretot no perdre la concentració, perquè bé, una errada aquí, com bé, hem comentat ja abans, es paga tard. Compta aquí amb aquesta jugada de Lletxiuí, falta el Lletxiuí, l'àrbitre que perdona la groga, però no, groga a l'Alt per protestar. Compta amb el Lletxiuí, que no s'ho creu. Bé, compta amb aquesta targeta a l'Alt perquè podria perdre el partit de la setmana vinent.
8: Doncs les majories de targetes grogues que rep el davanter del Vistalegre que són per protestar.
9: intentar estar bé. Xutarà aquesta falta, l'encarregat sembla que serà bé Cristian Fernández, està allà col·locant ja la pilota, però bé, no ha acabat de ser content aquí els jugadors de Marcel Armengol amb aquesta jugada, quan bé, a punt d'arribar al minut 51 de partit, minut 6 d'aquesta segona meitat, 1-0 al marcador a favor del Vistalegre.
8: Doncs ara aquesta falta que executarà Cristian Fernández.
9: Finalment serà el Yechiwi l'encarregat d'aquesta falta. Falta directa, compta. Ostres, gairebé, marca, però s'ha anat fora, però anava molt bé col·locat aquest xut de falta amb rosques.
8: Doncs ben intentat ara per allà el Yechiwi, perquè per ben poc no aconsegueixen ficar la pilota dins en aquesta acció de falta.
9: Ara ha tret Guillermo Crespo ràpidament endavant, compte que la té el màxim golejador de la Fundació de Sant Just, aquí Eric Jiménez. Bueno, en va fora, serà pilota per Pol Morales, que el porter indiscutible del Vistalegre. Treu aquí en curt Nauc per Pol, Pol per Nauc, novament Nauc per Pol, Pol novament per Nauc. Valenzuela, Nauc endavant, aquesta entrada que no pot arribar cap jugador. Compta amb aquesta pentinada d'Eric Jiménez. Bé, arriba aquí Pol Morales, aquí Luis Ágeles del Carmen, que intentava aquí aquesta jugada perillosa. Compta una altra jugada entre Joan Creus i Albertus. Falta de Joan Creus. Bé, ara pilota enrere per Royola, Royola per Nauc. Nauc per Cristian Fernández. Cristian endavant per Manuel Jiménez. Enrere ara novament Alejandro Royola amb la pilota, endavant per Ivan García. Ivan García per aquí... No, fora de joc d'Albert Sánchez. En aquest sprint. Ara serà atenció pilota que traurà des de la banda dreta la Fundació Atlètic Sant Just. De moment cap canvi aquí al partit. Es manteren els 22 jugadors que han iniciat aquest partit.
8: No s'escalfa ningú per banda?
9: Digue'm, perdona?
8: No s'escalfa ningú per banda?
9: Sí, pel que fa... Bé, en aquest cas, de moment només escalfen, veig aquí, 3 jugadors del Vistalegre, de moment cap per part de la Fundació Atlètic Sant Just.
8: Doncs el moment que sembla que es mantindran uns minuts més els mateixos jugadors inicials del partit.
9: Atenció, perquè ho intentava des de fora de l'àrea Cristian Fernández, però ha anat pilota fàcil per Guillermo Crespo. Però bé, continua el Vistalegre amb aquest problema. En compte, ara pilota per Bertus, que estava completament sol, Bertus per la banda dreta... No, intercepció aquí novament de Joan Creus. Quin partit que està fent Joan Creus. Aquí, bé, posant les coses complicades a Albert Sánchez. Recordem Albert Sánchez, el segon màxim golejador del conjunt de Marcel Armengol, amb aquests 12 gols. Atenció, perquè sembla ser que tindrem, el primer canvi... No, aquí, en aquest cas, Luis Angelet, que bé, se'n va aquí a parlar amb l'estaf. Aprofito també a Eric Jiménez per hidratar-se.
8: Sí, avui dia assolellat, molt més fàcil sí. Que els partits que es van haver de disputar ahir sota la pluja.
9: Exacte, sí, avui... de moment que respecte al temps respecte a la pluja, aquí el sol amb uns quants núvols, però bé, ara comptarà amb aquesta pilota d'Ivan García. Aquí Luis Aselet, que segueix aquí, continua aquí bé, aquí hidratant-se. No, sembla que s'ha fet mal alguna cosa perquè s'està com tocant la cara. No sé si potser li ha entrat alguna cosa a l'ull o li ha donat un cop al nas, però està allà amb l'estaf tècnic, l'àrbitre que s'interessa pel seu estat. Sí, sembla que s'ha donat un cop al nas o alguna cosa i li surt una miqueta de sang, però bé, ara torna al terreny de joc. Sí, sembla que no és al nas, és a la boca. Sí, algú s'ha donat algun cop, però bé, torna al terreny de joc. Aquí a la Fundació de Tissi Sant Just, que segueix, torna a comptar amb els seus 11 jugadors. La pilota per Nauc. Nauc endavant, per l'Adel de Chiwi. Perdo aquí de l'alt. Compta amb la Fundació de Sant Just. Aquí per la banda esquerra el protagonista, Luis Agelet, de la jugada anterior. Compta aquí amb aquesta jugada. Compta aquí amb... S'ha fet mal un jugador. Aquí el màxim golejador, Eric Jiménez. S'ha fet mal, aquí es toca la zona lumbar, una zona molt delicada, cop aquí fa molt mal, aquí ve Pol Morales que s'interessa pel seu estat, de moment que no han vist aquí, atenció, sí, ara sí, envien la pilota fora perquè no havíem vist aquí a Eric Jiménez. Sí, atenció perquè, bé, segueix estirat a terra. Sí. No, s'ha fet molt mal aquí a la zona lumbar. Atenció, sí, l'àrbitre que crida aquí a les assistències mèdiques de la Fundació Ètic Sant Just. Compte que no estiguem parlant d'alguna cosa més greu, però de moment que, bé, continua a terra. Atenció perquè entren... de assistències mèdiques d'aquí, intentar veure si es pot recuperar.
8: Sí, rebre un cop a la zona lumbar és molt dolorós, a veure si es pot recuperar el dorsal 9 del Sant Just.
9: Sí, ha estat aquí en aquesta jugada, perquè bé, ha estat amb Pol Morales, han xocat els dos, i bé, Pol Morales ja sense voler li ha fet mal en aquesta... zona lumbar, i bé, de moment que bé,
8: Com està vivint l'afició aquest partit de moment ara, en aquesta segona meitat de partit?
9: Doncs bé, de moment l'afició sembla ser que s'ha omplert encara més aquí les graderies pel respecte a la primera part. De moment ho estan visquent d'una manera... tranquil·la, atenció perquè bé, en aquest cas, Eric Jiménez, que bé, abandona momentàniament aquí el terreny de joc, veurem si estarem parlant del primer canvi del partit o si simplement podrà tornar a reincorporar-se al partit.
8: Doncs tens l'estat de salut d'Eric Jiménez, del Sant Just.
9: Sí, perdona, Txell, torna Eric Jiménez. De moment que pot continuar jugant, veurem si no demana el canvi més endavant, però bé, de moment que pot continuar.
8: S'ha recuperat el cop.
9: Exacte, bé. Pilota a la part de Neti Sant Just. Comptarà aquí des de la banda dreta, aquí en aquest cas el jugador Max Carreras, el tercer màxim golejador de l'equip, amb 10 gols. De la pilota enrere. Ara pilota per aquí Eric. Atenció ara amb la pilota del Vista Alegre, atenció Bertus per a dalt, compte a veure si no, no pot arribar a aquesta centrada. Mira, almenys que ara en aquesta segona part el Sant Just no s'ha apropat aquesta àrea rival.
8: No, aquesta segona meitat sembla que està sent com els últims minuts de la primera, amb un Sant Just més desaparegut i el Vista Alegre que està tenint ocasions més clares.
9: Exacte, un Vista Alegre més dominant. Comptarà amb aquesta pilota de Cristian Fernández. Cristian Fernández endavant per aquí Ivan García, que es lamenta de no haver pogut arribar a aquesta pilota. No sé si tens junts amb la pilota. Compte aquí, compte Max Carreras, compte... Ui, mare meva! Quina centrada de Max Carreras! En aquest cas, David Francisco Manzanera, que no ha pogut arribar a aquesta pilota, però era una pilota molt perillosa, que si l'enganxava David Francisco, podríem haver cantat el gol de l'empat, ell.
8: Justament quan dèiem que l'Atlètic Sant Just estava més desaparegut i ha tingut ara aquesta ocasió que, per sort, no ha acabat entrant. Per tant, 1-0 al marcador. I l'altre partit que està en joc, que ha començat a les 12, a les 13, a la 1 del migdia, és el d'hoquei herba femení, la jornada 20 de la Lliga Iberdrola, i que ha començat malament per les jugadores roig i negres. Al minut 6 i mig ja ha marcat el Sanse Complutense, gol de Sara Carmona, i al minut 8 el 0-2 ha arribat justament de les TIC de Lucía Jiménez.
9: Comptava bé a la... Compte amb la Fundació Aleti Sant Just, que es torna a intentar amb Max Carreras, amb la pilota que es lamenta aquí d'un cop al nas. Aquí Santi Valentín, que s'interessa pel seu estat. Bé, es recupera. Ara Pol Morales amb la pilota. Proposa amb els seus jugadors que avancin metres, que pugin. Pilota d'en llarg, a punt d'arribar al 63 de partit, l'1-0 que continua el marcador, compta amb la pilota Ivan García, a veure què farà Ivan per Bertus, opta per la passada a Bertus que avança, compta aquí amb el xut de Cristian Fernández, interceptat per un jugador de l'Atlètic Sant Just, ara pilota per Santi Valentín per Nauc, que intentava la passada a dalt, pilota... Ara, novament enrere per Pol Morales. Pol Morales que l'agafa amb l'intent de pressió d'Eric Jiménez. Novament, Pol Morales que demà els seus jugadors que pugin. No, compta amb aquest xut, eh? Compta, mare meva, quina jugada. Atenció, perquè per una errada monumental de Pol Morales, en aquest cas, Eric Jiménez, que li ha robat la pilota, i bé, Pol Morales no tenia una altra forma de parar-lo, sinó que cometent falta, i atenció, perquè em sembla que l'àrbitre ha xiulat el penal i targeta groga per Pol Morales.
8: Doncs, càstig important pel Vista Alegre, que sembla que hi haurà penal a favor de Fundació Atlètic Sant Just. Podria empatar el partit el rival, avui el visitant.
9: Compte, sí, aquí Cristian Fernández, que es queixa en un dels habituals assistents, de que bé, no pot ser aquestes jugades protestant, i sí, serà penal a favor de la Fundació Atlètic Sant Just. Els jugadors d'Adrián Rodríguez, amb la seva... Bé, en aquesta segona oportunitat per empatar l'enfrontament, ara aquí, gairebé en el minut 65, atenció, Eric Jiménez, serà la... No, perdona, no, Eric Jiménez no, a veure qui serà l'encarregat de xutar aquest penal, sembla ser que serà, en aquest cas, Aleix Pujadas. Sí, Aleix Pujadas, a punt de xutar aquest penal. sé si aquí es queixen el jugador del Vista Alegre, que no, aquí en aquest cas Omar Ruiz. Atenció perquè es prepara, Aleix. Puja, no, atenció, targeta groga per Cristian Fernández, per protestar. Compte amb aquestes targetes, eh? Atenció perquè hi ha aquí els aficionats del Vista Alegre que comencen a xiular a l'àrbitre. Compte amb aquests moments d'atenció. Ara sí, en aquest cas, Aleix Pujas, que es prepara per xutar aquest penal. Compte amb Pol. I parada de Pol! Compte amb Pol! Mare meva, quina parada de Pol Morales! Espectacular! El porter del Vista Alegre. Quina parada de Pol en aquest penal! Perillosíssim. Ve aquí Pol Morales, evita l'empat de la Fundació Atlètic Sant Josell.
8: Doncs molt bona acció de Pol Morales, que ha fet el més difícil aturant aquest penal. Després d'una errada que havia comès ell mateix, ho ha solucionat a sota pals i ha evitat l'empat a una al marcador.
9: Espectacular! Quina aturada s'ha tret aquí Pol Morales. Ha estat molt i molt atent. Gran aquí el porter del Vista Alegre amb aquesta aturada importantíssima. Evita l'empat.
8: Espectacular, Pol, sota pals. Esperem que no torni a cometre una altra errada, que han tingut ja avui dues al llarg del partit, que ha pogut comprometre el seu equip, però bé, de moment, 1-0 al marcador a favor del Vista Alegre.
9: Exacte, Txell, compta, bé, ara tornarà a intentar-ho per la banda d'esquerra, la Fundació Antic Sant Just, pilota novament per Pol Morales, com l'han felicitat els seus companys, perquè era, bé, una situació crítica. Bé, Pol torna a demanar aquí als seus jugadors que pugin. Tot en llarg de Pol Morales. Pol Morales compta. Bé, ara entrada ara Rayuela enrere per Nau, que endavant per Santi Valentina. A veure si Santi pot arribar aquesta pilota. No. Fàcil per Òscar Duran amb el dorsal 15. Òscar endavant, compta bé ara Cristian Fernández amb aquesta intercepció i serà, atenció, falta de la Fundació Verdi Sant Just. No, falta del Vista Alegre, falta de... Compte, no, serà... No s'hi falta per la favor del Vista Alegre, Cristian Fernández, que és aquesta pilota. Compte amb Cristian, que no l'ha dit amb els àrbitres. Banda a favor del Vista Alegre ara. Santi Valdín que posa en lloc, que és la banda. Santi compta amb aquesta errada de Santi. Atenció que avança a metres Eric Jiménez. Compta amb Eric. Ve aquí Royuela atent. Royuela per Manu Jiménez. Manu Jiménez per Cristian. Cristian per Manu Jiménez de nou. Manu que avança per la banda esquerra. Para, compta. Atenció, falta de la Fundació Neti Sant Just. Manu Jiménez, que demana targeta groga. Res, no l'àrbitre no ha dit res. Falta, en aquest cas, de Guillem Uller. Ara, atenció, la posarà en joc Cristian Fernández. Que busca aquí els seus companys. Compta aquí amb el delegat del Vista Alegre, que no para de protestar. Compta, a veure, no, en aquest cas, targeta groga, atenció, primer, en aquest cas, per Alejandro Sánchez, el segon porter del Vista Alegre, que aquí es queixa, i també per un... Sí, per un... No sé si un... en aquest cas, algun membre de l'estat. Sí, però sobretot la targeta Alejandro Sánchez, que aquí es cabreja, perquè no... i ara tinc aquesta targeta per protestar.
8: Doncs les protestes des de la banqueta del Vistalegre que acaben amb aquestes amonestacions amb targeta groga de l'àrbitre del partit d'avui. Quan arribem a 2:15 del matí i anem amb l'última ronda de resultats. Ahir, dissabte 9 de maig, es van jugar 7 partits. En futbol, victòria dels dos equips de la Unió Esportiva Castelldefels. El primer equip va guanyar 2-4 al Prat en la penúltima jornada de la Lliga Elit, mentre que el filial es va imposar 4-1 a l'Atlètic Hospitalense a Tercera Catalana. En futbol sala, triomf del sènior masculí del futbol sala Castelldefels per 5-1 a la Barca Monistrol en la jornada 28 de Tercera Nacional. En hoquei herba, empat a 3 del sènior masculí del Castelldefels Hockey Club davant el Real Sociedad. En handbol, el sènior masculí de l'Esportiu Castelldefels va guanyar 35-30 al Sant Andreu en la penúltima jornada de Primera Catalana. I en bàsquet, el sènior masculí del Club Bàsquet Castelldefels va perdre 101-87 davant el Club Bàsquet Vic en els quarts de final de la fase d'ascens de Tercera Federació Espanyola de Bàsquet. I el sènior masculí del Club Bàsquet Joventut Castelldefels va caure 74-69 a la pista de l'Àguiles en la jornada 25 de Primera Territorial. I avui diumenge s'han de jugar 7 partits més. En joc des de les 12, el partit de futbol entre el Vistalegre i la Fundació Atlètic Sant Just, corresponent a la penúltima jornada de Tercera Catalana i que el resultat provisional de moment és de 1-0, guanya el Vistalegre. En joc també des de la 1 del migdia, la jornada 20 de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba femení. El sènior del Castelldefels Hockey Club se va perdent en aquests moments en el descans del partit 0-2 contra el Sanse Complutense en aquesta jornada 20 de Lliga Iberdrola. A la tarda, la resta de partits, a les 6, es jugaran 4 partits. L'altre enfrontament de futbol de Tercera Catalana entre el Can Roca i l'Albirrojita de Catalunya. També hi ha la tornada dels play-off de Primera Catalana d'handbol femení entre la Lleta Argentona i l'Esportiu Castelldefels. Viurem també el derbi de futbol sala de Primera Divisió femenina entre el CCR i el futbol sala Castelldefels i també el partit de bàsquet de Segona Territorial femenina que enfrontarà el bàsquet Sant Sadurní i el Joventut Castelldefels. Per últim, a 8:15, es juga l'últim partit també de bàsquet femení, en aquest cas corresponent a la jornada 27 de la Supercopa entre el Badruna Gràcia i el bàsquet femení Castelldefels. Tornem cap a Can Vinader. Ha passat alguna cosa en aquesta pausa, David?
9: Ell, en aquesta minipausa per la ronda de resultats, atenció perquè hem de cantar l'empat, ara sí, de la Fundació Atlètic Sant Just, empata el marcador amb el gol de Max Carreras, amb aquesta vaselina, una jugada frec a frec entre Pol Morales i Max Carreras, en aquest cas Pol Morales que estava completament sol, sense defensa, se l'ha hagut de jugar i en aquest cas Max Carreras amb una vaselina que ha pogut aquí guanyar a Pol Morales. Una llàstima perquè bé, en aquesta jugada ha hagut de sprintar a Alejandro Loyola que no ha pogut arribar a interceptar aquesta pilota. Així que bé, empat a la Fundació Atlètic Sant Just aquí en el minut 73.
8: Doncs una llàstima que justament havien evitat l'empat amb l'aturada, amb la pilota al punt de penal i finalment a pocs minuts després ha arribat sí, el gol de Max Carreras per situar l'1-1 al marcador.
9: Doncs sí, una llàstima perquè aquí el Vistalegre està jugant molt bé, compte, ara s'apropa el Vistalegre. Atenció perquè ara el Vistalegre ha d'intentar pujar un punt més la intensitat per intentar tornar-se a posar endavant el marcador. Compte ara aquí, des de fora aquí Eric Moré que ho torna a intentar.
8: Com creus?
9: Aquesta jugada de Manu Jiménez. Bé, fent una mica, no?, repàs de la classificació, clar, aquest empat no li serveix al Vistalegre, clar, arribava aquí a 57 punts, amb aquest empat provisional sumaria 58, a veure, quedaria encara en aquest tram de possible play-off.
8: Sí, amb l'empat se li complicarien les coses perquè en el pròxim partit sí o sí hauria de guanyar el Viladecans i també a l'espera del que faci avui l'Albir Rojita.
9: Exacte, un dels rivals d'aquesta lliga de tercera catalana amb aquesta classificació. Atenció, perquè ara sí es preparen canvis aquí a Can Vinader per part dels dos equips. Atenció, perquè Alejandro Royuela abandona el terreny de joc, Manu Gémez també l'abandona i entren, en aquest cas, atenció, Eric García amb el dorsal 18 i a esperar que en aquest cas Jun entri també amb el dorsal 24.
8: Doncs a Mercè Armengol, que després d'haver rebut aquest empat ja comença a moure la banqueta. A veure aquests últims minuts, aquesta segona meitat, que seran claus per al Vista Alegre per intentar doncs, aconseguir una victòria que els serviria de molt per intentar classificar-se pel play-off.
9: I sí, sí, pel que fa a la Fundació Atlètic Sant Just, atenció, perquè se'n va, abandona el terreny de joc, en aquest cas a les posades amb el dorsal 20 i, atenció, entra Juan Manuel Blanco amb el dorsal 10.
8: Doncs canvis també pel conjunt visitant, tots dos equips que han aprofitat en aquest moment per fer els primers canvis en el partit.
9: Doncs sí, de moment ara torna aquí a rodar la pilota després d'aquests canvis, compta amb aquesta pentinada de Vertus, comptarà Santi Valentín amb la pilota, Santi Valentín aquí amb l'Alt de Chiwi, compta amb l'Alt, enrere l'Alt per la capital ara per Cristian Fernández per Jun, compta amb Jun, primera pilota que toca el jugador del Vista Alegre, que acaba d'entrar de refresc aquí al partit. Ara pilota a banda pel Vista Alegre, Eric García amb la pilota. Endavant, aquí per Eric Moré. Compte aquí Omar Ruiz. Marc Ruiz que intenta avançar metres. Atenció aquí. Compte amb aquesta jugada, falta del jugador d'aquí, de la Fundació Olímpic Sant Just. Ràpidament, que porta la pilota en joc per Jun, atenció centrada, Jun, intentava aquí la rematada Eric García. Novament, Eric enrere, compta Eric per Santi Valentín per a l'Alt, el Vista Alegre, que torna a intentar-ho, compta ara Santi Valentín, centrada per Vertus. Sí, ara novament Santi amb la pilota. Centrada Santi. Hem de saber aquí, comptarà amb Nauk. Nauk amb la pilota. Compta amb aquí. Ve aquí a fer Eric Moré. Eric Moré enrere. Per Cristian Fernández. Cristian Fernández. Pensava aquí la passada a Eric Moré, compta amb el Sant Just, que inicia, compta aquí, a falta de Nauk Valenzuela amb el dorsal 15, falta, provocada, perquè el casino s'anava aquí el jugador de l'Atlètic Sant Just. Targeta groga per Nauk Valenzuela. Atenció, perquè 30 segons per arribar aquí al minut 80 del partit.
8: Com ha sentat aquest empat, aquest gol del Sant Just en el Vista Alegre, David?
9: S'ha notat, perquè aquest empat ha agafat per sorpresa els jugadors de Marcel Armengol i es nota aquest empat, sobretot en els ànims aquí dels blaus.
8: Doncs a veure els últims 10 minuts de partit, més del que pugui haver d'afegit per intentar tornar a avançar-se en aquest marcador i sumar 3 punts que serien importantíssims pels blaus.
9: en Retaxell han d'haver intentat una, la victòria, és una victòria molt important pel que fa als interessos de la Lliga. L'empat no serveix, així que bé, veurem ara quin és el plantejament que, pel qual aposta Marcel Armengol per intentar tornar a posar-se per davant del marcador. Moment que aquí dintre encara col·locant els jugadors. Moment l'àrbitre a punt de xiular aquí el xut d'aquesta falta. Atenció ara, bé. Estava esperant aquí, en aquest cas, a Mas Carreras. Estava col·locant bé la bota. Atenció, surta la falta i se'n va fora. Pilota novament per Pol Morales. Pol Morales en curt per Nahuc Valenzuela, l'autor de la falta. Nahuc per Santi Valentín. Santi Valentín per Eric García, Eric García enrere per Nahuc, Nahuc per Pol Morales, Pol Morales per, en aquest cas, Omar Ruiz. Omar Ruiz que perd aquesta pilota. Novament, atenció, perquè es preparen nous canvis aquí a Tambina D. Aquí es prepara la Fundació Epic Sant Just per un nou canvi. De moment el joc, que bé, en aquests minuts s'està aturant bastant. Això es traduirà doncs, en minuts afegit al final del partit.
8: Doncs veurem si avui el podem acabar o quedarem amb aquells nervis de no saber com finalitza aquest partit que ara mateix està sent molt igualat amb aquest empat a un al marcador.
9: Doncs hi veurem. A veure, han començat puntuals avui, així que bé, jo crec que sí que podrem acabar amb el resultat final. De moment, a punt d'arribar al 83, 7 minuts. 7 minuts més el que pugui afegir l'àrbitre. Atenció a la pilota pel Vista Alegre. Compte amb Juny, que s'anava. Pilota ara per l'intercepció aquí d'Eric Boré. Compte aquí amb aquesta pilotada. Bé, Eric Boré atent aquí a la jugada de la Fundació de Sant Just. Entrada aquí, en aquest cas, a un dels canvis que ha fet ara Adrián Rodríguez, entre el tratament de joc, atenció, a Faustino Jorge Bernardo, dorsal 11, contra la pilota per Cristian Fernández, una intercepció d'Arnau Moreno, que també ha entrat aquí al terreny de joc en aquest doble canvi que hem viscut ara. Contra la intercepció aquí de Santi Valentín, Santi Valentín, per... Compte aquí, atenció, perquè bé, bones notícies, ha entrat també al terreny de joc, en aquest cas, amb el dorsal número 20, Diego Armando Sánchez.
8: Doncs Diego Armando Sánchez, que entra al terreny de joc per jugar aquests últims minuts de partit.
9: Compte ara amb un jugador de l'Atlètic Sant Just que es té a terra. Tornen a entrar aquí les assistències mèdiques. De moment, bé, aquí continua a ser a terra. Sembla ser que es pot recuperar. Els jugadors que aprofiten per hidratar-se. Ara sí, sí, recupera ràpidament aquí el jugador de la Fundació Atlètic Sant Just. Això perquè, bé, abandona el terreny de joc. Veurem si estem parlant d'un nou canvi o bé, es reincorporarà. Si sembla que es reincorpora, últims, bé, a punt d'arribar als últims 4 minuts d'enfrontament, l'empat a un que continua aquí al terreny de joc, comptarà Nauc amb la pilota, Nauc per Eric Moré amb centrada, intentava centrar aquí a Ivan García ara per Bertus per la banda esquerra, Bertus, no. Atenció aquí, Bertus es cabreja perquè bé, demanaven penal, l'àrbitre no ha vist res, comptarà amb l'Atlètic Sant Just, pilota per, en aquest cas, el Luis Angelet amb el dorsal 8, comptarà bé, ben a intercepció de Nau Valenzuela per Diego Armando. Compta amb aquesta falta de Diego Armando, el dorsal 20, targeta groga, i acaba d'entrar al partit, targeta groga per Diego Armando Sánchez. Ha sigut una falta perillosa i el jugador de la Fundació de Sant Just que continua al terra. No, bé, bé, aquí Diego Armando s'interessa pel seu estat, li demana disculpes. Quan arribem aquí al minut 87 de partit, últims 3 minuts, quan ja estic veient aquí a la banqueta del Vista Alegre com bé es prepara per entrar un nou jugador. No tan enrere. Nou endavant per sentar aquí la jugada individual Bertus. Atenció perquè ara es prepara. De moment que es duu atenció perquè se'n va Cristian Fernández, aquí amb el braçalet de capità. I atenció, se'n va Cristian Fernández. I en aquest cas entra amb el dorsal, sembla que és amb el dorsal número, dorsal, sembla que és el dorsal 5, Kel Rincón.
8: Doncs marxa el capità just quan queda molt poc per que arriba el minut 90 de partit. Màxima atenció en aquests últims minuts. El Vistalegre que haurà de fer un últim esforç per intentar marcar el segon gol.
9: Sí, últims dos minuts complicats. No, perdoneu, a Miquel Rincón no, atenció, perquè s'ha anat, en aquest cas, Cristian Fernández, i entra amb el dorsal 22, Omar Bonú.
8: Doncs Omar Bonú, que és el que entra mateix en aquest terreny de joc per jugar els últims minuts que quedin d'aquest enfrontament.
9: Doncs bé, últim minut de partit, a Vista Alegre, que bé, no compta amb aquesta jugada, no, arriba bé, arriba Pol Morales, últim minut per intentar aquest gol de la victòria, vull bé, un partit d'alta tensió, podríem dir d'una final, autèntica final d'aquesta Lliga Tercera Catalana, corresponent al grup 11, amb aquest partit entre la Unió Deportiva Vista Alegre i la Fundació Atlètic Sant Just, dos equips que estan en aquesta zona alta de la classificació, amb dos es juguen l'ascens de categoria i, per què no, el títol de Lliga. Pilota, bé, la té ara, en aquest cas, Santi Valentín. En aquest cas, empenta Santi Valentín, un jugador de la Fundació Atlètic Sant Just. Pilota ara centrada, Santi Valentín, a Junt. Veurem Junt què pot fer. compte amb l'alt, quin xut de l'alt gairebé ha tingut el gol de la victòria, quina llàstima l'ha tingut a l'alt, quina parada de Guillermo Crespo Chain, l'alt que ha tingut a la punta de la bota el gol de la victòria.
8: Doncs ja estima, si el Vistalegre no aconsegueix marcar, se'n recordarà d'aquesta ocasió, perquè a punt ha tingut el 2-0 les botes al 9 del Vistalegre, just quan estem als últims minuts de partit.
9: I atenció perquè, bé, Adrián Rodríguez esgota aquí canvis, i atenció perquè entraran dos jugadors nous aquí al terreny de joc, quan bé, pràcticament ja, bé, ja hem arribat aquí al minut 90, atenció perquè se'n va amb el número 9, amb el dorsal 9, Eric Jiménez, el màxim golejador de la Fundació de Sant Just. Bé, es veu que se'n va molt cansat i una mica coix, avui ha fet un gran esforç, i atenció perquè entra en aquests últims segons d'enfrontament, atenció perquè ha entrat amb el dorsal 5, a la Sant Canté. Compte ara, bé, últimes jugades aquí pels dos equips. L'empat a un aquí que es manté. Aquí Santi Valentín, amb aquesta, bé, podríem dir, una de les últimes jugades de l'enfrontament. Entrada aquí de Santi Valentín i no intentava aquí la rematada Eric Moret, però bé, pilota fàcil per Guillermo Crespo. Guillermo Crespo que xuta en llarg. Comptarà ara aquí Ivan Jiménez i la presó Ivan García. Compta amb Moar Bonú. Pilota novament per Guillermo Crespo. I Guillermo Crespo, moment xut. Compte ara aquí, bé, aquí atent. Aquí, compte aquí, pilota per Santi Valentín ràpidament. Pilota per Ivan García per Eric García. García per Jun. Jun que la centra Omar Bonú. No pot arribar aquesta pilota. Una altra actuació magistral de Guillermo Crespo, que ha sortit aquí a aquesta pilota. Últimes jugades aquí a Can Vinader, l'àrbitre que continua aquí, de moment no xiula al final del partit.

0: Eric García, centrada Eric García, intentava aquí la centrada de Bertus, ara refusa aquí a Santi Valentín, Santi Valentín que se'n va d'un, se'n va de dos, se'n va d'un altre, llàstima aquí, xut en llarg de Faustino, comptarà amb Nahum, novament amb la pilota, intercepció, no, una intercepció aquí de Faustino Bernardo, ara aquí compta amb la ara atenció Moré amb la pilota, Moré per Junt, no, se'n va fora aquesta entrada Junt, a la banda per la Fundació Lepic Sant Just, els aficionats que no es volen perdre ni un segon del que passi aquí al terreny de joc en aquests segons finals. Comptarà amb aquest refús de la Fundació de Sant Just. Vull volar ràpidament amb la pilota, li passa aquí a Santi Valentín. Santi Valentín per Bertus, Bertus que perd novament aquesta pilota. No tan ja cansats la gran majoria dels jugadors. Compte aquí que es queixa d'una falta d'Albert Sánchez. Targeta groga. Atenció, expulsió de Bertus per aquesta doble groga. Ho hem comentat, és ell. Compta amb l'Ambertus, que ja tenia la primera groga, aconseguir aquesta segona groga per aquesta falta. Arnau Moreno amb el dorsal 2. Bertus que es queixa de que no pot ser, no està d'acord amb aquesta decisió de l'àrbitre. Expulsió d'Ambertus. Sí, Bertus que es perdrà l'últim partit d'aquesta lliga en un moment on, bé, un moment complicat, un últim partit en el que han de guanyar sí o sí.
1: Doncs sí, perquè si finalment acaba el resultat amb aquest empat, al Vizalegre no li queda un altre que guanyar i a més no depèn d'ell mateix, sinó que haurem de veure què passa amb els altres equips rivals directes per veure qui finalment aconsegueix aquesta tercera plaça pel play-off.
0: Exacte, sí, moment complicat aquí. Atenció per la centrada aquí de xut de falta de Pau Creu, amb el dorsal 7 i sembla ser serà córner a favor de la Fundació Lepic Sant Just. Córner que posarà en joc José Manuel Blanco amb el dorsal 10. A veure si ve de moment que continua aquí el joc. Centrada aquí de José Manuel Blanco. Intentava aquí la rematada a la Santante i ara sí, final del partit, arribem al final, Unió Deportiva de Vizalegre 1, Fundació Lepic Sant Just 1, empat aquí a Can Vinader.
1: Doncs finalment el partit que ha acabat amb aquest empat a 1, quan el Vistalegre ha dominat gran part de l'enfrontament, semblava que podria aconseguir el 2-0, però tot i així també destacar la gran aturada de Pol Morales en el penal en contra del Vistalegre, que ha evitat el primer empat a 1, i finalment però Max Carreras ha aconseguit igualar el resultat al minut 73 i el marcador ja s'ha mogut més 1-1 en aquest partit importantíssim contra el rival directe, que era el Fundació Atlètic Sant Just, segon classificat amb 60 punts, una classificació que lidera el terlenca barcelonista B amb aquests 64, el Sant Just, com dèiem, segons amb 60, Viladecans B, que està en la tercera posició amb 59 punts després d'haver empatat ahir, el Vistalegre, doncs, que segueix en aquesta quarta posició amb 58, un menys que el Viladecans, el Font Santa Fatjó, cinquens amb 56 punts, Rojita, que s'enfronta aquesta tarda al Can Roca, té 55 punts en la sisena posició. A partir d'aquí ja hi ha més diferència. A la setena posició està el Can Vidalet B amb 42, els mateixos que el Penyanguera B en la vuitena posició, l'Hospitalense novens amb 41 punts. A la desena i onzena posició estan empatats a 30 el Sant Just Esvern i el Castelldefels B. I en la possible descens estan en la dotzena posició el Sant Boià B amb 28 punts i en la que sí que estan en descens són a la tercena l'Atlètic Viladecans amb 27, a l'Espluga en 400 amb 20, Can Roca 500 amb 16 i 700 els últims Gornal amb 30.

0: 13 punts. I abans de tancar la connexió, bueno, fem un repàs d'aquesta jornada 29 de tercera catalana, on ahir el Castelldefels B va guanyar 4-1 a l'Hospitalense, el Can Vidalet B va guanyar 4-2 al Penyenguera B, el Font Santa Fatjó, que va perdre a casa 0-1 contra el líder, el Terrenc Barcelonista B, el Sant Just d'Esbert, que va perdre 1-2 contra l'Atlètic Vila de Cans, també en un partit de rivals directes, i empat entre el Sant Boià B i el Vila de Cans B, que se suma aquest empat a 1 al Vista Alegre i a Fundació Atlètic Sant Just. I de moment no sabem si ha acabat ja també el partit entre el Gornal i l'Espluguenc, que la primera meitat ha acabat 2-0. I doncs aquesta tarda a les 6 toca el partit del Can Roc al Virrojit de Catalunya per tancar aquesta jornada 29 de tercera catalana. Màxima expectació per la setmana vinent, que conclou aquesta lliga de tercera catalana. David.
1: Doncs sí, Cel, impressionant aquest final de lliga. Una llàstima l'empat aquest contra la Fundació Atlètic Sant Just, un dels rivals directes a la classificació. I bé, veurem si pot aconseguir la victòria Luis Alegre en la setmana vinent, on sí o sí ha de guanyar per aspirar a aquest play-off d'ascens a segona catalana.
0: Recordem que s'enfrontarà la setmana vinent al Viladecans B, que en aquests moments és el tercer classificat. Doncs fins aquí el programa d'avui. Tanquem connexió amb David Okereke, que ens ha narrat el partit per Ràdio Castelldefels. David, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies de nou, Cell, un plaer com sempre en aquest diumenge carregat d'esport. I bé, com sempre, un plaer, ens veiem diumenge vinent.
0: Gràcies, Susana Lázaro, des de la taula de so. I no us perdeu l'esportiu de demà a les 8 amb Cristian Cano. Gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: El Saló de Plens va acollir de forma extraordinària el passat dijous 30 d'abril la darrera sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelldefels, presidida per l'alcalde, el Manu Reyes, amb la presència de la resta de regidors i regidores membres d'aquest òrgan col·legiat. Han aprovat, entre altres qüestions, el Pla de Seguretat i Salut de les obres d'ampliació de l'aparcament públic provisional del carrer Barcelona. L'aparcament se situa entre el carrer darrere de l'estació i el carrer Molinot i també la connexió del carril bici del carrer Molinot amb el carrer del doctor Romulal Claverol. L'obra ha estat adjudicada a l'empresa Numta Constructora SL i, a part d'això, la Junta de Govern Local va aprovar diversos acords destacats, entre els quals l'inici del contracte per instal·lar un mòdul intercanviador inclusiu a la platja de Castelldefels i la concessió de 6 llicències urbanístiques. També s'han validat diferents relacions d'obligacions econòmiques i certificacions d'obres, així com subvencions destinades a associacions veïnals i activitats d'estiu per infants i joves. A més d'això, s'ha acordat l'aportació municipal al Consorci per a la Normalització Lingüística pels pròxims anys i s'han impulsat contractes vinculats als serveis municipals com la recollida d'animals abandonats, estudis sobre presència d'amiant i la millora de la climatització de la piscina del SEM Can Roca, juntament amb la pròrroga del servei d'intervenció per a la convivència a l'espai públic. Ja està en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya i les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny d'aquest any, del 26. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos àmbits de l'atenció social, serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana, la SOAC. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
3: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes. Llavors hem reforçat en personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'oficina d'atenció ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
2: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés a través dels circuits municipals s'ha d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i la gent gran.
3: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona, o sigui, anem a fer-ho més fàcil, no cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
2: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització adreçat a persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
3: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
2: Des de l'Ajuntament comptabilitzen que des de que es va iniciar el procés han rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volen obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de Serveis Socials anuncien que des d'aquesta setmana amplien horaris per atendre moltes més persones i recorden, no esperar fins a últim dia per obtenir la documentació. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de Serveis Socials de Dependència i Gent Gran.
3: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
2: La sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. I per part de la Generalitat de Catalunya també s'ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament i on es pot consultar més informació. El passat dimarts 21 d'abril va tenir lloc l'acte de presentació del projecte Sloate de Castelldefels, impulsat per la Diputació de Barcelona. Sloate són les sigles del Sistema Local d'Orientació i Acompanyament a la Trajectòria Educativa. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: Aquesta forma de treballar és un sistema que connecta tots els centres educatius, que connecta també tots els serveis municipals, no només educació, i el que pretén doncs, és que cap jove es quedi sense opcions. I si un jove doncs, s'adreça o s'apropa o la família té un servei en serveis socials o un jove està en el departament, en l'àrea de joventut o un altre departament, doncs tenim un sistema de treball conjunt de tots els departaments per poder orientar-lo i tenir una única base de dades per poder oferir-li una millor orientació.
2: La metodologia busca dissenyar a escala local l'estratègia de lluita contra l'absentisme, l'abandonament prematur dels estudis i de promoció de les noves oportunitats educatives des de la infantesa fins a l'edat adulta. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: Des de ben petits, un infant, un nen, una nena, ja es veu una mica quines habilitats o quines qüestions de psicomotricitat o de... Bueno, són molt petits i no, encara els hi falta, no? Però les famílies, en aquest cas, l'acompanyament i la funció de més feina de treball que fan les educadores és també, doncs, i en aquest aspecte d'orientació a tota la trajectòria educativa, es fan a les famílies. I això és millorar les decisions que pugui prendre doncs, tant la família com el jove, no?
2: Tot plegat es fa mitjançant un acompanyament actiu que inclou assessorament i un seguiment continuat a les persones que estan estudiant. Aquest enfocament permet detectar necessitats, orientar adequadament cada cas i garantir una intervenció més eficaç i adaptada a la realitat de cada situació. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: De fet, de tant en tant es veu també doncs, hi ha nens i nenes doncs, que destaquen moltíssim. No? I això és per l'acompanyament familiar, l'acompanyament del centre, l'acompanyament de les professionals que estan al costat, de l'acompanyament dels recursos que podem oferir des de les diferents administracions. No? Aquí les escoles bressol són 100% municipals. Doncs aquí tots els recursos els oferim des de l'àrea d'educació.
2: A la seu del Servei Local de Transició Escola-Treball, la presentació va comptar amb les intervencions dels regidors municipals de Mariano Ortega, de Presidència, i el Ramon Amador, per part d'Educació, i també amb la participació dels responsables tècnics de diverses àrees municipals, com són Cooperació i Solidaritat, Promoció Econòmica, Serveis Socials, Dependència gent gran o participació. També hi van intervenir la diputada adjunta de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona, la Mireia Besora, així com les tècniques de la Diputació Montguàrdia i Caral Blanco, i per part de l'Ajuntament de Castelldefels, la Carmen Ferrer, Rosa Sanz i el David Benítez.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: L'Ajuntament impulsa un nou model d'activitats extraescolars amb més recursos econòmics, quotes reduïdes i un reforç específic per atendre la diversitat. Escoltem a Ramon Amador, el regidor d'Educació.
4: Hem augmentat una partida econòmica important per fer les activitats que fins ara no eren del tot, més accessibles, més inclusives i millor planificades. No? Les famílies, per exemple, tenen quotes molt ajustades, de 13 a 15 euros al mes, i poden fer qualsevol activitat creativa, de hip-hop, robòtica, anglès, un munt d'activitats per aquests preus. I el que estem fent també amb aquesta partida ampliada és reforçar el suport a la diversitat. I aquest és l'aspecte més important, no?
2: Un dels aspectes clau d'aquests canvis és l'aposta per a la inclusió amb més recursos per garantir que tots els infants puguin participar en les activitats extraescolars. El nou model posa el focus en la inclusió amb més recursos i també la possibilitat d'incorporar un monitor extra per garantir que tots els infants, també els que tenen necessitats educatives especials, puguin participar en les activitats. Escoltem a Ramon Amador, el regidor d'Educació.
4: El que fem, doncs, que cap infant es quedi fora per aquests motius econòmics, no? Perquè a vegades disposar d'un nen que té unes necessitats especials, les famílies en altres llocs o en altres tallers o en altres extraescolars que no són subvencionades per l'Ajuntament, doncs tenen un preu més alt, no? I és el que pretenem, no? Que l'educació també passa fora de l'aula, fora de l'escola, i aquest és un suport necessari per totes les entitats que fan aquestes extraescolars.
2: Aquestes activitats extraescolars se centren especialment en infants de la primària, una etapa clau per al desenvolupament personal, social i educatiu. Els canvis busquen garantir l'accés de tots els infants, millorar la condició familiar i consolidar el paper educatiu de lleure fora de l'aula. L'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar un estiu més el programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva cinquena edició amb una variada proposta d'activitats pels joves de la ciutat i que té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci nocturn segur i lliure de violències. Escoltem a la cap d'unitat intermitja de participació, convivència i nova ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: Aquest any, gràcies a una nova subvenció de la Diputació de Barcelona, tenim més activitats que els darrers anys i podem, tenim 5 activitats els divendres i 3 els dissabtes. Podríem parlar d'un 50% més d'activitats que els darrers anys i estem molt contentes perquè al final podem replicar aquelles que han funcionat bé i hem d'afegir de noves que també demanava el jovent.
2: Aquesta proposta està pensada per oferir als joves un espai d'oci nocturn segur i basat en el respecte que fomenta alternatives saludables com l'esport i la convivència. Escoltem a la cap d'Unitat Intermitja de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: En espais segurs, saludables, lliures de consum, de violències. Aquesta és la finalitat d'aquest programa, no? Poder tenir una alternativa que no passi pel consum d'alcohol o de tòxics i amb els serveis i dispositius necessaris per poder garantir espais segurs, no? I, per tant, contractem vigilants de seguretat privada, el servei de convivència a l'espai públic, en coordinació amb policia, i tot el professorat, monitoratge, els talleristes tenen la formació en els protocols d'assetjament de violències en espais d'oci que tenim a nivell municipal.
2: Les activitats programades són de tota mena i pel que fa a les esportives es fan en el centre SEM Can Roca i el poliesportiu de Can Vinader. Escoltem a la cap de la Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, Àngela Rubí.
5: Doncs hem mantingut les esportives, que són les que més èxit tenen de participació, i l'Acertac, també. I aquest any tenim les mateixes tonificació, musculació i futbol, el fem Can Roca els divendres. Tenim l'Acertac, aquest any hem canviat l'espai i l'hem ubicat a la Torre de Can Valls, al Parc de la Muntanyeta. Tenim l'Escape Room al castell, aquesta activitat és la primera vegada que la farem. Vam fer un escape box en els jardins i aquest any anem a provar l'escape room dins del castell, no? Al final és un joc de misteri i de reptes, i tenir un castell obert a la ciutadania doncs no podia ser d'una altra manera. I una altra novetat és la dinamització de l'espai Caní a l'Avinguda Ciutat de Màlaga. Al final és un grup, també és un col·lectiu, els joves i les joves tenidors de gossos, que fan ús d'espais públics de la ciutat en el seu moment d'oci nocturn amb els seus gossos i gosses, i hem dit, doncs anem a provar, no? A veure si funciona. Llavors, els divendres també de 10:15 a 12:30 hi haurà, de la mà de Trifolium, una dinamització d'aquest espai on doncs fan educació, ensinistrament i d'altres activitats adreçades a aquest públic de joves amb el seu gos.
2: Moltes de les activitats del programa A la nit, una altra moguda s'han definit a partir de les preferències dels mateixos joves que participen activament en la seva elecció. Escoltem la programació de dissabte, que ens ho explica la cap d'Unitat Intermitja de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
5: Els dissabtes mantenim el bàsquet, el bàsquet al pavelló de Can Vinader com cada any, el vòlei al pavelló de Can Roca. Posem de nou la Gamer Space, que algun any n'hem tingut i altres no, perquè ja saps que fem el programa amb participació dels joves. Aquest any l'han tornat a demanar i el tornem a oferir a l'Espai Jove a la Masia, dissabtes de 10:30 a 1. I hem recuperat també el cinema, que havíem provat algun any puntual en el Centre Cívic, però en aquesta ocasió farem 3 sessions a l'espai públic de la plaça de les Palmeres, perquè era la petició dels joves. Per tant, el 16 de maig tindrem la de l'Escape Room 1, el 20 de juny Expediente Warren, també la primera, i el 18 de juliol la de Jumanji, del 2019. Són pel·lícules que han decidit els joves en grups focals i les han prioritzat i ho han respectat així.
2: A més d'això, els dies 24 i 25 de juliol es faran tornejos de futbol, de bàsquet i de vòlei, tots al poliesportiu municipal de Can Vinader, i cada torneig durant 8 hores permetrà participar un nou màxim de 70 persones en equips que han de ser mixtes, amb una participació mínima d'un 30% de noies. Escoltem a la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí, pel que fa a les inscripcions.
5: Cada dilluns s'obren les entrades a l'Entràpolis per aquell cap de setmana. Cada persona pot agafar una entrada de cada activitat. Un jove pot inscriure's, evidentment, si es solapen en el temps ho tindrà difícil per després participar. Nosaltres fem una mica el seguiment per veure de que realment agafen una entrada, de que tenen l'edat que demana el programa, que recordem que és de 16 a 29 anys, i cada setmana potser hem de fer alguna devolució d'alguna entrada que no s'ajusta a aquests criteris, però són poquetes. Llavors, cada dilluns obrim per aquest cap de setmana i els joves poden apuntar-se a tantes activitats vulguin.
2: Aquesta nova edició de la nit, una altra moguda, va arrencar el passat dissabte i s'allargarà durant els mesos de maig, juny i juliol. Segons traslladen des de l'Ajuntament, un cop finalitzi es farà una nova valoració conjunta amb els joves per decidir quines activitats es mantenen, es modifiquen o s'incorporen de cara a la pròxima edició. L'Ajuntament ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'augment d'afluència dels banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, per afavorir així la millora de les condicions afavorint la millora de les condicions meteorològiques i buscar prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
6: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges, i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges, implica situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de quatre socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
2: Aquest equip estarà operatiu durant 6 hores, de les 12 del migdia fins a les 6 del vespre, els caps de setmana de maig, i el romanent al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar del Club Nàutic, preparat per intervenir de manera ràpida i professional únicament en cas d'emergència. Escoltem el tècnic de protecció civil, el Joan Álvarez, que ens explica què caracteritza aquest dispositiu.
6: Cal destacar una cosa, que és un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castells durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
2: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament ha subratllat que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada des de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la d'un operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant el mes de maig i es fa una crida a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
6: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenim que fer insistències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
2: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint els temps de resposta en situacions crítiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels reafirma el seu compromís amb la seguretat, la prevenció de riscos i la millora contínua dels serveis de platja, avançant progressivament cap a una gestió més adaptada als nous hàbits de l'ús del litoral.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Castelldefels es traslladarà a uns nous locals municipals situats darrere de l'edifici de la República entre els carrers Santiago Rusiñol i Trueta. Escoltem a la regidora d'Interior, la Cristina Corona.
7: El Ayuntamiento tenía en propiedad unos locales detrás del edificio de la República, en Santiago Rusiñol y en Trueta, que hace muchos años estaban allí cerrados y no se sabía bien qué uso darles. La OAC actualmente presta un servicio fantástico, el nivel de satisfacción de la población es muy, muy elevado, pero obviamente cada vez somos más habitantes y cada vez necesitamos más espacio de la OAC. Y esto coincide con que al lado de la OAC, el mismo edificio, hay unas salas para gente gran, que también cada vez necesitan más espacio, con lo cual fue un poco blanco y en botella, teniendo al lado esos locales que no tenían ningún uso y que estaban allí un poquito muertos de asco. Se están reformando esos locales, se trasladará allí la OAC.
2: Actualment s'hi estan fent obres de reforma per acollir-hi la nova OAC, així com a l'Oficina de Recaptació de la Diputació i l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. El canvi forma part d'una reorganització de diversos serveis municipals amb l'objectiu de centralitzar l'atenció a la ciutadania i guanyar espai per als diferents usos municipals. Escoltem a la regidora d'Interior, a la Cristina Corona.
7: Por un lado, obtendremos más espacio para la OAC, y también ganaremos espacio para tanto para gent gran, que tendrán otras salas más para poder hacer actividades, como también será una gran sala polivalente, muy grande, pues para diferentes actos, exposiciones. Piensa que ahora en la biblioteca, por ejemplo, que es donde hacemos más exposiciones, es que no se da abasto. O sea, no podemos asumir todas las peticiones que hay, que a veces sabe muy mal, porque hay muchas cosas muy interesantes, sobre todo muchas solicitudes de personas de Castelldefels que quieren exponer. Y es que no da el espacio, hay mucha lista de espera. Entonces también aquí pues podremos darle más salida, y depende qué tipo de exposiciones, depende del espacio que requieran, más grande o más pequeño, también podremos hacerlo allí, con lo cual yo creo que todos ganamos, el ciudadano porque tendrá más espacio para ser atendido, el que quiera exponer o realizar actividades también, y obviamente lo de la gent gran van a tener un sitio ahí maravilloso.
2: Pel que fa a l'àrea de polítiques d'igualtat actualment ubicada a Canyars, el trasllat al centre pretén facilitar-ne l'accés amb transport públic i millorar la proximitat amb altres serveis municipals. Escoltem a la regidora d'Interior, a la Cristina Corona.
7: És un poc reorganitzar y darle mayor sentido a todos los espacios municipales. Nosotros tenemos, el ayuntamiento tiene muchos espacios municipales, pero muchos locales repartidos, hay áreas que están divididas. Al final, claro, las cosas van creciendo y se van un poco parcheando como se puede, y llega el momento que tienes que decidir, oye, vamos a organizar esto bien, que lo que es atención al ciudadano tiene que estar junto, tiene que ser fácil. Si tú vas a la UAC y te dicen tienes que ir a la ORGT a pagar tal cosa, que sea cambiar de sala, no cambiar de calle. Si tú solicitas un servicio de igualdad, que te digan, pues mire, es que es la puerta de al lado. Hacerlo todo mucho más cómodo y racionalizar los servicios, sobre todo lo que es de cara a la ciudadanía.
8: En el Centro Cívico Canyars también tiene su sede el Servicio Local de Catalá. ¿Se mantendrá este servicio allí?
7: Bueno, esto como no es estrictamente municipal, hay que ver cómo hacemos esta ubicación, porque también tiene que ser algo, al final lo que es servicio, tiene que ser algo cómodo de acceso.
2: L'Ajuntament preveu que les obres finalitzin el gener del 2027 si els treballs avancen segons el calendari previst. El Fòrum Empresarial del Llobregat ha presentat un nou informe de conjuntura econòmica elaborat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, una aliança que vol aportar una mirada més específica sobre diferents sectors econòmics i la seva rellevància a la comarca. Escoltem a Javier Baratec, president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Llobregat.
9: Sobretot el tema macroeconòmic a nivell mundial, a nivell d'Espanya, de Catalunya, i a nivell una mica més local, amb temes del mercat laboral, el mercat immobiliari i com fa la seva evolució dins del nostre entorn.
2: L'estudi apunta a una situació de dinamisme econòmic al territori, especialment pel que fa al mercat laboral. Tot i això, també adverteix que el context internacional i la incertesa econòmica global poden acabar tenint repercussions sobre l'activitat econòmica. Escoltem a Javier Baratec, el president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Llobregat.
9: En termes generals, com sempre, que hi ha una mica de, diguem-ne, bonança econòmica, augmenten el número de persones que treballa. Això provoca que més gent vingui a treballar o que vulgui treballar, amb la qual cosa, encara que sembli incoherent, ni tenim més aturats, i que el mercat econòmic, més o menys, pues, per ara, fins a fa uns mesos, pues, que augmenta els contractes de treball, amb la qual cosa bueno, tenim un dinamisme que esperem que no es malbarati amb tot el tema d'Iran i tot el tema del deute públic i la despesa pública desbocada, que això a la llarga serà més impostos per la gent.
2: Segons apunta l'informe, l'augment dels costos energètics i del transport podria afectar l'activitat de moltes empreses i condicionar la seva evolució durant els pròxims mesos. En aquest sentit, s'adverteix que en un context econòmic més complicat podria acabar repercutint també en el consum i l'activitat econòmica general. Escoltem a Javier Baratec, el president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Llobregat.
9: Influeix d'una manera directa amb un augment dels costos de l'energia, augmenta els costos de transport, o sigui, i n'hi ha molts productes que venen, són derivats del petroli, o sigui que hi ha un augment de costos que moltes vegades no es poden repercutir al producte final, amb la qual cosa baixa el rendiment de les empreses, i això fa que o disminueixin les seves vendes o directament tinguin que desaparèixer. Les empreses es tenen que recol·locar, reconvertir a la nova situació i, clar, això a la llarga serà menys personal contractat, menys sous i a la llarga és el típic cercle viciós de menys vendes, menys sous, menys consumidors i menys vendes de nou.
2: L'estudi també analitza la situació del mercat immobiliari marcada per l'increment dels preus tant de compra com de lloguer. Escoltem a Javier Baratec, el president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Llobregat.
9: Els preus dels habitatges tenim un factor que està claríssim, i és que si ha augmentat la població ocupada més o menys un 20% en els últims 2-3 anys i no s'ha augmentat la provisió, diguem-ne, de vivendes per a aquesta gent que té que viure a algun lloc, pues fa una pressió sobre el mercat immobiliari i falten vivendes. La solució, encara que sigui una perogrullada, però és tindre més habitatges. El problema que tenim és que el sistema administratiu que tenim, els promotors poden trigar 5-10 anys a fer una promoció, demanar avui uns permisos i d'aquí 5 o 10 anys començar a posar la primera pedra. Clar, el problema de la gent és per avui, no d'aquí 5 anys. Bueno, d'aquí 5 anys també, però si volem solucionar el tema, tenim que començar a solucionar-ho avui.
2: A banda d'això, l'informe també planteja la necessitat d'afavorir mesures que ajudin a incrementar l'oferta d'habitatge disponible tant en el mercat de lloguer com en les noves promocions. En aquest sentit, es considera important el paper de les administracions públiques a l'hora de facilitar la construcció d'habitatges i impulsar iniciatives que contribueixin a ampliar l'oferta residencial. Castelldefels acollirà el pròxim 17 de maig una nova edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn de l'espectre autista i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a Pilar García, presidenta de l'associació ISTEA.
10: Esta es la 12ª edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer, porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
2: La cursa, que tradicionalment se celebrava l'últim diumenge d'abril coincidint amb el mes internacional de conscienciació sobre l'autisme, s'ha traslladat enguany al maig per facilitar l'organització de l'esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Escoltem a Pilar García, la presidenta d'ISTEA.
10: que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones, ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena, no vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron, pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año pueda llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
2: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació oberta a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat als infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Des de l'associació asseguren que continuen treballant perquè la jornada sigui una gran festa oberta a tothom i perquè els participants s'ho passin millor que mai, mantenint l'esperit inclusiu i de sensibilització que defineix la cursa des dels seus inicis.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: La celebració del Dia d'Europa enguany té com a protagonista el món de l'esport a Castelldefels. L'Ajuntament i concretament l'àrea d'internacionalització posa enguany l'èmfasi en reconèixer l'esport com a espai de cohesió, igualtat i convivència i reforçar el vincle entre la ciutadania i el projecte europeu. Escoltem a la regidora de Presidència, la Mariana Ortega.
11: Estamos celebrando, ¿no?, que allá en el 1950... Yo creo que los países de Europa, cansados ya de pelear y de por las diferencias que tenían entre ellos, decidieron celebrar aquello que nos une y construir un espacio de paz, ¿no?, de cooperación entre países, de con valores, con la democracia como bandera, con la solidaridad, con el medio ambiente. Bueno, y yo creo que es una fecha muy importante porque eso celebra exactamente todo aquello que nos une a todos los europeos.
2: La jornada se celebrarà a tots els equipaments esportius del municipi, on es posarà la bandera d'Europa en un lloc visible alhora que sona l'himne d'Europa. La regidora de Presidència, la Mariana Ortega, farà el servei d'honor el mateix dissabte, dia 9 de maig. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica d'Internacionalització, que ens explica com serà aquest dia.
12: Tenemos como protagonista el mundo del deporte, entonces empezará el día con la interpretación del himno de Europa y la puesta de la bandera en todos los equipamientos deportivos. Y esto es como un gesto simbólico. Y además, durante la mañana se harán dos partidos en los que se hará el saque de honor y una foto con la bandera de Europa. Y serán a las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Cambinader de los equipos femeninos de básquet. Y a las 10 en el campo de fútbol de Cambinader, el equipo masculino de Vista Alegre Juvenil B.
2: I coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, és habitual que ajuntaments, institucions i edificis públics s'assumin a la commemoració amb diferents gestos simbòlics. Un dels més visibles és la il·luminació de façanes i espais emblemàtics en una jornada que també serveix per reivindicar els valors compartits i el sentiment de pertinença europeu. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica d'Internacionalització.
12: Castelldefels se il·lumina para el Día de Europa. Como sabéis, en diferentes administraciones públicas y representaciones de las instituciones europeas hacen esta iniciativa de iluminar los edificios y Castelldefels nos adherimos el día 8 y 9, donde se iluminará de azul pues, la fachada del ayuntamiento, el castillo, las letras de la Plaza Palmeras, de la Plaza Colón.
2: La commemoració també arriba a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que durant aquests dies acull diferents propostes culturals relacionades amb Europa per apropar la diversitat i la cultura europea a petits i grans. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica d'Internacionalització.
12: Aquí en la biblioteca, del 4 al 15, estará expuesto un espacio dedicado a cultura europea, donde hay pues literatura, cine, cómic y libros divulgativos. Aquí mismo en la biblioteca, el sábado 9, el día de la celebración de Europa, se ha organizado una actividad familiar en la Hora del Conta, que es un cuento que se llama Calopsia. Es un cuento, esta actividad está dirigida al público familiar y cuenta una historia muy bonita que explica cómo Europa pasó de la división a la cooperación, lo que antes explicaba la regidora, ¿no? Y es una manera pues muy pedagógica de acercar estos valores europeos a las personas más pequeñas y que entiendan sobre todo pues esa diversidad, que esa diversidad es importante porque nos enriquece.
2: I diumenge 10 de maig al matí, la ciutat s'adhereix a la campanya Let's Clean Europe, realitzant una acció de recollida de residus a la platja. Escoltem a la regidora de Presidència, la Marian Ortega.
11: Es una acción que es conjunta, ¿no?, en toda Europa y que tiene como objetivo pues un poco concienciar sobre la cantidad de residuos que se están vertiendo, ¿no?, de manera casi incontrolada en la naturaleza. Y de alguna manera promover acciones de sensibilización, ¿no?, a través de la recogida, pues eso, hacer, ¿no?, que la gente sea un poco más consciente de todo lo que provoca, ¿no?, este vertido de residuos. Y bueno, pues eso, ¿no?, además de limpiar la playa, pues se participa en un proyecto un poco de ciencia ciudadana, con los datos que se recogen, se resuelven dudas, curiosidades. Y bueno, creemos que es una jornada muy interesante porque yo creo que uno de los valores que promueve la Unión Europea es el cuidado al medio ambiente y hacer de nuestras ciudades unas ciudades más sostenibles, ¿no?, donde todos podamos vivir mejor.
2: A més d'això, el programa també inclou activitats que desenvolupen els centres educatius que també se sumen a la celebració d'aquest dia, del Dia d'Europa, el divendres 8 de maig, mitjançant un programa extens que es pot consultar al web. L'àrea d'internacionalització continua treballant en el seu compromís amb la divulgació europea, l'any passat posant el focus en els centres educatius on ja es promou aquesta celebració i enguany centrant-se en els clubs esportius. El programa de la celebració del Dia d'Europa està organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest diumenge comencen a Castelldefels les 44enes jornades de la gent gran. Una cita complirà la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. El programa arriba amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran activa, diversa i vital en una edició que vol tornar a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins la vida social i cultural del municipi. Les activitats estan organitzades des de l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. L'inici oficial té lloc aquest diumenge, el 10 de maig, a les 5 de la tarda. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre, Frederic Montpou, el Pep Ribas.
13: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
2: Durant dues setmanes, el programa combinarà propostes saludables com les sessions d'aeròbic, ioga i xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances, amb activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem el coordinador de les jornades, el Pep Ribas, que ens explica la idea de dur a terme aquestes jornades.
13: La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural, la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important, és una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades. Estem ja parlant de les 44enes jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
2: Durant aquests dies també hi haurà espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres i concerts, així com activitats tradicionals i participatives com el concurs de postres, el bingo musical, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es repartiran entre els espais com la plaça de l'Església, el centre Frederic Mompou, el Teatre Plaza i diferents equipaments municipals, convertint la ciutat en un punt de trobada i celebració per a la gent gran. I dimecres 20 de maig té lloc l'acte central de les jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala a tota la plaça de l'Església. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre, Frederic Mompou, el Pep Ribas.
13: És el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, l'entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
8: 108 anys.
13: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix dia del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I, com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any. I també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold-out, segurament, d'invitacions per la festa.
8: I amb música, com deies,
13: música,
8: també.
13: Sempre, aquest any torna a venir l'orquestra La Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i, per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
2: Dimecres i dijous el programa continuarà amb diferents propostes musicals i culturals i esportives adreçades a la gent gran, i les jornades es tancaran diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat, que tindrà lloc a les 5 de la tarda a la sala polivalent del centre Frederic Mompou. Recordem que totes les activitats són gratuïtes, excepte l'excursió a Empúria Brava i el ball del 10 de maig, i que les entrades per a les activitats al Teatre Plaza es poden retirar a través de la web d'entrapolis.com. Castelldefels viurà avui dijous una jornada cultural destacada amb una doble inauguració protagonitzada per l'artista internacional Lorenzo Quinn. L'escultor presentarà la seva nova obra, La força de la natura, i rebrà una estrella al Passeig de les Estrelles, coincidint amb el seu 60è aniversari. Escoltem a l'artista Lorenzo Quinn.
14: Ponemos una escultura importante, La fuerza de la naturaleza, además en una zona de la ciudad donde, bueno, yo vivía a cuatro manzanas de ahí, en la calle 15, y he pasado muchos momentos de gran alegría ahí con mis hijos, con mis amigos, y pensar que hoy se celebra mi cumpleaños con la instalación de esta obra y con una estrella al lado de otras grandes estrellas y las que vendrán. Para mí es un gran honor.
2: La primera cita tindrà lloc a les 6 del vespre a la rotonda del Passeig de Marina, amb el carrer 17, on s'inaugurarà oficialment la nova escultura, i posteriorment, a 6:45, l'acte continuarà al Passeig Marítim a la descoberta de la nova estrella dedicada a l'artista. La peça, instal·lada aquest dimarts 5 de maig, ja és visible per a la ciutadania sota el títol La força de la natura. L'obra planteja una reflexió sobre la relació entre les persones i l'entorn natural. Escoltem-ho en paraules de l'artista.
14: Yo veo el mundo como una madre, como una mujer con mucha fuerza, que de vez en cuando nos tienes que llamar la atención, que la tenemos que cuidar, que la tenemos que amar, la tenemos que respetar, y que estamos a su merced. O sea, el mundo está, estamos a merced de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y nosotros, pues, desafortunadamente, no la cuidamos y no nos damos cuenta de que cuánto necesitamos este mundo, porque no hay ningún otro. Solo hay ese mundo. Y de verdad a mí me hace muy triste a veces que veo a la gente como trata su entorno, ¿no? Como no lo cuida, plástico por todos sitios, suciedades por todos sitios, contaminación, y me entristece mucho. Y así quise hacer una escultura que representara un poco esto, la fuerza de la naturaleza, esta mujer que es nuestra madre, la madre de todos, y que la tenemos que querer y tenemos que amar y respetar.
2: Lorenzo Quinn manté des de fa anys una vinculació estreta amb Castelldefels. Entre les obres més conegudes destaca Dar i Tomar, situada al passeig marítim i convertida en una de les imatges més emblemàtiques de la ciutat. Aquesta relació s'ha reforçat recentment amb noves sessions temporals d'escultura en el marc d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. Escoltem a l'artista Lorenzo Quinn.
14: Queremos hacer de Castelldefels una ciutat d'arte. Y estoy muy contento que Manu y todo su equipo hayan contado conmigo para eso. Yo creo que es muy importante traer el arte a la calle, porque el arte es una forma de expresión bella, sincera y que el mundo necesita. Estamos en un mundo muy complicado, realmente con muchos horrores, y traer un poco de armonía es importante, es muy bonito. Y entonces, bueno, a mí me alegra mucho ser parte de este convenio, de este proyecto. Y bueno, ayer estaba colocando, bueno, estaba en bici, de verdad que estaba en bici, estaba dando una vuelta para ir a ver cómo había acabado todo, y estaban el equipo de jardinería de la ciudad, y en este momento no me habían reconocido, ¿no? Y yo así le pregunté, bueno, ¿y qué os parece esta obra? Y la verdad que me alegró mucho, dice, oh, qué bonito, nos encanta, y sí, porque no habíamos visto algo tan bonito aquí, estamos muy contentos de cuidar esta obra.
2: La inauguració d'avui dona continuïtat al projecte iniciat el passat mes de març amb la instal·lació de GIF, donar la primera obra incorporada dins de l'actual acord. Escoltem el regidor de Turisme, el Guillermo Massana.
15: S'ha prestado a ceder a Castelldefels de forma temporal esculturas en diferentes puntos de la ciudad que poco a poco se irán instalando, y esto se ha hecho sin un coste, digamos, para el ayuntamiento, en el sentido de que, ostras, nos cede una escultura, en este caso ha sido la primera y se ha puesto el punto de partida con esta que tenemos aquí ubicada al ladito de la plaza de la iglesia, frente al CTC, y animar a todo el mundo que no haya visto todavía que pase a verla y la pueda disfrutar, porque la verdad que es preciosa.
2: El projecte preveu la instal·lació progressiva de més escultures de l'artista en diversos espais del municipi. Escoltem el regidor de Turisme, el Guillermo Massana.
15: Y decir que es el punto de partida para muchas otras que van a ir viniendo y se van a ir colocando

0: turista que viene a sumar y que viene a aportar. Y me parece que es un proyecto sin pegas y que es todo gracias a Lorenzo. Lorenzo, muchas gracias.
1: Des del consistori valoren especialment la generositat de l'artista i l'objectiu d'apropar a la ciutadania l'art de forma gratuïta i reforçar el posicionament de Castelldefels com una ciutat atractiva també des del punt de vista cultural i turístic. Escoltem el regidor de Turisme, el Guillermo Massana.
0: Lo que se hace es se llega a un acuerdo para ceder espacios en los cuales son espacios de exposición, en los cuales se va prestando obras por parte de Lorenzo. De hecho, aquí la que tenemos ahora en Castelldefels, que es la primera que se ha colocado, ya tenemos la de la playa, ¿no? En este caso, que es Dar y Tomar, pues ahora tenemos GIF. Y GIF viene a haber estado expuesta, sin ir más lejos, en Florencia, frente al Duomo de Florencia. Es decir, para que sepamos de dónde viene y cuál es la trascendencia y la importancia de esta obra, ¿no? Es una obra apreciada a nivel global y que ha estado en sitios de primer orden en cuanto a su belleza y en cuanto a su importancia en la historia del arte de la humanidad.
1: Amb aquestes iniciatives, Castelldefels continua avançant en el seu objectiu de convertir-se en un museu a l'aire lliure, apropant l'art contemporani a la ciutadania i transformant l'espai públic en un recorregut cultural accessible i gratuït.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: La primera jornada de vaga al sector de les escoles bressol inicia un mes de mobilitzacions al sector de l'educació. La jornada que va ser ahir també s'ha fet notar a Castelldefels, on gran part de les escoles bressols municipals també s'hi han sumat. Durant la jornada de vaga es van garantir els serveis mínims establerts i, segons s'ha informat, aquests serveis han consistit en un 33% de la plantilla de cada centre, a més de la direcció de l'escola bressol corresponent, amb l'objectiu d'assegurar l'atenció bàsica als infants i el funcionament essencials dels centres durant la jornada. La plataforma de 0 a 3, convocant de la protesta, reivindica la consideració de l'etapa educativa com a essencial i una dignificació salarial que implica equiparar els salaris, les condicions laborals i les millores en salut laboral a altres etapes. A més, demanen una reducció de ràtios i un finançament públic que sigui suficient i estable. La vaga i la mobilització d'ahir de les escoles bressol ha estat el tret de sortida d'un mes carregat de protestes al sector educatiu i la següent jornada de vaga, on estan convocades les docents d'escoles bressol, és el pròxim dimecres 20 de maig. Les vagues per tota Catalunya estan previstes per dimarts 12 de maig i dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny. I en aquest context de vagues generals, dins del col·lectiu educatiu d'aquesta etapa, afegir que les cases d'infants comencen avui la preinscripció als 4 centres municipals per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies faran la preinscripció fins al 22 de maig. Inaugurades la nova escultura i l'estrella de Lorenzo Quinn al Passeig de les Estrelles, Castelldefels va viure ahir una jornada cultural destacada amb una doble inauguració protagonitzada per l'artista internacional Lorenzo Quinn. L'escultor va presentar la seva nova obra, La força de la natura, i ha rebut una estrella al Passeig de les Estrelles coincidint amb el seu 60è aniversari. Escoltem la presentació que va fer l'alcalde, el Manu Reyes, en companyia de l'artista.
3: Hoy es un día muy especial para la ciudad de Castelldefels porque acabamos de inaugurar con Lorenzo Quinn La fuerza de la naturaleza, una escultura increíble que va a dar la bienvenida a la entrada a la playa de Castelldefels y ahora también vamos a descubrir una estrella tan merecida para Lorenzo Quinn, además en un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Lorenzo Quinn. Así que felicidades Lorenzo por partida doble.
4: Me encanta esta ciudad, te agradezco que me dejes poner arte. Esta escultura fue inspirada en un momento difícil, fue el tsunami del 2005 que mucha gente perdió la vida y entonces yo quise hacer una escultura para recordar que la naturaleza, la madre naturaleza es mucho más que nosotros y a veces ella se enfada porque no la cuidamos, no la queremos como tenemos que querer a nuestras madres y a la madre naturaleza y eso es lo que quería simbolizar esta escultura.
1: I durant la presentació es va anunciar que el passeig marítim de Castelldefels comptarà amb una nova escultura de l'artista Lorenzo Quinn,

0: I fins aquí aquesta edició.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: I avui, com cada miércoles, movem en com ho podem amb aquest espai i en aquest cas ens acompanya doncs, la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels, Candela López. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
0: Doncs parlem del Congrés dels Diputats i d'un debat interessant que va haver al voltant de la pròrroga del decret dels lloguers.
2: Bueno, jo crec que aquest ha estat el gran debat dels darrers mesos al Congrés dels Diputats, principalment perquè és un dels debats que dona resposta a un dels principals problemes que té la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i en realitat, no, davant aquesta situació, és important que les institucions prenem totes les mesures que estan a les nostres mans per intentar pal·liar aquest impacte, aquesta pujada dels preus del lloguer, dels preus de l'habitatge en general. Nosaltres al Congrés dels Diputats hem impulsat diferents lleis, també a nivell de Catalunya, per exemple, tot el que té a veure amb la regularització dels habitatges turístics, la limitació dels mateixos, també tot el tema dels habitatges de temporada, que després va ser una trampa, no? Pues que els propietaris van trobar per no complir el topall dels preus del lloguer. Hem treballat, no? Amb diferents mesures que, bueno, que pretenien com destinar l'habitatge a viure, no? Fins i tot hem acordat, en aquest cas al Parlament de Catalunya, una llei per lluitar contra l'especulació immobiliària, no? Una llei que diu una cosa tan senzilla com una família, una casa, no? I per tant, no per fer negoci, que és el que molta gent està fent amb l'habitatge. I aquesta setmana, la setmana passada al Congrés dels Diputats, portàvem una proposta que havíem batallat, en aquest cas ja dins del govern amb el Partit Socialista, que tampoc ho acabava de veure clar, que és prorrogar els lloguers, no, de les famílies. En realitat estem parlant de 500.000 de famílies que es podrien veure afectades per aquesta mesura, 500.000 de famílies que... La proposta el que hagués permès és que se'ls prorrogués de manera automàtica el seu contracte i no estar supeditats, doncs, a que els acabi el contracte i els facin fora o que els facin una pujada desproporcionada. Per tant, nosaltres enteníem que era una mesura molt de sentit comú. Tampoc era una mesura, no, com molt trencadora. És una mesura que fins i tot han aprovat, en aquest cas, partits que en aquest cop van votar en contra, com el cas de Junts. Aquesta mesura es va aprovar amb el decret de l'emergència davant la guerra d'Ucrània. Ara també estem aprovant aquestes mesures en el context, no, de la pujada de preus a costa de la guerra del Pròxim Orient. Per tant, estava enmarcada en una mateixa, no, en un mateix context que en un moment determinat Junts va veure que sí que podia donar suport i en aquest cas doncs va tombar aquesta mesura, deixant tirats, pues, a molts catalans i moltes catalanes que necessiten mesures com aquestes per poder continuar desenvolupant la seva vida als seus barris, a les seves ciutats i no ser expulsats, no? Per tant, bueno, per nosaltres era una mesura imprescindible, que també dic, no llancem la tovallola, nosaltres farem un nou decret incorporant, no, potser propostes que fins i tot, pues, Junts pot posar sobre la taula, perquè el que creiem és que aquesta mesura ha de tirar endavant i el que crec que hem de fer és que Junts torni a la via democràtica i no es continuï apropant aquests discursos més reaccionaris de l'extrema dreta, en aquest cas a Catalunya, d'Aliança Catalana, o continuar votant al costat de Vox i el Partit Popular al Congrés dels Diputats, no? Per tant, nosaltres continuarem impulsant aquest tipus de mesures. No llancem la tovallola amb aquesta pròrroga dels lloguers i també amb aquesta limitació d'un 2% de la pujada dels preus que es puguin fer. És a dir, nosaltres el que diem és que només et podran pujar un 2% al preu del teu lloguer i, per tant, creiem que aquesta mesura s'ha de poder aprovar el més aviat possible.
0: De moment, doncs, la pròrroga queda desactivada.
2: Exacte, ella ja ha estat un mes activada. Nosaltres hem fet una campanya intensiva també perquè la gent demanés aquella pròrroga, perquè durant aquell mes ha estat vigent, des que es va aprovar el Consell de Ministres fins que el Congrés la va tombar. Per tant, va haver-hi un mes de vigència en què molta gent va tenir l'oportunitat de demanar aquesta pròrroga. Aquestes pròrrogues que s'han demanat són vigents, per tant, que la gent sàpiga que mentre ha estat vigent i si ho han demanat en aquest mes, tenen dret a aquesta pròrroga. Per tant, això és molt important, que la ciutadania estigui informada d'aquesta mesura i des del moment que va caure, doncs, evidentment aquesta mesura ara no és vigent i nosaltres batallarem, doncs, per poder-la tornar a fer efectiva.
0: Doncs en un altre ordre de coses, Esquerra Republicana de Catalunya doncs, propugnava fer un consorci amb el govern per dur a terme les inversions previstes a Catalunya mentre arriben segons quins traspassos, no?
2: Exacte. En aquest cas, en el marc de la negociació de pressupostos a la Generalitat de Catalunya, no, pel govern de la Generalitat, Esquerra i PSC havien pactat aquest consorci, que és un consorci doncs, que s'ha de dur a terme entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat per fer seguiment de l'execució de les obres que es fan al nostre país d'infraestructures. Aquí, en realitat, nosaltres creiem que aquest consorci és important, és una mesura que podia permetre doncs, mirar des de la proximitat quines són les necessitats del territori per veure quines són les prioritats, com es poden resoldre certs temes tenint en compte les realitats de, bueno, d'on s'ubiquen aquestes infraestructures. Per tant, per nosaltres era una mesura molt important, que en aquest cas doncs, Junts també va tornar a tombar doncs, prioritzant altres coses que no és, en aquest cas, les infraestructures a Catalunya. Quan nosaltres parlem d'aquesta mesura, ens agrada concretar de què estem parlant, no? I, per exemple, podem aterrar a la pròpia nostra ciutat, a la nostra ciutat, a Castelldefels, quan en el mateix ple, per exemple, debatíem l'altre dia sobre unes obres que s'estan fent entre l'estació de Castelldefels i l'estació del Prat, unes obres que, no, que ja estaven licitades, que, bueno, que té a veure amb ampliar el nombre de vies per millorar les freqüències i per separar tot el que té a veure amb llarga distància amb els rodalies del dia a dia. I, per tant, el govern de l'Estat estava impulsant aquesta obra i en un moment determinat va veure que, donades unes certes circumstàncies, havia de demanar uns informes afegits i redefinir una mica aquesta obra que s'estava tirant endavant. Clar, aquesta decisió del govern de l'Estat de manera unilateral no tenia en compte que aquesta, no, la nostra línia de trens que passa per la nostra ciutat és una línia imprescindible, és de les línies que més usuaris fa servir i que té un impacte a la vida de la gent molt gran. Per tant, si tu tens un espai de treball, de decisió compartit entre el govern de l'Estat i el govern de Catalunya, tu pots redefinir aquestes obres, veure com acceleres, doncs com pots anar solventant algunes d'aquestes situacions, no? I per tant, bueno, per nosaltres al final el que volem és que, no, doncs infraestructures tan importants com els trens de Rodalies funcionin bé, que també la ciutadania de Catalunya tingui veu en prioritzar quines són les infraestructures importants pel país. Nosaltres, per exemple, diem de manera molt clara que cap euro per l'ampliació de l'aeroport i, no, perquè cada euro que tu dediques a l'ampliació de l'aeroport l'estàs traient d'altres infraestructures tan imprescindibles com la que fan servir milions de persones, que són els trens de Rodalies, no? Per tant, aquests consorcis, aquests ens, també han de servir per prioritzar el que els catalans i les catalanes volen i el que els catalans i les catalanes creuen que és més important per al seu dia a dia. I, evidentment, no, pues, quan parlem de Rodalies és una cosa molt, molt, molt, molt evident que és imprescindible doncs, que els trens funcionin bé, que puguem saber pues, quan anem a agafar el tren, a quina hora arribarem, poder planificar les nostres vides, si no està tot el contrari, que es perdent la vida per tenir una deficiència en la mobilitat. No? Per tant, lamentem que en aquest cas doncs, un altre cop Junts hagi, no, tirat pels aires aquesta proposta, que també havia de permetre doncs, millorar la vida dels catalans i les catalanes.
0: Bé, el cas és que l'establiment d'aquest consorci era una condició d'Esquerra Republicana de Catalunya per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que sí. Està en l'aire encara.
2: Bueno, entenc que Esquerra i el govern estan governant. Com bé saben, doncs, els comuns vam tancar una negociació de pressupostos amb el govern de Salvador Illa, on situàvem temes tan importants com el que parlàvem abans de l'habitatge, no? La prohibició de les compres especulatives, no? És a dir, prohibir el tema de que la gent pugui fer negoci amb l'habitatge. Per tant, no? Nosaltres havíem avançat en aquesta negociació, on també situàvem, per exemple, tot el que té a veure amb la millora de la sanitat pública, amb la reducció de les llistes d'espera, o, per exemple, tot el tema d'educació, de com s'ha de finançar millor l'educació, no, als professionals a Catalunya. Tindrem la setmana que ve, doncs, començarà tota una, no, una retaila de vagues del món educatiu, doncs, que també hem de seguir de prop per veure doncs, quin impacte té això a les famílies i també veure com no, doncs es pot avançar en aquest acord que pugui satisfer a totes les parts. Va haver-hi un molt bon acord al que es va arribar amb Comissions i UGT, que va millorar les condicions laborals, en aquest cas, dels professionals de l'educació, però això ha d'anar més enllà i ha de permetre doncs, incloure a altres col·lectius. I un cop no, aquest acord ha anat avançant, ara doncs, toca que Esquerra i el Partit Socialista avancin. En aquest cas jo entenc que no és culpa ni, de, no, ni del Partit Socialista ni d'Esquerra doncs, que això s'hagi tombat. Per tant, segurament hi haurà altres mesures sobre la taula en les que han de continuar, en les que han de continuar treballant. Aquí sí que és important, no, abans que parlàvem de les infraestructures, el govern de l'Estat ha millorat, no? És a dir, analitzàvem les dades l'altre dia en el debat del ple de com han incrementat les inversions a Catalunya per les infraestructures i és veritat que hi ha hagut un salt brutal de la quantitat de diners que s'estan deixant en millorar les infraestructures a Catalunya. Això també ho veiem amb les afectacions als trens, és a dir, moltes vegades les afectacions també són per aquestes obres com, no? Com, passa, com ha passat amb el tema dels túnels del Garraf. Però sí que és veritat no, que, no, que veníem d'un dèficit històric de finançament dels governs del Partit Popular en infraestructures, que ara estem patint les seves conseqüències. Ara tenim aquest increment de, no, d'inversió i això s'ha de gestionar bé perquè en realitat si no té moltes afectacions. No? Per tant, encara que aquest consorci no tiri endavant, és important aquesta coordinació entre els dos governs tenint en compte aquesta mirada des de la proximitat.
0: Doncs recordem que està en marxa també, implementada pel govern de l'Estat, pel govern d'Espanya, la regularització d'immigrants. I en aquí doncs, els ajuntaments estan col·laborant emetent aquest certificat de vulnerabilitat.
2: Sí, aquesta és una mesura imprescindible per, no, per poder garantir igualtat de drets d'oportunitats a tots els veïns i veïnes, no? En aquest cas també de la nostra ciutat, que ja viuen i treballen a la nostra ciutat sense garantia de drets per no tenir pues els papers en, no? De manera regular. Per tant, això és una oportunitat perquè tota aquesta gent pugui tenir garantits els seus drets a l'hora de treballar, pugui obtenir salaris dignes, pugui accedir a la sanitat, a l'educació sense cap problema. Per tant, creiem que és una mesura imprescindible en aquesta, amb aquest objectiu de garantia de drets. I el que és important és que en aquest cas totes les administracions estiguin a l'alçada per poder garantir aquesta regularització de manera fàcil. No? Estem veient en alguns ajuntaments les cues que s'estan donant, també no? Les entitats que estan facilitant aquests informes doncs, també no? Estem veient algunes irregularitats, alguns problemes. Nosaltres estem seguint de prop com està funcionant aquest sistema. També a la nostra ciutat, per exemple, vam presentar una moció al ple municipal, no, no a l'anterior, fins i tot ens vam avançar fa un parell de plens que no van donar suport als membres del govern, ni Som ni Partit Popular, i nosaltres el que situàvem és que ens havíem de preparar per poder donar resposta de manera àgil a aquesta regularització, tenint en compte doncs, que a la nostra ciutat també hi ha molts veïns i veïnes en aquesta situació. Per tant, és important que les administracions tinguin tota la, no, la maquinària ben preparada per poder donar resposta, ja que també hi ha una limitació de temps per poder demanar aquesta regularització i, per tant, hem de garantir que tota la gent que pot accedir-hi i pugui fer-ho amb plenes garanties. No? Per tant, nosaltres el proper 13 de maig farem una trobada en el nostre local de Movem Castelldefels, on recollirem també si hi ha hagut incidències o podrem ajudar a resoldre algunes d'aquestes problemàtiques que es poden estar trobant doncs moltes d'aquestes persones que hi viuen a la nostra ciutat. Tindrem també un company no, que assessora en aquests temes. Per tant, també que tothom que tingui algun problema o que sàpiga que s'està trobant alguna dificultat, doncs les portes del nostre local estaran obertes per poder donar tot el suport que calgui, perquè entenem que això que és una mesura imprescindible. Una mesura imprescindible que jo puc parlar en primera persona, que a mi, per exemple, m'ha permès desenvolupar el meu projecte de vida aquí. És a dir, nosaltres, la meva família i jo, vam ser vam poder regularitzar la nostra situació gràcies en el seu moment a una regularització que va impulsar José María Aznar, el Partit Popular, el que ara està votant en contra d'aquestes regularitzacions. En aquell moment doncs, veia molt necessària doncs, aquesta regularització perquè totes aquestes persones puguin treballar en condicions i en condicions dignes i també en quant a drets i en quant a deures, no? Perquè això també és important, no? I per tant, com jo mateixa he tingut garantia d'igualtat d'oportunitats degut a aquesta regularització, evidentment sé que és molt important pel desenvolupament de la vida de molta gent.
0: Canviem de tema radicalment perquè demà s'inaugura una escultura de l'artista Lorenzo Quinn a Castelldefels, una que se suma a dues més que ara mateix té instal·lades a la nostra ciutat, a la platja i aquí també al centre del municipi.
2: Sí, bueno, ara que comença el bon temps, ja tenim obertes les guinguetes de la platja, doncs comença aquesta temporada d'estiu a la nostra ciutat i a nosaltres el que ens preocupa és com està abordant aquest govern municipal aquesta nova temporada, no? En realitat estem veient doncs, aquestes accions estètiques que s'estan fent amb aquestes escultures arreu de la ciutat, però en realitat veiem, no?, com això està, què aporta això als veïns i veïnes de la nostra ciutat, com estem preparant-nos per aquesta temporada que els que vivim a la platja sabem que s'atura les nostres platges, que tenim molts problemes de mobilitat, és a dir, estem pensant en com millorar la mobilitat dels veïns i veïnes que viuen a la nostra ciutat per anar del poble a la platja, de la platja al poble, com estem preparant doncs, tota aquesta saturació, no?, que també rep la nostra hostaleria a les nostres platges durant aquestes dates, és a dir, nosaltres el que volem és que el govern, no?, més enllà de fer accions, no?, com diem nosaltres, de pan i circo, més estètiques, doncs que veritablement s'estigui preocupant dels veritables problemes que pot tenir la ciutat davant una temporada d'estiu. No? Evidentment, bueno, per nosaltres, tot el que té pues, a veure amb la cultura, amb l'escultura, no? És a dir, que creiem que són coses positives i, per tant, en aquest cas tampoc es tracta, no?, de contraposar mesures, però sí que, evidentment, el que volem és que el govern governi en allò important, no?, en allò que realment ha de resoldre els problemes que té la nostra ciutat i això no ho estem trobant de cara a preparar-nos a aquesta temporada d'estiu del que no hem rebut, no?, pues, cap notificació, cap proposta que tingui en compte doncs, les diferents problemàtiques que pot arribar a tenir la ciutat.
0: Que vostè assenyalava una d'elles com la marca d'aparcament, per exemple.
2: Bueno, de la mobilitat, és a dir, al final no? Sabem que aquí ja no és només no? el tema de l'aparcament, sinó també pues, bueno, com nosaltres hem fet moltes vegades propostes de fer aparcaments dissuasoris pues, a la zona de la universitat, a la zona dels aparcaments que donen al costat de la via i pensar en busos llançadora per arribar a la platja, per no saturar la platja. No? És a dir, existeixen alternatives de mobilitat sostenible, de transport públic, que haurien de permetre no saturar tant la platja, especialment en l'època d'estiu, i poder garantir aquesta mobilitat sostenible i també una mobilitat més segura als entorns de les nostres platges, no? Perquè el que està passant és que, bueno, fins i tot, no? De cara a la restauració, que podria ser una bona temporada i, no, i una bona notícia, això està, no, estem morint d'èxit, podríem arribar a dir, perquè la gent rebutja venir aquí perquè és impossible doncs, arribar als llocs i moure's per la nostra ciutat en la temporada alta. I això és per la manca de gestió que està duent a terme, en aquest cas, el govern municipal. I el que acaba passant doncs, també no és només per la gent que ve, sinó per els que vivim a la nostra ciutat, la pèrdua de qualitat de vida que tenim perquè no hi hagi una gestió responsable d'aquesta massificació turística per la que aposta, en aquest cas, el govern de Som i PP, en comptes també d'estar pensant que la nostra ciutat té molts pols econòmics que es podrien potenciar, com per exemple la universitat, el Parc Mediterrani de la Tecnologia, el Canal Olímpic, és a dir, tenim altres alternatives que podrien moure altre tipus d'economia, altre tipus de atreure altre tipus de sectors econòmics i el que veiem és que aquest govern només aposta per la massificació turística, que com dic porta problemes de mobilitat, però també porta problemes d'habitatge. Estem veient que a barris com el de Gran Via doncs s'estan desenvolupant moltíssims apartaments turístics en comptes de poder desenvolupar apartaments on la gent pugui hi viure, no? Per tant, estem expulsant els veïns de Castelldefels per la manca de gestió en tot el que té a veure amb l'habitatge i amb la mobilitat per part d'aquest govern municipal.
0: Doncs encara més activitats a la platja aquest cap de setmana perquè s'inaugura divendres la pista de 3x3 de bàsquet juntament amb la Fundació Gasol i el Marc Gasol, que és veí, per cert, de la ciutat.
2: Sí, bueno, això segueix en la mateixa línia, no? Al final també, bueno, està bé desenvolupar activitats que tenen a veure també amb l'esport, amb la vida saludable. També haurem de veure com acaba funcionant aquesta pista, no, de bàsquet en una zona on també passen molts cotxes de manera molt propera. Per tant, a mi no m'acaba d'encaixar molt bé com acabarà de funcionar aquesta pista, no, de bàsquet al costat, a l'entorn on s'ha situat ara mateix. Però bueno, no deixen de continuar de sent accions estètiques, accions per la galeria i no situar al centre temes importants pels veïns i veïnes de Castelldefels. Nosaltres estem molt preocupats, estem veient, no? Portem diferents plens també parlant, per exemple, de la gestió econòmica d'aquest equip de govern. Hem revisat les execucions pressupostàries, on realment es veu clarament que en tot el que té a veure amb aquest tipus d'activitats s'acaben gastant tots els diners, però després no es gasten els diners en tot el que té a veure amb els serveis socials, amb ajuda a aquelles persones que pitjor ho estan passant, amb polítiques que té a veure amb la igualtat, amb la joventut, amb la gent gran. També no hem vist cap inversió, cap euro en polítiques d'habitatge. És a dir, estem gastant diners en arreglar equipaments esportius, que està molt bé, estem gastant diners en arreglar carrers, que està molt bé, però no pot ser que aquest govern no destini ni un euro a la política d'habitatge. Per tant, estem molt preocupats per aquesta mala gestió econòmica, per una banda, perquè en realitat un govern del Partit Popular sempre acaba dient quan ve la dreta, quan venen els conservadors, gestionen bé econòmicament, i això no està passant. És a dir, s'estan deixant de gastar diners per no destinar-los als problemes reals de la gent, i després tampoc estem resolent el principal problema, que és l'habitatge.
0: Doncs ens acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Candela López, portaveu de Movem com ho podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Fins un altre moment.
2: Moltes gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Castelldefels Coffee. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, this time.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castell de Fels Coffee.
0: Efectivament, i en aquest espai, com cada 15 dies, Esquerra Republicana de Catalunya, avui ens acompanya Rita Borqué, portaveu d'aquesta formació. Molt bon dia, senyora Borqué.
2: Bon dia.
0: Si vol, repassem els temes més destacats que es van presentar en el darrer ple municipal, el corresponent al mes d'abril, on hi havia punts de caire econòmic i després mocions. Hi havia dos escrits també al començament,
2: Sí, exacte. Sí, el més destacat del ple d'abril era el tema econòmic, sobretot. Es van demanar dos préstecs per valor de 6 milions d'euros cadascun i després una modificació de crèdit per ampliar el pressupost 6 milions en més. Destacar sobretot que nosaltres no estem d'acord en el número, perquè possiblement hi ha necessitats, de fet hi ha moltes necessitats en aquesta ciutat, si parlem d'habitatge això també comportaria diners, sinó de com s'ha fet, no? Perquè recordem que es va aprovar el pressupost fa uns mesos i que veiem que en aquesta modificació de crèdit es parlen de molts diners que estan destinats a, per exemple, recollida de residus, que era 1,7 milions d'euros més, a neteja de manteniment i a el que és el verd de ciutat, que és 1 milió d'euros cadascun, i clar, nosaltres ens preguntem, això són partides que en teoria han d'estar ja, se sap el que costarà, no? Perquè hi ha contractes entremig i tal, aleshores per què si fa molt poquets mesos vam aprovar el pressupost, ara se'ns posen tants milions d'euros per partides que en teoria ja saps el que de forma aproximada et pot costar. Llavors nosaltres creiem que aquí hi ha hagut una mala planificació i una mala gestió dels diners públics, perquè nosaltres ja ho vam dir, de fet l'oposició vam presentar una esmena on dèiem que això no era correcte i on dèiem que també consideràvem que s'havien destinat pocs diners, no? Com per exemple els serveis socials. Vèiem que s'havien retallat amb llibres, que ara ho posen, vèiem que s'havia retallat amb menjador social, a ajudes a les entitats, tot això ara hi és, tot i que en aquesta modificació de crèdit el que seria despesa social, representa només un 11%, però sincerament nosaltres ens queixem de que sigui ara quan es demanin diners de coses que s'haurien pressupostat fa un temps i de la mala execució del pressupost, perquè recordem que també vam parlar de que havien sobrat 5 milions d'euros i nosaltres ens queixem de que sí que s'ha executat tot el que són, diguéssim, el que nosaltres diem, no? Accions més estètiques, més de ciutat aparador, que de problemes reals de la ciutadania, com tenim el tema de l'habitatge, per exemple, que no està destinat ni un euro ni abans ni ara a la modificació de crèdit i que és una de les principals preocupacions de la ciutadania de Castelló de Fels, i aleshores nosaltres vam votar que no per la mala gestió, perquè evidentment que els diners no han d'estar a l'Ajuntament, sinó que els diners han d'estar al carrer, i si ens hem d'endeutar, ens hem d'endeutar per necessitats reals de la ciutadania de Castelldefels, de la ciutat. I bé, nosaltres creiem que aquest és un punt a denunciar, no? I a demanar que en el proper pressupost es tinguin en compte aquestes coses, perquè després veiem que es fan moltes festes, festetes que diem nosaltres, que valen molts diners, que aquí en la modificació de pressupost, a més, s'ha afegit més diners en aquests actes, quan en realitat la preocupació de la ciutadania doncs no té resposta ni en el pressupost ni en la modificació de pressupost. És cert que es van presentar dos escrits, un era de la Marea Blanca, perquè s'havia fet una assemblea per informar de com anava el procés del tercer cap, i la Marea, el que sí que d'alguna manera denunciava en aquest escrit, és que es van convidar institucions, es va convidar a l'alcalde, a la regidora, i no va aparèixer ningú de les institucions. I bé, nosaltres som dels que pensem que s'ha de donar la cara amb aquestes coses. La ciutadania reclama i té preguntes i jo crec que s'han de contestar, i l'escrit anava doncs cap a, en aquest sentit. I un escrit del GRAI que anava en relació amb una moció que vam presentar als grups de l'oposició respecte al patrimoni històric. L'escrit del rei del Graí, que centrava en el pont de la Corredora Mestra, no? D'una vegada per totes, tornar a instal·lar-ho en el lloc on hauria d'estar, i la moció era com més general i també incluïa, lògicament, el pont de la Corredora Mestra, però en la moció el que es demanava és que hi hagués com un protocol de manteniment, de conservació, uns diners, que sempre una partida en el pressupost destinat a això, perquè veiem que tenim una riquesa patrimonial que jo crec que la ciutadania de Castelldefels no n'és conscient, amb la qual també es demanava, no?, que es donés a conèixer, que es posés en valor, doncs, aquesta riquesa que tenim, i ens trobem que a vegades, doncs, a les torres, per exemple, de Guaita, doncs, la gent no recolza coses o van als gossets, no?, i fan les seves necessitats allà a tocar. Ens hem enterat que ara hi ha hagut un canvi d'ubicació del Correcant de la Muntanyeta, que l'han traslladat més al centre i just a prop de la torre, la qual cosa en aquesta moció es demanava que s'evités això, no? que es tingués en compte el valor que tenen aquestes edificacions i tot el que és el patrimoni. També es demanava que quan s'hagin de fer projectes urbanístics hi hagi una inspecció d'alguna manera arqueològica, perquè a vegades ens trobem amb restes que tenen molt de valor històric i patrimonial quan s'estan fent les construccions ja no sé, un enderroc d'alguna finca, i que això també és important tenir-ho en compte i incloure-ho dintre de les actuacions, no? I l'altra moció que nosaltres considerem molt important era la nostra, que el que demanàvem era que l'Ajuntament defensés i pressionés d'alguna manera el Ministeri de Transports, perquè tots sabem, i les que agafem Rodalies doncs ho patim, no? que el Ministeri de Transport ha aturat les obres que feien d'ampliació de les quatre vies entre Castelldefels i el Prat, sí. No? Que això donaria més freqüència als trens de Rodalies i també permetria diferenciar els trens de llarga distància amb Rodalies, amb la qual cosa seria molt més fluid. Estava ja la licitació en marxa, l'han aturat perquè diuen que falten informes i que pot ser que estigui el 2030 o més endavant. Rodalies avui en dia és una preocupació per a la ciutadania de Castelldefels. La R2 és una de les línies que té més usuaris de Rodalies i creiem que com a institució que és l'Ajuntament representant de la ciutadania de Castelldefels ha de pressionar per intentar revertir aquesta decisió que afecta a tantíssimes persones, no? I aleshores la nostra moció el que pretenia era, doncs, això, no? Incentivar, no? a l'Ajuntament a que pressionés a nivell institucional per això, no? Per intentar revertir-ho i arribar a un acord perquè això no es dilati en el temps, perquè és que hi ha gent que perd, és el que a vegades diem, no? Perd hores a les andanes. Hi ha gent que si perd un tren no pot anar a recollir el nen a l'escola, o perd una cita que t'han trigat a lo millor 3-4 mesos a donar-te o la universitat, etc. No? Aleshores creiem que això és fonamental, és una cosa que afecta molt directament a la ciutadania de Castelldefels, i vam presentar aquesta moció que es va aprovar per majoria, excepte el PSC, que no entenem per què va votar que no, perquè també com a propi partit tu pots apretar el teu partit, no? perquè a vegades reverteixi o almenys s'assegui a parlar, no? sobre els problemes. I bé, és una moció que vam presentar als ajuntaments afectats, al Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, per això, per intentar pressionar i que d'alguna manera aquestes obres es continuïn, perquè és que el transport avui en dia és necessari i és un dret, el dret a la mobilitat l'ha de tenir garantida la ciutadania, i veiem que aquí s'està perjudicant molt.
0: En aquest punt estan d'acord tots els partits polítics, com explicava menys el PSC, i el que sí va tenir un acord unànim va ser el tema de la moció per restituir el pont de la Corredera Mestra, finalment, no?
2: Sí, clar, és que, ostres, si no ens posem d'acord en preservar la nostra riquesa patrimonial ja seria molt greu, no? I aquesta és una moció que ja nosaltres en el gener del 25 vam presentar una moció precisament per això mateix, demanàvem això mateix. En aquell moment se'ns van presentar diferents esmenes per part de PP i Som, i una d'elles, un dels acords que era restaurar la corredora mestra, ens el van treure de l'esmena a la totalitat que ens van fer. Aleshores, esperem que ara, que s'ha aprovat per unanimitat, això es porti endavant, haurem de fer seguiment, haurem de ser pesats des de l'oposició, i aprofito per agrair la feina que fa el GREIC, no? El grup de recerques, perquè quan els sents parlar i parles amb ells mostren un entusiasme que tant de bo fóssim capaç, com a institució que és l'Ajuntament, de transmetre-ho a la ciutadania i fer-ho conscient. I creiem que donar a conèixer el nostre patrimoni és molt important per mantenir aquesta identitat, no? De ciutat, aquesta identitat que a vegades es perd quan veiem que molta gent se'ns en va a viure fora perquè no es pot quedar a viure a Castelldefels pels preus i ens ve gent de fora. Tot això no ho coneix, i crec que hem de ser capaços d'impregnar d'aquesta identitat a la gent que també ve a viure a Castelldefels.
0: Doncs alguna cosa més destacada al ple darrer?
2: No, bàsicament això. Es va parlar també un punt en el canvi d'usos de la zona del camí del Ral. Nosaltres aquí ens vam abstenir perquè és una aprovació inicial, ens agradaria que es concretés molt més. Creiem que és necessari el canvi d'usos perquè sabem que hi ha demandes de coses esportives, d'escoles, potser de dansa, que serien un servei cap a la ciutadania, i hi ha molts locals tancats, i creiem que és una bona oportunitat unificar, no, els usos amb la ciutat, perquè ja pràcticament està aquest integrat a la ciutat. Sí que ens preocupa determinats usos que caldria veure com això es va desenvolupant, sobretot en el tema de l'oci. Sí que se'ns va dir que el que es regulava és que no hi hagués concentració d'un mateix ús en una mateixa illa, no? Hi ha unes condicions, però, home, ens preocupa una miqueta que es posin grans discoteques, que es posin sales de joc, però i ens preocupa també que això, tot això no vagi acompanyat d'un pla de mobilitat, un pla d'aparcament. Ens preocupa que segons quines coses es posin puguin afectar el comerç local, perquè jo crec que ha de tenir prioritat i s'ha de protegir el comerç local de proximitat. Però sí que hi ha unes certes necessitats que s'han de cobrir i que se'ls ha de donar sortida, no?, d'alguna manera. Llavors ens vam abstenir amb la prudència aquella de dir si vale, és necessari, a veure com s'acabarà concretant, no?, perquè això té un recorregut molt llarg, aquesta modificació, i esperarem veure cap on va.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquí al dia a dia de la ciutat a l'actualitat. Ahir es va inaugurar l'escultura de l'artista Lorenzo Quinn a la zona de la platja, al barri de la Pineda.
2: Sí, sí, bé, nosaltres amb el tema de les escultures i amb el tema de després les estrelles, no, que es posen en el passeig de la fama, nosaltres tenim els nostres dubtes, no? És cert que les escultures són escultura, tot és art, no? I forma part de la cultura. El que passa que sabem que això és un conveni que s'ha signat, que és una cessió de les obres, perquè el senyor Lorenzo Quinn marxa a viure a fora i allà estem un magatzem i d'alguna manera les cedeix fins que, suposo, algú les compri. I el que ens preocupa és les despeses que això pot causar amb els diners nostres, de la ciutadania, no? Les despeses a l'hora de posar-ho, els fonaments que s'hagin de fer, les grues per transportar-los, la seguretat que hi pugui haver. Això són diners que nosaltres demanarem per transparència al final quan costen, perquè la ciutadania té dret a saber quan costa, perquè són impostos i surten dels nostres impostos, del que paga la gent. I aleshores, igualment dic, amb el tema de les estrelles del Passeig de la Fama, creiem que són despeses supèrflues, tenint necessitats en altres qüestions que afecten més en el dia a dia de la ciutadania, no? El que a vegades dic en els nostres vídeos que posem a xarxes és que Castelldefels acaba sent una ciutat aparador, no? No una ciutat per qui viu, sinó una ciutat aparador. Aleshores, nosaltres no estem d'acord amb aquests projectes. Sí que estem d'acord amb la cultura. En tot cas, si es fes lo del passeig de la fama, creiem que hi ha ciutadania de Castelldefels amb uns determinats valors que s'ho mereixerien molt més, que hauria d'haver uns criteris per escollir a les persones en concret, que hauria de participar també la ciutadania, però creiem que són despeses que es necessiten a altres problemes que la gent té a la nostra ciutat.
0: Doncs precisament aquesta tarda també s'inaugura una pista de bàsquet 3x3, que és una col·laboració, un conveni entre la Fundació Gasol i també l'Ajuntament, i en aquest cas serà present Pau Gasol perquè és veí de Castelldefels també.
2: Sí, no, el tema, nosaltres que hi hagi, bueno, ho hem defensat moltes vegades, no? El tema de l'esport accessible a tota la ciutadania, evidentment que estem d'acord. L'esport és salut, és convivència, i no tenim res a dir. La veritat és que quan ja vam tenir les nostres lluites, quan es va treure la famosa cistella de bàsquet a Can Bou perquè es tornés a instaurar, i dona goig veure aquella pista amb la gent gaudint de l'esport a l'aire lliure de forma gratuïta, accessible, i per tant no estem en contra de que es posin instal·lacions esportives gratuïtes i accessibles a tothom. No sé si el lloc és el més adequat, no? Perquè el passeig marítim amb tant de tràfic i tanta gent a l'estiu sobretot, no sé si és el lloc adequat, però bueno, nosaltres no tenim res en contra que es facin instal·lacions esportives accessibles a la ciutat.
0: I també dins de l'actualitat hem de destacar, com no, la celebració de les jornades de la gent gran, que ja han tingut un petit aperitiu, però que a partir d'ara, doncs gairebé pràcticament durant tot el que queda del mes de maig hi haurà activitats al respecte.
2: Sí, aquestes jornades són unes jornades que des d'Esquerra Republicana sempre aconsellem, no?, que la gent hi participi, perquè creiem que no només són jornades lúdiques que a més estan fetes per la gent gran, sinó que nosaltres creiem en el paper de la gent gran, el paper actiu a la vida ciutadana, no?, dintre de la ciutadania. Nosaltres creiem que estan molt bé aquestes activitats, però també creiem que s'ha de fomentar molt més la participació de la gent gran en les decisions que es prenen des de l'Ajuntament, no?, perquè la ciutat ha de ser per tothom, no? I a vegades, quan es fan determinats projectes, penses, s'ha pensat amb la gent gran, que li costa més caminar, a lo millor, no? O amb la gent que té discapacitats, amb temes d'accessibilitat i tal. Aleshores, nosaltres convidem a la gent a participar d'aquestes jornades, nosaltres estarem a totes les que puguem, i des d'aquí doncs volem agrair la feina que fan les dues entitats que hi ha, no? Que es fa molta feina darrere, que no ho sembla, però que porta molta feina, i ens encanta veure l'actitud que té la gent gran, no? Com que hi participen, i convidem a la gent que està a casa a participar-hi, no? Perquè des del ball que es fa cada diumenge, des de les exposicions de pintura, de fotografia, no? I la gent et diu, no? Diu, ostres, diu, és que fent aquestes coses m'oblido, no?, dels problemes o de la soledat, no? Que és un problema greu amb la gent gran que viu sola, i aleshores jo des d'aquí animo a participar-hi, a veure o anar-hi a participar d'aquestes accions, i després a veure si la gent s'anima encara més, no?, a formar part d'aquesta xarxa que tenim aquí a Castelldefels tan potent amb la gent gran. Però insisteixo, des d'Esquerra reivindiquem que també es compti amb la gent gran per prendre decisions de ciutat. Crec que han d'estar representades els diferents àmbits, i creiem que la gent gran ens pot aportar molta riquesa. És que és una generació que ha viscut molt, ens pot donar molts valors que s'estan perdent. Crec que fomentar també l'intercanvi amb la joventut, amb la gent jove, seria un punt a considerar, i molt seriosament, perquè ells ens poden transmetre, els nostres avis ens han transmès el que van viure, no?, i les mancances que van tenir en el seu moment, i hi ha coses que no podem permetre que es repeteixin, i és la gent gran la que ens transmet de forma emotiva, perquè tu ho han viscut, totes aquestes experiències i aquesta saviesa que la vida al final amb els anys, no?, també vas aprenent, no? I l'avantatge que tenen ells és que et porten més anys que nosaltres i et poden advertir de coses, no? I crec que escoltar-los és molt important, i el sentit comú que et dona, no?, l'edat, no? Aleshores, bueno, jo és unes jornades que considero molt importants per tota la ciutat,
0: en aquest món, a més, no es tracta de vegades doncs, que li dona tanta importància a l'estètica, a la joventut i a aquest fenomen que es diu edadisme, no? A anar discriminant una persona per l'edat que té.
2: Sí, sí, això és molt greu. I és que surten molts exemples, no? L'altre dia ho llegia en algun lloc, no? Que havien tingut un... No recordo quin era el cas, no? Que la persona deia, és que ha sigut per la meva edat. No m'han valorat res més que l'edat. I això ho veiem fins i tot quan es busca feina a partir d'una determinada edat. És que ets jove i ja l'edadisme, ja és un factor que tenen en compte així de primeres sense valorar res més, no? I crec que posar en valor això és molt important i la joventut això ho ha de veure, no? Perquè a vegades hi ha joventut que no, que és molt respectuosa, però hi ha joventut, este viejo, no? Aquesta vella, no? Això no, ho hem de canviar aquesta percepció, perquè el que aporta la gent gran és que és molt, és una riquesa que com a persona a nivell individual i a nivell col·lectiu. I les comunitats, l'intercanvi generacional és fonamental, no?, per crear aquests pilars que una comunitat hauria de tenir, aquests valors que veiem que s'estan perdent amb el temps i que aquesta transmissió generacional és bàsica. I bueno, hi ha molts aspectes, la soledat, és que hi ha tants aspectes a treballar, no?, que estan allà, que en parlem, però que no sé si acabem d'aterrar i d'actuar. I per això sempre diem, no?, de demanar la participació activa de la gent gran, perquè són ells els que et donen els raons, els motius i potser les solucions, no? I si no escoltem i si no els fem partíceps, se'ns en va, no? I sí, sí, és fonamental tenir en compte la gent gran.
0: I també aquest mes de maig tindrà lloc una trobada força important a Castelldefels, és la Summit de Food Capitals, on serem el punt de trobada d'importants cuiners, cuineres i gent del sector de la restauració a casa nostra.
2: Sí, sí, és una trobada on venen xefs a nivell internacional, es volen convidar cònsuls, hi haurà diferents tallers també i diferents actes on la gent podrà menjar el que s'ha fet en aquests tallers. Bé, això està bé perquè és cultura gastronòmica, tot és cultura i sempre l'hem de defensar. Nosaltres, la nostra posició com a Esquerra Republicana és que si es gastessin tants diners amb això com amb altres necessitats que té la ciutat, doncs estaríem molt contents, perquè el que veiem és que hi ha un desequilibri, que hi ha molt de pressupost i de diners abocats a el que és promoció turística, turisme, gastronomia així amb aquestes events internacionals, que pensem que desequilibra la inversió amb el que realment necessita la ciutat. I és que sempre acabem amb el mateix tema, però és que tu parles amb la gent i què tenim? Que se'ns en va la gent del poble, és que se'ns en va viure, ara ja diuen a Calafell els joves, és que ja han anat passant, no?, per Vilanova, per Cubelles, per Cunit, i llavors dius zero euros per polítiques d'habitatge i tenim aquests grans events, realment no podríem equilibrar una mica més el pressupost i pensar en la ciutadania, no?, i en les necessitats que hi ha, perquè cada vegada ens ve gent més de fora, els SPACs, no?, ho estem veient. Ara, per exemple, quan parlem de la regularització de persones migrades, Castelldefels ho està portant bé perquè no té tanta pressió, però tu mires les dades i veus que Castelldefels té un 24,5% de persones migrades. Ara vas a mirar les nacionalitats i tenim nacionalitats europees en els primers llocs, no? Gent de diners. Aleshores, ostres, ens ho hem de pensar. O sigui, estem fent fora la nostra gent perquè vingui gent amb diners i es gasten aquests diners en aquests grans eventos quan no destines ni un euro a política d'habitatge. Ja no només a construir, a rehabilitar, per exemple. Tenim a l'estudi de pisos buits. Tenim 700 pisos buits que es podrien incorporar al mercat. Per què no destines un pressupost a intentar negociar amb els propietaris i poder-los posar al mercat amb lloguers accessibles, no? Aleshores, bé, sí, és cultura, la gastronomia, però el nostre desacord està en aquest desequilibri pressupostari entre unes coses, el que diem, no?, la ciutat aparador, no?, tot cap a, no?, imatge de ciutat cap enfora, però el que realment necessita la gent de Castelldefels, doncs veiem que aquesta desproporció en el pressupost és molt gran.
0: Molt bé, doncs, quelcom més a destacar, senyora Orque?
2: Res, desitjar-vos una bona setmana i convidar-vos a participar en aquestes jornades de la gent gran i en el Festival Viu Dansa, que també és cultura i tenim aquí la fortuna de tenir grans escoles de dansa i hem de participar de les seves actuacions també.
0: Molt bé, després parlarem justament amb una de les companyies que ens visitaran a Los Aurora, que tenen així un gènere de dansa relacionat amb el flamenc, però també amb el misticisme, una cosa molt especial, i ho farem amb el Pere Martínez, el cantant, i evidentment unes jornades viudança que s'estenen fins al mes de juliol.
2: Exacte, sí. Convidem nosaltres a participar i vam estar nosaltres a la inauguració aquí a la plaça, que va ser molt bonic, que te n'adones també, no?, de la riquesa que tenim i que la gent s'hauria de fer extensiu, no?, a tots els barris, no?, perquè hi ha barris que sembla que no baixen mai al centre i que potser no els hi arriba, i potser també s'hauria de fer extensiu, a altres barris. L'altre dia ho pensava, no?, perquè hi ha la gent que ve a dormir a Castelldefels i fa poca vida al poble, i crec que és important donar a conèixer, no?, aquesta bona labor que fan les escoles de dansa i la nostra Escola Municipal de Dansa, que és un orgull que també participi en aquest, que estigui implicada en aquest festival.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Rita Borque, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
2: Bon molt dia. Bé, gràcies.
1: Castelldefels Coffee.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Efectivament, i com cada dijous al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, i avui ens acompanya la seva portaveu a l'Ajuntament, Eva López, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Anna.
0: Si li sembla, repassant alguns punts destacats del ple del mes d'abril, on en l'ordre del dia figuraven punts de caire econòmic com la modificació de crèdits.
2: Sí, jo crec que aquests dos punts que anem a parlar crec que són molt importants. El primer, aquest que dius de la modificació de crèdits, que van passar, o sigui, afegir al pressupost ordinari de l'Ajuntament 6 milions més d'euros. És veritat que és el normal funcionament de l'Ajuntament és així, no? Que al mes de març tot el que has sobrat, diguéssim, que és el romanent de lo que tu no has fet despesa, doncs, bueno, pots incorporar i fer projectes que potser amb el pressupost inicial no podies arribar, no? El que passa que nosaltres en aquest ple hem vist coses, en aquesta modificació, doncs que no ens han semblat una bona gestió. Per exemple, a més ja ho vam dir, en el mes d'octubre que es van aprovar els pressupostos per aquest any, ja vam dir que n'hi havia partides que faltaven diners i que no sabíem per què. Per exemple, una partida molt important és la neteja dels edificis municipals, que gairebé tenim 90 edificis a tota la ciutat, no? I que ens encarreguem de netejar-los. Doncs això és un contracte, tu saps el que val. Pots variar, doncs, bueno, que si l'IPC o alguna cosa que pugui tenir per incrementar. Però clar, nosaltres vam veure que faltaven 800.000 euros. I ho vam preguntar reiteradament abans del ple, a la regidora personalment no ens va respondre i després en el ple també ho vam fer palès, que faltaven aquests diners i no en teníem. Doncs clar, ens han vingut ara. Ara han passat una modificació que posen aquests diners al contracte, doncs, però això ja faltava. Vull dir que tu quan fas un pressupost tens que saber el que val, perquè tu has firmat aquesta empresa perquè ho faci. I després també vam veure que els serveis municipals, no, de la recollida de residus, que és l'empresa municipal que té l'encàrrec de gestió per fer tota la neteja de la ciutat, doncs també s'hi afegien 1.700.000 euros més. Vull dir que és que ja no sé quants diners hem ficat a l'empresa, vull dir, jo no sé si portem ja 700 milions d'euros, però que això és el mateix, vull dir, tu ja sabies el que has encarregat i ara i faltaven els diners. Per tant, creiem que és una mala gestió. I el mateix va passar amb Gerfels, quasi també 1 milió d'euros, que també van afegir l'empresa municipal que es cuida de la jardineria. Per tant, nosaltres vam votar en contra d'això perquè entenem que si te sobren diners puguis fer programes que són interessants per a la ciutat, no? Com moltes de les coses que també van passar, però aquests tres conceptes són de l'ordinari. Vull dir que són contractes signats o encàrrecs que es fan a les empreses municipals i que tu ja saps el que val. I no creiem que sigui una bona gestió. Per tant, això vam votar en contra.
0: També va passar en el ple la modificació del pla d'usos de la zona industrial del Camí Ral.
2: Sí, aquest és un punt molt important. Encara que és una aprovació inicial i tenim temps de que recapaciti l'equip de govern, és un punt molt, molt important perquè estem parlant de la visió de com volem que sigui Castelldefels d'un futur. I pot canviar, perquè nosaltres tenim una zona industrial que veritablement, pràcticament d'industrial no té res, té comercial, i podem veure positivament que es faci aquest canvi, que el que vol dir és que ara mateix tu no pots posar cap tipus de comerç que no sigui alimentari o que sigui una indústria, i ara amb això pues, obres al, no, al ventall perquè es puguin posar pues, usos com tenim aquí al centre, es pugui posar doncs, un gimnàs o es pugui posar doncs, que pugui venir pues, no sé, una marca important d'esports, o bueno, es poden posar altres usos que pot ser interessant per a la ciutat. Però també tenim un risc molt gran, que és el que a nosaltres ens va espantar veure que no estava acompanyat d'un pla especial, que és el tema de l'oci recreatiu, no? Es va sobre la veda, en aquest cas, dels usos de tot, per tant, també entres un recreatiu, però no hi ha cap restricció. El que vull dir és que ara mateix podríem posar una discoteca, es podria posar un bingo, una casa d'apostes, vull dir, tot això es podria posar ara també. I creiem que és un risc molt important per a la nostra ciutat, que recordem, tenim dos instituts al costat, estem parlant de la zona on està la Metller, el Carrefour, els bazares, tota aquesta zona és on ara es podrien posar aquest tipus de negocis. I és un risc molt gran per la ciutat, perquè pot canviar veritablement doncs, bueno, com el civisme, la convivència que tenim fins ara. El risc de que tenir una discoteca al polígon és un risc molt alt i molt important. ho sabem perquè hem governat i sabem que hi ha grups que estaven, bueno, d'alguna forma, darrere de que intentessin donar aquesta autorització per posar aquí una gran discoteca. I amb això nosaltres estem totalment en contra. A nosaltres ens hauria d'agradar, com a Partit Socialista, doncs que, bueno, que portessin aquest pla d'usos, que es podria ser interessant, però acompanyat d'un pla especial per restringir aquests usos que estem dient, sobretot a l'ús recreatiu que estigui dedicat, com dic, a les apostes, als bingos o a les discoteques. Tenim referències d'altres ciutats com Cornellà o Sabadell que han tingut discoteques a polígons industrials i hem vist el resultat. Per tant, no creiem que una cosa que ja ha passat l'instal·lem en la nostra, no? I sobretot el risc, com dius, de que a costats de dos instituts es pugui ubicar, doncs, una casa d'apostes amb el risc que això comporta, perquè no tenim que donar l'esquena que la gent jove, amb el tema de les apostes online, tot això, tenim un problema d'addicció. Per tant, nosaltres vam votar en contra, farem al·legacions, perquè no creiem convenient que aquests usos no es prohibeixin en el polígon industrial de la nostra ciutat.
0: De qualsevol manera, li preguntava ara sobre això, l'última paraula en concedir els permisos per iniciar aquesta activitat la té l'Ajuntament.
2: Sí, clar, la té l'Ajuntament, però si tu has aprovat un pla on dius unes condicions, qualsevol pot optar. Qui li pot dir que no a una discoteca que compleix les normatives? Vull dir, si tu li estàs dient que li dones el permís, no hi ha cap sentit, això. I no em val les paraules que millor el diu l'alcalde, de que només es pot posar una perquè només n'hi ha una parcel·la que es podria posar, no? Que en aquest cas tothom crec que la foto d'una nau que es va incendiar i que està allà al mig, no? No vol dir que estigui consolidat, que on ara hi ha una mellet de mà no hi ha una discoteca, perquè els diners són qui mana aquí. Vull dir, tu li vas a un propietari i dius, oye, ¿cuánto quieres por esto? Perquè m'interessa, perquè això dona molts diners, i ho sabem, perquè darrere n'hi ha d'altres coses. Qui ho diu que demà no es pugui posar on està l'Ametller o el carrer fer una altra història? Doncs la ciutat no és una cosa fixa. Vull dir, tothom que té comerç ho sap, o que viu a qualsevol lloc, que on hi ha una persiana d'una botiga de roba, demà tens una peixateria, no sé. Però clar, és un risc molt gran. Per això diguem que sí, a un canvi d'usos i que es pugui obrir el ventall, però no als usos d'oci recreatius d'aquest estil. El veí de Gavà ho ha fet, va fer un pla especial per la seva zona. Vull dir, al zona industrial de Gavà es poden fer aquests usos, però aquests no. Doncs, per tant, nosaltres creiem que encara n'hi ha recorregut i esperem que, bueno, que en l'aprovació final es pugui, diguéssim, tirar un pas cap enrere i posar aquest pla especial per davant.
0: Doncs fora ja del ple d'aquest mes d'abril, l'actualitat de la ciutat. Aquesta tarda s'inaugura una escultura i se li dona una estrella en el passeig marítim a l'artista Lorenzo Quinn. I demà s'inaugura la pista també a la zona de la platja, a la plaça de les Palmeres, d'una pista 3x3 de bàsquet amb la col·laboració de la Fundació Marc Gasol, que per cert és veïda de Castelldefels.
2: Sí. Bueno, en aquest són events que són interessants per a la ciutat, sempre tot és interessant. És veritat que el tema de les estrelles aquestes de la fama és una mica controvertit, eh? Des del nostre grup no diem que estiguin en contra de donar reconeixements a les persones que d'alguna forma doncs donen, no, tenen un reconeixement a nivell estatal o internacional. El tema és com s'està fent, no? Primer, el tema de les estrelles al passeig, sembla que repliquem també altres llocs com Los Ángeles, que no sé si a Castelldefels té molt de sentit això, però és com s'està fent, que és una mica el que nosaltres també hem intentat comentar amb el regidor, que no hi ha cap base a per què se li dona, no? Nosaltres tenim aquí reconeixements importants com a ciutat de Castelldefels, on hi ha uns criteris, es basen sobre uns valors, n'hi ha, doncs, una comissió, n'hi ha uns jutges que diuen, doncs, bueno, són mereixedors d'aquesta distinció, i per tant que això ho faci el consistori de portes cap endins sense saber quin és el criteri, només que ha viscut a Castelldefels o ha fet alguna cosa, no creiem que sigui... Això no és una empresa privada. Això és l'Ajuntament de tots. I crec que per fer aquestes coses s'ha de tenir criteris. Criteris de paritat, perquè ara mateix tots són homes el que hi ha al passeig. Esperem que en algun moment hi hagi una dona. Però sobretot criteri per què se li dona. No només és que viu a Castelldefels o que internacionalment se li reconegui. Si vols pivotar sobre el turisme, doncs fem unes bases. Si vols pivotar sobre la cultura, fem unes bases, però que estiguin tots d'acord i que

0: va viure un altre lloc, que es veu que tanca el lloc on té les escultures i, no, i per no seguir fent la despesa de la nau aquesta on les té, fa aquesta cessió a l'Ajuntament temporalment. Quan nosaltres hem de pagar els fonaments per poder fer aquestes escultures, això val diners. Encara que siguin les empreses municipals que estan fent, són hores que se paguen als tècnics de l'Ajuntament i als professionals perquè ho facin, amb una cosa que serà temporal. No sé, no s'agrada tampoc de fer el pes a nosaltres. Creiem que també hi ha moltes artistes a nivell de ciutat que podien tenir aquesta mateixa visibilitat i no la tenen. Vull dir que no tenim res en contra dels artistes, però com es fan les coses, sí. Crec que no són netes. No són netes. No, la gent no sap realment per què s'estan fent aquestes coses i que la gent vegi que, bueno, que és un valor afegit per la seva ciutat.
1: Doncs la pista, com deien, també demà, la inauguració de la pista té dos partits de bàsquet.
0: No, això em sembla molt bé. Vull dir que ahir hi havia una pista d'esquate, que en aquell moment però que estava molt deteriorada i, bueno, si s'està fent l'ampliació de l'esquate que n'hi ha a la zona industrial, doncs em sembla bé que n'hi hagi una altra opció d'esport. I està molt de moda el 3x3 i, per tant, aquí nosaltres res a dir, sinó anirem i recolzarem aquesta proposta, perquè el que està bé i s'ha de dir també. Vull dir, aquesta proposta no ens sembla correcta. El Marc Gasol és una persona també reconeguda internacionalment i bueno, viu a Castelldefels. Per tant, aquí no res a dir, sinó que bueno, aquí felicitar-los perquè l'han fet bé, però hi ha coses que no i també s'han de dir.
1: I el que es va presentar fa uns dies és el Festival Viu Dansa, o aquest retorn del Festival de Dansa a Castelldefels.
0: Sí, jo crec que bueno, aquí han apostat per fer com un híbrido, no? Una mica com van fer amb el Festival de Màgia, no? Que bueno, una mica, a veure com dir-ho d'una forma elegant, no té molta pompa, però bueno, per començar no ho veiem malament, és un tema cultural, que molta gent té aquest record, no, del Festival de Dansa que es feia a Castelldefels fa molts anys, que tenia molta repercussió perquè venien artistes molt importants, i crec que, bueno, que això pot tenir un bon recorregut. També agrair al regidor que ens ho hagi presentat abans, no? I cosa que n'hi ha regidors que no fan res d'això, però ell sí que ho fa. I bueno, no ens va semblar malament que, bueno, que es comenci amb aquest camí, perquè creiem que al final és la cultura i tenim molt de talent a Castelldefels, i donar-li aquesta visibilitat, aquesta oportunitat, sabent que comptem amb una escola municipal de dansa espectacular, que és l'enveja de molts llocs, doncs crec que és, bueno, que és per felicitar-nos, i en aquest sentit també nosaltres recolzem aquest festival.
1: I acabem parlant, senyora López, d'immigració, perquè el govern d'Espanya va determinar que realitzi aquesta regularització especial d'immigrants, i aquí els ajuntaments el que fan és ajudar a emetre el certificat de vulnerabilitat, perquè la resta de tràmits ho faran altres administracions.
0: Sí, bueno, aquesta iniciativa que va fer el govern d'Espanya crec que és molt important, molt important. Va ser molt controvertida, jo entenc que la gent de dreta i extrema dreta no ho entengui, però bueno, si aquesta gent no la regularitza, pues tampoc pagaran impostos. Vull dir que les coses són així. A vegades, no, jo sento que diguen sí, obligacions i drets. Bueno, pues ara ho tindran. Tindran drets i també tindran obligacions. I són gent que ja està treballant aquí, que és que si se'n van no tindrin cambrers, no tindrin res. Avui estava llegint una notícia que no sé quin poble de Girona no tenen socorristes perquè no parlen català. I el poble ha tingut que decidir prescindir del català perquè, clar, la gent que ve és de fora. Pues és el mateix. Vull dir que, desgraciadament, nosaltres no tenim gent nascuda a Espanya que vulgui treballar, depèn en quins llocs. Doncs aquesta gent està fent un treball dignament, es guanya aquí la vida, vol tenir una oportunitat d'una vida més digna i poder tenir aquí la seva família, viure en tranquil·litat, sense fer mal a ningú, guanyant-se la vida. Per tant, regularitzar-los és una cosa importantíssima per tot, per reconèixer-los com a persones que estan aquí en els seus drets i també les seves obligacions. I aquí també em dedica a Castelldefels, doncs no ha suposat, crec, una major tensió dels nostres serveis. Aquí no som una ciutat com poden ser altres més properes a Barcelona, i aquí els serveis tècnics de la UAC i serveis de l'Ajuntament no han estat molt tensionats perquè no tenim aquesta punta d'immigració que tenen en altres llocs. Però és que tenim aquí que estiguem en condicions i que puguin anar per el carrer sense por a res i ser un ciutadà més en una ciutat com la nostra, que és acollidora, que és Castelldefels.
1: Molt bé, doncs alguna cosa més a destacar, senyora López?
0: No, res més.
1: Molt bé, doncs aquí ens acomiadem i l'esperem en altres moments en aquest espai.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, Eva López, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Castelldefels. Que tingui un bon dia i una millor

0: Fins la setmana.
1: Bona nit.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. I give you my whole heart. I think I love you still. But you told me apart.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs efectivament, i com cada dilluns en aquest espai ens acompanya, som Castelldefels, i en aquest cas Ramon Amador, que és el regidor d'Educació de Pau i Solidaritat. Avui parlarem sobretot d'educació, perquè és unes dates de prescripció del 8 al 22 de maig per a les escoles bressol municipals. Són unes dates importants, i també hi ha altres itineraris com el PFI-PTT fins al 13 de maig i FP del 26 de maig a l'1 de juny. Molt bon dia, senyor Amador.
2: Doncs bon dia i gràcies de nou. I gràcies per tornar a poder parlar avui d'educació, perquè bueno, creiem que és una de les coses que més impacta en el dia a dia de les famílies, i com tu has comentat, doncs avui ens interessa més donar bona informació i informació a les famílies perquè puguin estar alertes i fer tota la prescripció adequada.
0: Comencem parlant de les escoles bressol. Per què és tan important aquesta etapa educativa?
2: Bueno, la veritat és que tenim, com tothom sap, 4 escoles bressol que són una joia, o sigui, són un servei de qualitat molt... De fet, venen moltes altres escoles, altres institucions i altres escoles bressol d'arreu del món, per veure el funcionament i com treballen les nostres escoles bressol, no? I aquesta etapa és molt important, de fet és una base, no? Nosaltres donem més recursos, en educació és més conciliació familiar. O sigui, aquí sí que és cert que no arriben a totes les famílies que tenen infants petits, són unes quasi 400 persones, 400 infants que van a l'escola diàriament, petits, ja ho sabeu, fins als 3 anys.
0: Sumem les 4 de les escoles bressol, no?
2: Sí, sumem les 4 de les escoles bressol, però no ens podem quedar en aquest número de quasi 400 famílies que tenen els seus fills i filles en un horari lectiu diari, sinó que també donem més serveis. O sigui, hi ha espai nadó, hi ha espai familiar de joc, o sigui que venen en horari diferent i per hores, moltes famílies a poder estar amb els seus fills, jugar allà, facilitem a la resta de famílies que no tenen plaça, doncs també espais perquè puguin conciliar la seva vida familiar i laboral, no? I per això és important. I ara sí, com has comentat, doncs aquesta setmana doncs començarà la prescripció de les escoles bressol, i com també has comentat, també una altra etapa molt important pel jovent de Castelldefels és la formació professional, i al PFI, PTT, que tenim també aquí un servei també municipal molt bo, molta qualitat, i que també ja ha començat des del 4 al 13, de maig, no? Aquestes etapes són molt importants, tant ben d'inici, ben petits, com d'aquesta edat de 16 anys que han de decidir el seu futur, no? És una etapa molt important.
0: Pel que fa a les escoles bressol, la prescripció es fa per tots els espais, tots els serveis que ofereix també a banda de l'acadèmic l'escola bressol?
2: Sí, la prescripció es realitza una vegada i és per a les 4 escoles, i després hi ha una altra inscripció, prescripció, però bueno, no és prescripció, sinó altres serveis que fan un altre tràmit. Mm.
0: Ara estaríem parlant d'aquelles persones que vulguin que els seus fills o filles assisteixin a les escoles bressol municipals, que han de fer aquesta prescripció i que es fa... vull dir, no es pot triar escola bressol, no?
2: No. Bueno, de fet, és també una obertura perquè totes les persones que puguin seleccionar les 4 escoles doncs puguin entrar i puguin tenir aquest servei, perquè sí que és cert que hi ha molta demanda, més en el centre, però això passa també, és lògic, també per la situació d'empadronament, de la situació amb més densitat de població és al centre, i es demanen més doncs aquestes escoles bressol, no? I el que es fa, el que s'intenta doncs és que hi hagi una millor doncs equitat al fer aquest repartiment entre les 4 escoles. Això passa també a totes les escoles públiques. El que es fa és intentar, doncs, no hi ha una zonificació, això ja es va treure fa molt de temps, és única zona. Llavors, el que es fa és, tu demanes una primera opció l'escola, el centre que vols, però després doncs, s'ha de diversificar, equitat, inclusió i demés, doncs, repartir una mica en equilibri.
0: Mm. S'ha apostat també en aquest model de les escoles bressol per reforçar la seva qualitat, no?, i acompanyar més a les famílies?
2: Exacte. De fet, ja vam començar amb l'Oficina Municipal d'Escolarització, l'OME, que aquest any és el primer any, ja ho he comentat alguna vegada aquí, es va crear aquesta oficina. Aquesta oficina dona molta informació i la veritat és que aquest any estem veient ja veient un resultat molt, molt satisfactori, perquè les famílies demanen hora o es presenten a l'OME i una tècnica doncs, dona tota la informació que, bueno, possible per triar una millor orientació sobre estudis, si són ara en aquesta etapa de formació professional o PFI, o a l'escola Bressol també. L'OME per una banda, no? Però per una altra banda, també hem creat ara és una mica més complicat, però un sistema d'orientació que es diu, és més fàcil d'explicar que d'anomenar-lo, no? És l'OATE. És l'OATE, no? És un sistema local d'orientació i acompanyament a la trajectòria educativa. I aquesta orientació i acompanyament d'aquesta trajectòria comença des dels 0 anys fins als 30, 40, perquè no, de fet l'educació mai s'acaba, no? I aquesta forma de treballar és un sistema que connecta tots els centres educatius, que connecta també tots els serveis municipals, no només educació, i el que pretén doncs, és que cap jove es quedi sense opcions. I si un jove doncs, s'adreça o s'apropa, o la família té un servei en serveis socials, o un jove està en el departament, en l'àrea de joventut, o un altre departament, doncs tenim un sistema de treball conjunt de tots els departaments per poder orientar-lo i tenir una única base de dades per poder oferir-li una millor orientació. I això és millorar les decisions que pugui prendre doncs, tant la família com el jove, no? I és perquè el que volem en definitiva és que el repte que tenim és que no es quedin sense estudiar. Amb totes aquestes eines i altres eines i altres projectes que tenim preparats i en funcionament, el que es pretén és reduir aquest índex d'abandonament, que l'abandonament escolar sobretot es dona en aquesta etapa després de la secundària. I això el que nosaltres aquí a Castelldefels tenim un índex, doncs s'ha de dir perquè és un èxit, tenim un índex més baix que a tota Catalunya i sobretot a tot l'Estat.
0: Mm.
2: Encara no hem arribat, així globalment, no hem arribat al que demana la Unió Europea, però sí que estem treballant i aquí a Castelldefels ho portem i es fa des de ja molt de temps.
0: I com funciona aquest slot, aquest servei de local d'orientació i acompanyament a la trajectòria educativa? Perquè em comentava que funciona des dels 0 anys fins als 40 o els que sigui, no? Però clar, amb 3 anys, per exemple, una família que tingui un nen o una nena d'aquesta edat, bueno, és que expliqui millor com funciona perquè és que no acabo d'entendre, perquè una edat poden canviar moltes coses, els 3 als 10 anys, no?
2: Sí, és cert. Què es fa? Com estudien els nens més petits, no? Bueno, és tot, és una qüestió d'hàbits. És una qüestió d'hàbits que ja des de ben petits... de fet, mira, hi ha una dada també molt curiosa, molt, la veritat, per mi, preocupant, perquè la majoria d'estudis que fan aquests joves als 16 anys són decisions familiars. I això s'ha de trencar, o sigui, ha de canviar, perquè ja des de ben petits... un infant, un nen, una nena, ja es veu una mica... però quines habilitats o quines bueno, qüestions de psicometricitat o de... Bueno, són molt petits i no, encara els hi falta, no? Però les famílies, en aquest cas, l'acompanyament i la funció de més feina de treball que fan les educadores és també, doncs, i en aquest aspecte d'orientació a tota la trajectòria educativa, es fan a les famílies. Les famílies perquè puguin informar-se per una banda de totes les possibilitats que existeixen. Hi ha molta gent, jo ho he comentat també aquí ara mateix, que les escoles Bressol no són únicament un centre educatiu diàriament, sinó que també ofereixen altres serveis. I aquests serveis també són molt valorats per les famílies que doncs, els dediquen o tenen poques hores per poder, o si no entren, com he comentat, si no entren a les escoles Bressol tot el dia, doncs poden tenir i disposar d'aquest temps que també els ajuda a poder gaudir d'un doncs, aprenentatge millor per als seus fills i filles. No? O sigui, és veure, informar-se i de totes les possibilitats que tenim aquí al municipi per poder, doncs, en aquesta trajectòria, poder encaminar a poc des del principi, des de l'inici, gaudir de tots aquests projectes i recursos que oferim des de l'Ajuntament per poder encaminar a un èxit educatiu, no? Que puguin doncs, començar també des del principi a tenir aquests hàbits no d'estudi, però sí de lloc. En el principi, tot el que es fa a les escoles Bressol és molt, molt educatiu, però referència doncs, al lloc, no? Tot, de 0 a 3 anys, la majoria de coses que es fa és jugar, no? I això també és una eina per a l'aprenentatge de cadascú.
0: És a dir, que es tracta per part de les educadores de detectar aquelles habilitats del nen o nena petit i en funció d'aquestes habilitats, no? Doncs fer recomanacions a les famílies, als pares.
2: Ah, sí, sí, no? Sí, sí, així és. I acompanyar-los des del principi, acompanyar-los. Sí que no serà als 3 anys, o sí, no ho sé, un crac en cantar, en ballar, no ho sé, no? Però, bueno, de fet, de tant en tant es veu també doncs, hi ha nens i nenes doncs, que destaquen moltíssim, no? I això és per l'acompanyament familiar, l'acompanyament del centre, l'acompanyament de les professionals que estan al costat, de l'acompanyament dels recursos que podem oferir des de les diferents administracions, no? Aquí les escoles Bressol són 100% municipals, doncs aquí tots els recursos els oferim en aquest cas, des de l'àrea d'educació.
0: I per evitar també, com deia abans, a l'introducció d'aquest servei, que un nen o una nena arribi als 16 anys si a partir d'aquí la decisió sigui familiar, no es tingui en compte el que pensa ell, no? Realment el que li agrada o el camí que està realment facultat o habilitat.
2: No, així és, o sigui, de fet, i els estudis canvien molt ràpidament. O sigui, la societat també demana diferents formacions. O sigui, ara mateix, i gràcies també a la nostra companya Esther Niubó, la formació professional té un valor molt important que fins ara no es tenia, no? De fet, el Departament d'Educació ara, amb la presència d'Esther Niubó, ha canviat el nom. Allà no és el Departament d'Educació, no? Sinó que ara és el Departament d'Educació i Formació Professional. Han afegit aquesta formació professional. Abans, la formació professional semblava, doncs, què fas? Batxillerat per als magistres o no, si no pots estudiar o no saps estudiar o no tens una altra via, doncs vinga, va, AFP, no? Avui en dia es demana moltíssim aquesta especialitat perquè especialitzen més en diferents aspectes laborals, no? De fet, com ja vaig comentar en l'anterior entrevista, s'ha afegit aquí un batxillerat tècnic, no? A les marines. És una altra possibilitat. Si aquests joves als 16 anys no tenen encara molta doncs, orientació pel seu futur. De fet, és una gran pressió poder decidir als 16 anys cap a on tirar, no? A estudiar FP o batxillerat, no? I aquest batxillerat tècnic, que és en 3 anys, com vaig comentar, 3 anys es poden treure el batxillerat i un FP de grau mig en dues especialitats, doncs, a l'acabar, doncs, ja poden decidir, i amb més edat i amb més experiència, cap a on tirar, no? Si per la universitat, o continuar amb un grau superior, no? Doncs això ajuda també. Què tenim també al PFI? Doncs persones que tenen una mica més de dificultat a l'estudiar, doncs que puguin doncs, realitzar un any, treballar laboralment, fer pràctiques, estudiar, doncs també per poder aquests joves doncs, donar-li més opcions, no? Que si han de... o triguen més en poder... més anys en poder decidir cap a on estudiar o cap a on decidir el seu futur, doncs totes aquestes eines, tots aquests recursos, doncs, ajuden moltíssim.
0: Doncs parlem d'un altre aspecte de l'educació, el meu parer molt fonamental, pel que té un rango també educatiu important, com són les activitats extraescolars, que s'han fet canvis, no?, per al proper curs.
2: Exacte, doncs és molt important doncs, els canvis que hem pogut oferir ara, també després d'aquests 3 anys que portem, per poder veure cap a on anem, cap a on van aquestes extraescolars i per som és una part educativa també, perquè el temps de lleure també educa. Ho he comentat abans també a l'Escola Bressol, que el joc és una part important de l'educació. I aquí també a les extraescolars, ja amb una edat una mica més gran, no tan infants, però sí fins als 12 anys, en la primera etapa de la primària, és molt important. Per què? Perquè bueno, hem augmentat i som conscients del valor que té aquestes extraescolars, també per conciliar també el temps familiar, eh? Perquè poden deixar els infants una mica més tard per poder conciliar familiarment el laboral o altre aspecte, no, de la família. I aquí hem augmentat, en aquest aspecte hem augmentat una partida econòmica important per fer les activitats que fins ara no eren del tot, més accessibles, més inclusives i millor planificades, no? Les famílies, per exemple, tenen quotes molt ajustades, de 13 a 15 euros al mes i poden fer qualsevol activitat creativa de hip-hop, robòtica, anglès, un munt d'activitats per aquests preus. I el que estem fent també amb aquesta partida ampliada és reforçar el suport a la diversitat. I aquest és l'aspecte més important, no? Perquè també veiem, nosaltres, com sabeu, l'àrea d'educació i aquí a l'Ajuntament, nosaltres no podem entrar en horari lectiu a les escoles, o sobretot al sistema pedagògic del centre. Aquí és la Generalitat, la que té totes les competències. Uh-huh. Nosaltres, fora de l'escola, doncs sí que tenim aquest recurs i aquesta responsabilitat, i el que fem també és que en aquestes extraescolars doncs potenciar la diversitat, ajudar a que puguin les entitats que fan les extraescolars que puguin disposar de més recursos, d'un monitor més per poder atendre aquesta diversitat, aquests nens i nenes que tenen un NESE, que tenen una educació doncs més personalitzada o més acurada per poder atendre'ls. I el que fem, doncs, que cap infant es quedi fora per aquests motius econòmics, no? Perquè a vegades disposar d'un nen que té unes necessitats especials, les famílies en altres llocs o en altres tallers o en altres extraescolars que no són subvencionades per l'Ajuntament, doncs tenen un preu més alt, no? I és el que pretenem, no? Que l'educació també passa fora de l'aula, fora de l'escola, i aquest és un suport necessari per totes les entitats que fan aquestes extraescolars.
0: Aquest recurs es posa a disposició de l'alumnat de primària i també de les escoles de Bressol?
2: Sí. Les escoles bressol és que tenen una... No, hi ha extraescolars, eh? Oh. Les escoles bressol no tenen extraescolars, no, no passen. Aquí sí que tenen, el que he comentat abans, altres serveis, val? Durant tot el dia, de poder, doncs, si no tens plaça, si no tens una plaça dintre de l'escola bressol durant tot el dia, pots tenir... Sí, extraescolars, però dintre d'aquest horari diurn, no? Allà es fan, a totes les escoles bressol, es fan altres activitats que estan fora d'aquest horari lectiu, que són tallers, que són conferències, que són contacontes i altres activitats també, perquè puguin venir també altres famílies que no estan dintre de la plaça.
0: Parlem ara d'altra etapa educativa, el batxillerat, perquè fa relativament poc que s'ha realitzat el Fòrum de Treballs de Recerca.
2: Exacte. Doncs aquí el que... Bueno, això també és un acte en el que estem molt orgullosos. És un fòrum que es fa també conjuntament i es treballa. L'organitzen des del Departament d'Educació, des d'aquí, des del Centre de Recursos Pedagògics, i la veritat és que veure joves presentant projectes d'una qualitat molt alta, demostra doncs, el potencial que tenim aquí a la ciutat. No? I, bueno, i el nostre paper aquí en aquest cas és clar, no? Donem espais perquè puguin créixer i mostrar aquest talent. No? En aquesta vegada doncs, van presentar diferents treballs, tots, de veritat. La veritat és que jo em quedo una mica a bocabadat perquè són infants, són adolescents i es presenten i creen unes coses a nivell universitari. A nivell universitari. De fet, va fer gràcia un, perquè bueno, jo soc de la branca de telecomunicacions, i va estar en contacte amb enginyers, amb tècnics de l'ICFO per crear un sistema quàntic. Va portar allí una caixa amb un sistema... Bueno, jo no l'entenia, eh? Però va presentar un sistema de criptogràfic quàntic per als missatges del dia a dia de mòbils i d'altres missatges per l'aire. I va ser curiosíssim, o sigui, d'un nivell molt alt, molt alt.
0: Segurament que triarà enginyeria de telecomunicacions,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, sí. Exacte.
0: La veritat és seu que camí universitari.
2: Quan veus aquests treballs de recerca, ja veus cap a on aniran. O sigui, cadascú ha presentat el seu... I això és una altra forma també de jugar. Per mi, un treball de recerca no deixa de ser jugar amb el que t'interessa, amb el que tens curiositat. I això és el talent que s'ha de recolzar, no? A les famílies. No? Aquests nens, aquests adolescents, doncs, tenen aquesta curiositat. Doncs, se'ls ha d'acompanyar, no? En aquest fòrum. Se les ha d'acompanyar ara en l'orientació perquè puguin anar aquí a la universitat, a l'UPC, i poder doncs, informar-los de tot.
0: I altres activitats són també participa educació i crec que després els transversals, no? Com la cantata del Sharing to Learn.
2: Sí, vam fer una cantata que és la Clica, i ara aquesta setmana el Sharing to Learn també és un projecte, una activitat doncs, que també des del CRP doncs, li dona molt valor a l'anglès. I també aquí, doncs, en el projecte aquest, doncs, es veu amb com persones, adolescents de l'institut acompanyen els de primària per aprendre anglès. No? Això també és molt, molt curiós perquè el que fan és conciliar les diferents generacions, no? Conciliar doncs, el més petit amb els més grans, el més gran doncs, tenen una responsabilitat i fan pinya. Després, la veritat és que hi ha una foto molt maca en aquest acte que veus com nens i nenes de 8, o 9, 8, 9 o 10 anys com s'abracen i com donen les gràcies a persones adolescents més grans. No? I aquí doncs, el que fem és més ciutat. O sigui, amb tots aquests projectes, la cantata, el Clica, també veus com venen les famílies durant tot l'any, com les cançons estan sonant al cotxe, a casa, i com acompanyen els seus fills i filles a poder desenvolupar-se artísticament en aquest cas. No? I veus també com els agrada tot aquest acompanyament.
0: Doncs per finalitzar en aquest espai d'avui, senyor Amador, quina podríem dir que és la prioritat en el marc de l'educació de Som Castelldefels?
2: Bueno, aquí ho tenim clar i ho he repetit diverses vegades, no? Reforçar l'equitat, donar suport als centres, estem per acompanyar, no estan passant els centres i tot el professorat no està passant un bon moment, i des de l'àrea d'educació, des de Som Castelldefels, doncs volem acompanyar i oferir-nos per poder això, donar més recursos, no? I sobretot pels joves. Els joves és el nostre talent a Castelldefels, hem de potenciar-lo i generar més oportunitats, no? I en general, doncs, prendre des de l'àrea d'educació, des de les regidories que té Som Castelldefels, prendre decisions útils per la ciutat.
0: Molt bé, doncs si no vol afegir quelcom més, senyor Amador, ho deixem aquí.
2: Pues sí, doncs ho deixem aquí i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor d'Educació, Pau i Solidaritat a l'Ajuntament de Castelldefels per Som Castelldefels. Que vagi molt bé la setmana.
2: Igualment.
0: Fins un altre moment. Gràcies, bon dia.
1: Castelldefels Coffee.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Si te gusta conocer otros lugares.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels.
0: Us hi esperem.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: Radio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
2: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Comença.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: 60 minutos con el mejor techno.
5: Mezclando.
4: Radio Castelldefels 98.0.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Comença.

Streets whisper stories. I watched it. But I was part of it too.

0: Esteu escoltant la Cara B. Take this.
1: Distant siren. Wind howl.